0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. El Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: Hi ha el temps. Aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.

0: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que, de seguida, doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
1: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
2: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zira.
3: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
2: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
4: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
2: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
1: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
7: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
6: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
1: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
1: La zona on s'ha produït

0: El sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
2: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
5: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
6: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
8: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
7: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
9: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
7: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
10: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
7: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça els països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
11: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
12: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts, a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
14: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una asociación que es anómala.
15: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con el cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
13: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers 2 mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a 2 motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
17: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
18: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i de Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
19: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
20: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
19: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 2:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
2: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
19: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
1: 3CAT Info.
19: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
21: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
19: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el Balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
22: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
19: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
23: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
24: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
19: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim gran slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han pogut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
19: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
4: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina. Un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes, Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
6: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
5: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
8: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
10: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
25: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
26: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, al vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
27: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
26: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
28: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
26: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
29: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
30: Si hem de tornar
7: fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
29: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
7: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
29: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
1: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solias.
11: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
12: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
11: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
13: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
11: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
14: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
11: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
15: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
11: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres de dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
16: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells de manguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
17: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
16: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
18: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
16: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baca.
2: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Péter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut, volíem dir, de destí.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o a tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37, avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32, a Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona d'alt risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
4: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passa per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
6: Els horaris que té el porta-a-porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta-a-porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
19: En les zones més turístiques hem d'augmentar
5: la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
8: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 2:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. La pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculls, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és una cosa que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que es juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
4: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.

0: o quilòmetres per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
1: A Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
2: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
1: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
3: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
1: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
6: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
5: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800

0: ens llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
1: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
2: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
4: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
5: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
7: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
6: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijó ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
8: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
6: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
9: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
6: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
11: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessen també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolars. I a tot això, set països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els set països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
10: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
12: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats a les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o a tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
14: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
15: Y yo quiero hablar con todo el mundo, que con la cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda la gente. No quiere problema con nadie.
13: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers 2 mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a 2 motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
17: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
18: I l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i de Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
10: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
19: El Barça ha presentat aquest dijous Joao Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
20: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
19: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
1: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
19: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
10: 3CAT Info.
19: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
21: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
19: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
22: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
19: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
23: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
24: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
19: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
19: El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
3: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2, ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes, Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
4: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
5: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
4: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
7: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
8: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
9: Imagina que se't caruque el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
25: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usons.
26: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
27: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
26: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
28: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
26: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
29: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
30: Si hem de tornar
6: a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
29: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
6: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
29: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
11: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
12: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
13: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
12: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
14: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
12: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
15: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
12: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
16: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
12: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kyiv han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kyiv. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
17: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
18: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
17: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
20: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
17: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
1: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
11: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
3: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passa per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
4: Els horaris que té el porta-a-porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta-a-porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
11: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
7: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 10:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que sentim de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
3: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
2: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: 3CAT Info.
2: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
2: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
2: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
2: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
0: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Sant Padó, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas bàsicament amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149.

0: han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
1: Estem parlant de vents de més de 140 quilòmetres hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
2: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina. Un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
5: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
4: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
2: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares, y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
2: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
7: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
2: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000

0: les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
1: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
2: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
3: Les xifres no quadren. Queda moltíssimes nenes todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
4: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
6: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
5: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
7: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
5: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
8: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
5: Justament, Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
10: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els set països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
9: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
11: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
13: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
14: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con la cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
12: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
16: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
17: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
9: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
18: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
19: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
18: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
20: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
18: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
9: 3CAT Info.
18: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
1: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
18: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notay, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
21: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
18: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
22: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
23: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
18: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
9: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:45.

0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 km de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han pogut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
4: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Can Dissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
6: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
5: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
7: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
8: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
9: Imagina que se't caruque el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
10: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NI.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
11: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
12: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
11: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
13: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
11: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Va seguir la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
14: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
15: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
14: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
15: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'estat del qual tu et vols separar, però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
14: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
2: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
16: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
17: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
16: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
18: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
16: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
19: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
16: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
20: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
16: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres de dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
1: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
21: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
3: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
21: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baca.
22: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Péter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut, volíem dir, de destí.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
23: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o a tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen, mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37, avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32, a Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona d'alt risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
24: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
4: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
6: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 2:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà la agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. Pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculs, cicatius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'Hockey Herba, que es juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
4: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Jaden Otae, i en handbol, el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3CatInfo també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas bàsicament amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: Al Zir, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zir.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que

0: en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
1: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
2: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
5: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
4: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
2: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares, y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
2: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
7: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
2: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
8: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses més

0: Enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
1: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
2: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
4: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
3: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
5: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
3: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
6: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
3: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
8: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts, a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
11: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una asociación que es anómala.
12: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con el cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
10: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets, hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
14: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
15: L'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
7: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
16: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
17: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
16: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
18: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
16: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocar Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
7: 3Cat Info.
16: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
19: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart
17: i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
16: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notay, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
19: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
16: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
20: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
21: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
16: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim gran slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 km de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
16: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Còrdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot, de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia, han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
23: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
22: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
5: Imagina que se't caruque el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
6: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NI.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busons.
24: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
25: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
24: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
26: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
24: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Va seguir la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
27: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
28: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
27: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
28: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar, però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
27: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
7: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
8: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
9: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
8: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
10: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
8: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
11: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
8: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
12: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
8: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
13: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
14: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
13: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
15: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
13: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baca.
18: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats i les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre, nit, a punts o tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37, avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32, a Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
2: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
16: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
17: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
7: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que s'assumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
3: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 9:45 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. Pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculs, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:45 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que es juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
4: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. El Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: Hi ha el temps. Aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3 Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas bàsicament amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot, de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia, han fet que les conseqüències conegin segur pitjors, afortunadament.

0: i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
3: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
2: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,2 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares, y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La

0: Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
1: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
3: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
2: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
4: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
2: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
5: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
2: Justament, Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any a l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
7: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
10: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
11: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
9: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
13: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
14: I l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
6: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
15: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
16: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
15: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
17: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
15: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
6: 3Cat Info.
15: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
18: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart
16: i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
15: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notay, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
18: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
15: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
19: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
20: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
15: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
6: Trescat Info. Trescat Info. Són 7:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 km de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dacs.
15: El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
21: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
22: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
23: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
22: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
4: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
5: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usons.
24: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
25: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
24: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
26: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint amb les problemàtiques que es descriuen els estrangers. És així.
24: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
27: 3 presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
28: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
27: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
28: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
27: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
6: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia i fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
7: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
8: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
7: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
9: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
7: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
10: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
7: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
11: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
7: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i s'hi governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
12: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
13: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
12: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
14: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
12: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
17: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kismáté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit a punts o de tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
15: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passa per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
16: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
18: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
2: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 10:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que sentim de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. La pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculs, cicatius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, aquest divendres, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què, com a mínim, aquesta matinada, almenys a Barcelona, es notava més fresqueta. Es notava per primera vegada en les últimes setmanes, per primera vegada en el que va d'estiu, una mica més fresqueta que no pas aquestes últimes dies, que aquests últims dies, que aquestes últimes setmanes. Ens llevem ara mateix amb 19 graus a Tremp, 20 a Montblanc, 24 a Mataró. Les temperatures, insistim, que han baixat una micona. Com a mínim, no tenim aquella calor d'aquestes últimes setmanes, perquè ha tornat a aparèixer la pluja. De fet, molta, molta pluja. Ahir vam tenir ruixats forts, sobretot al Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, també el Vallès Occidental i l'Oriental, on els bombers van haver de retirar branques i ajudar amb petites inundacions. També es va notar molt al País Valencià.
1: Ay, no, de que no anamos en la segre, yo.
2: ¿Pero cómo se van a anar, Charlie?
3: Anar a dins del poble perquè no mos quede un arbre.
2: Yo qué sé, primo, mira, mira les palmeres. Mira les palmeres. No són ni...
0: Al País Valencià hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. S'han pogut veure imatges i vídeos amb moltes destrosses, arbres caiguts, cadires i taules de terrasses volant. I és important destacar que per avui i encara demà dissabte Protecció Civil té activada l'alerta per pluges molt intenses a Catalunya. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Ja ens vas avisar tu que plouria i, escolta, s'està complint, fil per randa.
4: I sobretot jo crec que els que estem sortint més d'hora a aquestes hores al matí, surts al carrer i dius, oh, quina fresca és.
0: Totalment, totalment.
4: Jo crec que és la primera matinada que he fet un oh.
0: Sí, sí, sí.
4: No és que faci fred en absolut, perquè tot el litoral, com deies molt bé, la temperatura està per sobre dels 20 graus, però en molts punts del Pirineu, ara mateix doncs, hi ha 13, 15, i per tant, si sortiu ara al matí al Pirineu, potser caldrà agafar una mica de jaqueta en un dia que torna a ser inestable. Aquest matí les nuvolades seran més destacables, especialment cap a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, tota la meitat oriental del Pirineu. De fet, al llarg del matí i migdia poden tornar a descarregar ruixats, tronades en aquesta zona que seran intensos. I, per tant, doncs, precaució amb aquesta possibilitat de tempestes fortes, que, sobretot, el que els passa és que, més que gran precipitació, perquè, per exemple, aquesta nit passada, Figueres, 23 litres, a Valleta 28, Anglès 15, és a dir, no són grans precipitacions, però van acompanyades de ventada forta i també de molt aparell elèctric. Doncs passarà això fins a primera part de la tarda, afectarà les comarques gironines i ja ho diem del nord de Barcelona, i de cara al vespre les precipitacions seran intenses la vespre i la propera nit a la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que pot ser forta o molt forta. Per tant, precaució aquesta propera nit i la matinada i també a gaudir d'aquesta baixada de la temperatura, perquè avui les màximes estaran a tot Catalunya per sota dels 35, allà on més pugin serà 35, però bona part de Catalunya estarà entre els 30, 31, és a dir que... Vaja...
0: Un canvi important, sí, sí.
4: Podrem sortir al carrer, llavors... Oh, anem, sí. anem a prendre alguna cosa.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
4: Fins ara.
0: És important aquestes dues coses que ha dit el Tomàs Molina. És veritat que si sou matiners com nosaltres ho notareu només sortir al carrer avui, eh? Per exemple, a la ciutat de Barcelona. És la primera vegada en tot aquest estiu que l'aire és diferent, que com a mínim no notes l'aire tan calent com notaves aquests dies. I la segona, es manté l'alerta pel temporal, eh? És a dir, tant avui com demà, Protecció Civil té activat el pla per inundacions. I encara hi podríem afegir una tercera cosa, que és molta prudència si us banyeu aquests dies, perquè hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys acunit mentre es banyava a la platja de Llevant. Destaquem això perquè en aquell moment hi havia bandera vermella i en aquell moment no es podia banyar i per tant aquest home n'hem de lamentar la mort que es banyava a la platja de Llevant, insistim, en bandera vermella. Amb aquest home ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes, una xifra tremendament alta i tremendament preocupant. I també és preocupant el que ens ha arribat de les últimes hores del Perú.
5: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor, sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana, se registra un movimiento telúrico.
0: Hem tingut un nou terratrèmol a Llatinoamèrica, magnitud 7,2, al Perú. Ha passat a la regió sud del país. De moment, per sort, no consten ni víctimes ni danys importants, bàsicament perquè l'epicentre ha estat al mar, però és el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en un mes i mig, després dels que hem tingut a Veneçuela, amb Colòmbia, en aquests casos sí, amb centenars de persones mortes i també de ferides. Ara són les 7 i 5 minuts. Tornant a Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar de trens.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És la consellera Sílvia Paneque parlant d'aquesta nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria pel Vallès, que evitaria travessar Tarragona. Feia 20 anys que aquest projecte està guardat al calaix, és allò de l'eix transversal ferroviari. Si això tirés endavant, suposaria crear una estació de tren al Vallès. La pregunta és on? Hauria de ser, perquè aquí diversos ajuntaments, diguem-ne, ja aixequen el dit. Avui els hi preguntarem als ajuntaments de Sabadell i de Sant Cugat què en pensen d'aquesta proposta. També tornem a parlar avui de les residències de gent gran, perquè aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio us hem explicat que una de cada dues no té aire condicionat a les habitacions. I en un context justament en què tenim cada vegada més calor i els estius cada vegada són més complicats, els centres admeten que això s'ho hauran de mirar. El que passa és que no saben gaire com fer-ho.
7: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents.
0: És la que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pasqual. Avui parlarem amb els familiars de residències. L'associació 5+1, la recordareu, van ser molts habituals les seves crítiques i retrets durant la pandèmia. Doncs avui tornarem a parlar per veure com viuen aquesta situació. Tot això quan hem sabut a les últimes hores que després de tot el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant de la recollida d'escombraries, l'Ajuntament del Vendrell finalment s'admet o accepta o es compromet, diguem-ne, a modificar el sistema de recollida porta a porta. De moment serà en aquelles zones on hi ha més segones residències i on cada vegada hi ha més bosses d'escombraries al carrer, com ens denunciaven ahir els veïns.
8: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell. Tot això, un dia en què mirarem a Ceuta perquè fa 3 setmanes justes de l'entrada massiva a la ciutat procedent del Marroc. I aquesta nit almenys un miler de migrants han passat aquestes últimes hores, han dormit en els centres temporals d'acollida que ha anunciat el govern espanyol. Hi ha 500 persones, però, que han tornat a la platja del Trampolín de Ceuta, d'on les havien desallotjat. Per cert, que avui llegim al diari El País que el govern espanyol hauria sondejat el rei per si el tema de Ceuta es complicava, que hi hauria un ministre del govern de Pedro Sánchez, no el president espanyol, que hauria sondejat la Zarzuela per si es plantejava fer una trucada al rei del Marroc per resoldre la situació, una trucada que no es va produir. Tot això a les portes d'aquesta manifestació anti-immigració convocada a Barcelona per demà. Hi ha una convocatòria de l'organització que es diu Safe Europe Act, obertament xenòfoba, obertament blancocèntrica. Avui, en temps d'agora, parlarem amb el Miquel Ramos, ja el coneixeu, periodista especialitzat en extrema dreta, perquè ens digui qui són aquesta gent i

0: a la portada que el Barça definitivament ho provarà amb Lautaro, si es confirma que Julián Álvarez és impossible.
1: Yo ya dije en principio que no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo.
0: Així insistia el president de l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, el Barça debuta a la Lliga aquest cap de setmana, diumenge, contra l'Elx. L'Espanyol juga demà contra el Madrid. Debuta Mourinho.
2: El Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de...
0: És el que deia l'entrenador del Madrid. Avui, d'altra banda, tenim el Barça femení al Gamper, el Brighton anglès, a l'estadi Johan Cruyff, i una cosa més de futbol.
3: No, esperamos que la escuadra puede fare bene, sono là per aiutar.
0: És Ronaldinho, que ha fitxat per un equip de la Lliga Italiana de la Sèrie C, que es diu Ravenna. És una estratègia comercial, ho han dit obertament, i es preveu que jugui com a mínim un partit oficial Ronaldinho, que té 46 anys. I també de les últimes hores. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració de Donald Trump per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials. Trump va posar aquesta cançó que sentim en un post on carregava contra les esportistes trans. Grande li ha respost dient, en un dels comentaris de la publicació de Donald Trump, dient: no tornis a fer servir mai més la meva música. Doncs així comença el divendres. Molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, Marta Monfort, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera. I a les 7 i 10 minuts, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, pluges intenses.
6: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país.
7: Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per a les possibles crescudes de rius i rieres. Ho deien declaracions a aquesta casa.
8: Hem d'estar alerta, estar atents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Primetes.
6: Les fortes pluges i les calamarsades van afectar principalment ahir l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així que també van treballar en petites inundacions.
0: Fortes ràfegues de vent.
7: El País Valencià, el temporal va deixar-ne de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes.
0: València, Pepa Ferrer.
10: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I al Zira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
11: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
10: Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 1.500 persones
9: han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'accés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures.
6: Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha sigut especialment dura amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat de les quals a Catalunya.
0: i nou terratrèmol.
7: Aquesta vegada el sisme d'una magnitud de 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni danys importants. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de

0: 100 quilòmetres de profunditat.
1: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
3: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
2: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart de vuit, primera nit.
4: Almenys un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta.
1: Marc Camps.
5: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
6: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
5: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Enquistada.
8: La situació dels menors migrants a Ceuta. El Partit Popular defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats.
0: Ara bé, hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei.
1: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Vox recorda al PP que han signat.
10: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
9: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
11: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
9: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
12: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
9: Justament Extremadura acaba d'acollir quatre menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. Rècord de població.
4: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa.
1: Jordi Barranca.
13: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, al Baix Ebre i al Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
14: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
13: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Batalla campal.
8: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa.
0: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
1: Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
16: I jo quiero hablar con todo el mundo que qual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo. Dejar libre todo gente. no quiere problema con nadie.
15: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Extrema dreta.
4: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes.
8: A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya.
1: Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per a l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chavas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
18: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
17: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Save Europe Act.
0: L'extrema dreta té previst manifestar-se demà a Barcelona en el marc d'una gira d'aquest moviment supremacista i anti-immigració. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, se suma a les veus que demanen que no es permeti. Són declaracions a la CNN.
19: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
1: Sense combustible.
4: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits.
1: Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
20: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
21: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
22: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
20: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més cara.
8: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
0: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
1: Roger Santaló.
23: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros al barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 21 minuts, porta a porta.
4: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer.
1: Roser Parera.
24: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra la Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
25: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
4: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es restringeix.
8: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat.
0: Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a la Cala Corbs.
1: Maria Rovira.
26: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi el novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
27: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
26: Al tram del mirador de Calacorbs hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, d'aquí depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou ofegat.
4: Mor un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès. Va passar ahir al migdia a la platja de Llevant en un moment en què hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit.
8: Els efectius del SEM tampoc van poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
1: I 30 quilos de cocaïna.
0: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell d'aquesta droga a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda.
4: A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: En fi, 7 i 24 minuts. Anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Aviam, torn pel Barça femení al Gàmper.
2: A les 8 del vespre, les blaugranes s'enfronten al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. Després de la sortida d'Alexia Putellas, aquest estiu Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa a l'equip masculí, hi va presentar João Cancelo. El lateral portuguès arriba lliure i firma per 3 temporades.
3: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: Els blaugranes debuten a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium, també a 2:15. I a segona, el Girona juga aquest vespre a les 9 contra el Córdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. I el Sabadell juga aquest diumenge contra el Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, de qui ha rescindit el contracte.
1: I Pogacar torna a la Vuelta 7 anys després.
2: I és el gran favorit per guanyar-la. L'eslové arriba després de vèncer el Tour per 5a vegada.
5: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
6: Gràcies per la bona rebuda a Monaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
2: La Vuelta comença demà a Mònaco amb 4 catalans a la sortida. Són David de la Cruz, Marcel Camp, Rubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes. I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
1: I en handbol, el Granollers compleix els pronòstics.
2: I espera arribar a la final de la Supercopa de Catalunya després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20-34. La primera part, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
7: La primera part per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
2: Aquest vespre jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I acabem amb bàsquet. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
12: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
28: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
12: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
29: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
30: Tot és del nivell, aquí, eh?
31: Sí, sí, sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
32: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
31: Amb Paula Molés. Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: 4 de novembre de 1970.
31: I el número de la sort, el...
0: 8.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I com sempre arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
14: Mosquits que han trobat a Islàndia són mosquits que et poden tornar boig.
15: Collons, tu!
1: És un fet absolutament noticiable i que ha generat certa preocupació entre la comunitat científica
16: Islàndia,
1: i la islandesa.
16: La Ràdio Càlida.
1: Alberto, un bon dia.
16: Home, no? I ara tanquem el repàs de la premsa anant al Guiós Vintage amb Alberto.
1: Molt bé, t'estàs donant pas a tu mateix.
16: Sí, avui he passejat pels carrers de Reykjavik i he conegut la primera islandesa en rebre una picada de mosquit.
1: Home, està ben trobat això. Veus un descobriment científic i veus la vessant humana. Està molt bé.
16: Es tracta de la Gordon Gudjonsson.
1: Gordon Gudjonsson. Molt bé.
16: Que ja ens acompanya a l'estudi, Gordon. Sí. Com estàs, Gordon?
17: Haldumar.
18: Hola, ha dit hola.
17: Molt bé.
16: T'ha picat un mosquit, Gordon.
18: Sí.
16: Com va ser aquest moment?
18: Recordo que estava banyant-me a un guèiser. Vaig aixecar-me a pescar un parell de bacallans que passaven per allà. I aleshores vaig veure passar la Björk sobre un bloc de gel. Em va avisar que no anés més enllà del mur, perquè la noche és llarga i alberga peligros.
16: Va sentir dolor?
18: Diu que horrible, diu que va ser horrible.
16: I què vas fer llavors?
18: Diu que va tenir la sort que el Sigur Rós passava per allà amb el seu camió de magma i me li va posar una mica a la picada.
1: A veure, Sigur Rós és un grup de música.
18: I a mi no, no m'ha vist el missatge.
1: No és una persona. I amb això arribarem a dos quarts. I ara diu...

0: I encara que no ho sembli, estem en alerta pel temps, però ara no és per la calor, ara és per la pluja. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses avui i demà. Tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat. Ima Solés, la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle amb algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: És el que deia des de Protecció Civil la Ima Soler. Aquest temporal es va notar molt al País Valencià, amb moltes ràfegues de vent i molt fortes a la Ribera Alta.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: És l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñán, en declaracions de Catalunya Ràdio, i aquesta nit a Ceuta almenys un miler de persones han passat o han dormit en instal·lacions d'acollida. La primera nit, 3 setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat des del Marroc. Per la ministra El Massaid, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és un pedaç.
3: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, ja sabeu que aquesta setmana us hem anat explicant, us hem anat recollint les queixes de veïns a diversos municipis on s'aplica la recollida d'escombraries porta a porta. Ahir sentíem la queixa d'una associació del Vendrell, que ens deia que en alguns barris això directament no funciona. Poques hores després d'aquesta entrevista, l'alcalde del Vendrell anunciava canvis.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Són els canvis que anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
6: Aquest vespre el Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès amb Patri com a nova capitana i el masculí s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid.
0: I quan passen 3 minuts de 7:45, reprenem el que dèiem, eh? Continua aquesta alerta per pluges, que la bona notícia és que ha refrescat bastant l'ambient, Tomàs Molina.
7: Canvi de temps, baixada la temperatura, que avui doncs ja no passarà allà on més calor faci dels 35 graus. I la major part del país, les temperatures estaran entre els 30 i els 33, 34 en un dia en conjunt variable, amb nuvolades i alguns ruixats i algunes tempestes a les comarques gironines i nord de Barcelona, que localment poden ser fortes. I de cara al vespre, les tempestes donarien, sobretot a la Costa Daurada, durant la nit i la matinada, les tempestes podrien ser fortes i acompanyades de ventades també molt destacables. Un dia, doncs, d'inestabilitat, però també amb moltes clarianes.
0: Gràcies, Tomàs. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa, ja que les condicions climatològiques adverses de les últimes hores ha afectat la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Girona a les 7:50 va amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un parell d'incidències a l'est del Llobregat, la C-16, aturades a Guardiola de Berguedà en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril i tallada a la comarcal 147 al terme del Tàneu al Pallars Sobirà per una esllavissada d'aquesta matinada.
0: Mariluz García, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera, però de moment mirem els diaris. I comencem, com sempre, aquesta hora per les portades i les opinions més destacades que trobem. Maria Sagil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Què tenim avui?
11: Els editorials de l'Ara i l'ABC coincideixen a tractar la importància de la vacuna contra el melanoma anunciada pels laboratoris Merck i Moderna. El diari madrileny defensa la inversió en investigació i conclou que la ciència ben entesa té un valor civilitzador, mentre l'Ara destaca les expectatives que es generen amb aquesta vacuna i la reivindica com un avançament necessari i fonamental per al progrés progrés humà.
10: L'editorial de La Vanguardia posa el focus en el deute desbocat als Estats Units. Alerta que l'administració Trump juga amb foc amb un deute públic que supera els 40 bilions de dòlars perquè es podria perdre la confiança en el dòlar i també afectar la resta d'economies mundials. L'editorial del periòdico també incideix en temes econòmics, concretament en la importància de la inversió en innovació per fer avançar l'economia. Destaca que a Espanya hi ha brots verds esperançadors en matèria d'innovació, però reclama inversió i sobretot més talent tecnològic de professionals del país i no estrangers.
11: Al País, la professora de Ciència Política Eva Borreguero publica un article sobre l'acord de defensa conjunta signat per Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan i que estableix que un atac a qualsevol d'aquests tres països es considerarà un atac contra tots ells. Per Borreguero, la Unió Europea hauria de prendre nota d'aquest acord militar, sobretot arran de la crisi migratòria de Ceuta.
10: Precisament sobre Ceuta, el periòdico revela que Espanya va frenar un pla de seguretat a la ciutat autònoma arran del desglàs amb el Marroc. Explica que la iniciativa del govern espanyol va néixer després de l'entrada massiva de migrants del 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites i accessos a la ciutat autònoma, però que no es va arribar a materialitzar.
11: El País també aporta nous detalls sobre la crisi i titula que el govern espanyol va sondejar al rei sobre l'oportunitat de fer una trucada al rei del Marroc per la crisi de Ceuta i que Felip VI no descarta aquesta intervenció o la visita a la ciutat si li demana al president i quan sigui, textualment diu, útil i raonable. El diari també apunta que la relació entre els dos monarques no és tan estreta com la que tenien els seus respectius pares.
10: La Vanguardia destaca avui que utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen tasques a la tecnologia milloren la nota en els deures, però a l'hora de fer els exàmens la nota cau un 20%.
11: Justament, el Punt Avui aposta per resseguir la història de l'audiollibre en un reportatge de Lluís Llor que conclou que el sistema no amenaça el llibre en suport de paper, però sí que està amenaçat per la IA.
10: I finalment, a la contra de La Vanguardia, llegim una entrevista amb David Lieberson, rabí de Barcelona, que afirma que els jueus continuen esperant l'arribada del veritable Messies.
0: Dos quarts i mig de vuit, al matí de Catalunya Ràdio fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
12: Bon dia.
0: A veure, hi ha una polèmica en això, és molt interessant. Pagar 70 euros d'entrada per un concert on ja saps d'entrada que no veuràs absolutament res.
12: Efectivament, no només no veuràs l'escenari, sinó ni tan sols les pantalles gegants. De les entrades amb poca visibilitat, s'ha passat directament a les localitats amb zero visibilitat. La nova gira del cantant Bruno Mars inclou aquest tipus d'entrades elegantment anomenades audio only, tot i que tampoc t'asseguren que el so tingui una qualitat a l'altura del preu. Mm. El 2023, Beyoncé ja va vendre seients darrere l'escenari sense visió per uns 157 dòlars, que, un cop sumades les comissions, podien arribar en alguns casos a 350. La indústria del ticketing, que se'n diu, va apujant l'aposta per veure fins on arriba la devoció i el FOMO dels fans, però no oferint millors experiències, sinó més degradants. Ho llegim a El País.
0: I l'emoji que plora a raig, el més utilitzat el 2025.
12: Ho diu una anàlisi del New York Times sobre dades del teclat Gboard de Google, amb una mostra de 665 milions d'emoticones. Aquest emoji ha desplaçat del capdamunt del rànquing dels més utilitzats els dos que ploren de riure, el que està una mica tort i el normal, el que són el segon i el tercer respectivament. Però no pel que podríem pensar, que és que anem pel pedregar i tothom plora, sinó perquè els més joves troben obsolets els emojis de riure. Suposo que deuen pensar que el fan servir massa els boomers. Això i diuen mateix. Doncs riem tant que fem servir aquest de plorar molt. Entre els 5 més utilitzats hi ha el cor vermell i les mans que resen ajuntades. La rosa pensida ha substituït el cor trencat i el pols de cap amunt, que ho sàpigues, només el fan servir els boomers. Ho recull la sexta.com.
0: Ho vaig llegir ahir. És fascinant que la rosa pensida hagi substituït el cor trencat com a emoji de m'has deixat fotut. En fi. Va, es crea una universitat del perreo.
12: Sí, l'ha creat el cantant porto-riqueny Wisin, conegut com El Sobreviviente, amb l'objectiu d'estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton i donar-li el rigor i el lloc de respecte que diu que es mereix. La Universitat del Perreo obrirà oficialment d'aquí 13 dies i té com a lema El ritme és el currículum, el carrer és el campus. A la seva pàgina web universitatdelperreo.com hi veiem que es podran estudiar càtedres de ritme aplicat o epistemologia del flow, i que s'investigaran àmbits com la cadència, el dembow i la cultura urbana. Saps què és el dembow?
0: No, però és que m'ha fet gràcia.
12: Jo ho he buscat. És això que ballen remenant el cul
0: i el
12: les noies i el noi se refrega per darrere.
0: Veus?
12: Això ho hem llegit a l'Ara.
0: Vinga. Va, continuem el repàs de la premsa. Aquesta hora els destacats, també en internacional i economia, amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem per la premsa nord-americana, que es fa ressò que pel canal de Panamà hi navegaran menys vaixells a partir del setembre. La raó? Doncs la sequera, que encara s'ha vist més accentuada pel fenomen del Niño. Ho llegim al New York Times i també al Financial Times, que explica que a partir del 3 de setembre hi passaran 32 vaixells i no 36, com fins ara, i com els preus per creuar el canal van assolir màxims històrics a l'agost per culpa, en bona mesura, de la guerra amb l'Iran i el tancament d'Hormuz. A la premsa britànica encara cueix, evidentment, el tema Meghan i Enric. The Telegraph explica que ara l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del rei passa per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la reialesa. A The Guardian també expliquen que Nathan Kovnas, que és l'acadèmic que va fer acusacions de plagi contra el professor de Cambridge, Jason Ardai, ha estat suspès per la Universitat de Gant, on ara feia classes. Les acusacions de plagi no es van demostrar mai, però Ardai va dimitir del seu càrrec i, de fet, el van trobar mort divendres passat a casa seva. L'investigador, ara suspès, va arribar a dir que les persones negres ocuparien pocs càrrecs d'alt perfil en una meritocràcia.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb Expansió. A la portada, el Banc Santander compra el banc americà Western Financial 6 mesos després d'anunciar l'operació. La compra s'ha acordat per 10.000 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la posició de Santander als Estats Units. Aquesta operació accelera les fusions internacionals del banc espanyol, que fa poc més de 5 mesos ja va comprar el britànic TBS. Cinco Días alerta que la fusió entre Paramount i Warner podria costar 4.500 llocs de feina a Hollywood. La xifra es duplicaria i s'ampliaria tota la ciutat de Los Angeles. Són dades de l'informe de la consultora CBL Economics, que també apunta que entre els darrers 4 anys la ciutat ja ha perdut 52.000 llocs de treballs relacionats amb el sector audiovisual. I en clau catalana, un últim apunt, la Comissió Nacional de Mercats i Competències estudia expedientar la companyia de telecomunicacions gironina a Batel Telecom i la seva filial Fibracat Telecom, després d'utilitzar durant més de 7 anys les infraestructures de Telefònica. Segons explica Economia Digital, a Batel no comptaria amb l'autorització necessària de Telefònica ni tampoc hauria fet els controls de seguretat exigits durant tot aquest temps. L'empresa de telefonia i internet Low Cost disposa de 3 mesos per regular l'ocupació de 400 pals i canalitzacions alienes.
0: Passem a la premsa esportiva amb el Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel.
15: Bon dia.
16: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
17: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
15: Els primers 3 punts de glòria es disputen aquest diumenge al camp de l'Elx. Amb un bon 11 inicial, només amb futbolistes que hi vulguin ser, com escriu Cristina Cubero al Mundo Deportivo. A l'esquerra, Joao Cancelo, apassionat pel Barça, ha fet tot el possible per tornar. I al mig del camp, Rodri, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Un orgull per als culers, com escriu Toni Frieros a l'Esport. I de carrilers per banda, somriures d'adolescents, com Lamine Yamal o Visibu. El que encara falta és un davanter centre molt facte. Lautaro sembla l'alternativa a Julián, tot i que a l'Esport, Lluís Carrasco demana oportunitats per a Hamza. Cares noves a l'11 del Barça femení. Van Asten, McCamey, Martina i Kerolin. Aquest vespre es presentaran al Gamper. I qui busca entrar als anals de la història és Tadej Pogacar. L'eslové comença de mala vuelta, l'única gran volta que encara no ha guanyat. Campió del món i 5 cops guanyador del Tour. No s'espera que doni opcions a cap altre ciclista.
0: I en falta la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
18: Bon dia. Madonna, la diva del pop, ha fet 68 anys i ho ha celebrat amb tota la pompositat que la caracteritza. S'han portat 5 dels seus 6 fills, la seva parella i els amics a l'illa de Corfú, Grècia. La cantant s'ha fotografiat orgullosa amb els seus fills. Ara, el que crida més l'atenció és com Madonna anava vestida. Portava un vestit ben extravagant de la marca de luxe Dolce & Gabbana, tons blaus i daurats amb flors brodades. Madonna també portava una mena de barret fet amb flors de colors roses i taronges, res que semblava una versió moderna de Frida Kahlo. Busqueu la fotografia perquè no us la podeu perdre. En definitiva, que la reina del pop segueix escrivint als seus 68 anys la seva pròpia història amb la llibertat i reverència de que sempre ha fet gala.
19: Catalunya Ràdio.
20: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A Lidl
1: Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
21: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
23: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
22: Tornen els draps bruts.
24: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
22: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
20: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
22: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
20: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Tres quarts i un minut de vuit. Marta Aviana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
13: Va, a veure si això et sona.
0: Home. Això és Sex and the City, Sex and the City, molt
13: doncs
0: bé.
13: Doncs una d'elles fa anys, és Kim Cattrall, que em fa quants, què diries?
0: Ma Kim Cattrall, de les quatre, era la més gran.
13: Número rodó, va.
0: 60?
13: Una mica més.
0: 70?
13: 70!
0: 70! Molt ben portats, la Kim Cattrall.
13: Molt ben portats. Seguim amb Lewandowski, que em fa quants?
0: Lewandowski, 43.
13: 38. Ai,
0: és que ara que no és el Barça ja el veig més gran.
13: Sí, Usain Bolt. Aquí jo pensava que era més gran i no és tan gran.
0: No és tan gran. 50?
13: 40.
0: Ah, 40 anys, Usain Bolt, carai.
13: Molt fort.
0: Caram.
13: I acabem amb el rei del Marroc, Mohamed VI, que em fa...
0: 61.
13: 63.
0: Mira, aquí
13: m'he costat. Molt bé,
0: molt bé. I el santoral?
13: Avui és Sant Pius, és Sant Privat, Sant Maximià, Sant Teogoni, Sant Quadrat, Sant Patern i Sant Gilbert.
0: Gràcies, Marta Aviana. Aquest estiu, cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria. Avui dues.
25: Hola, bon dia. Soc en Carles Turat, llibreter de la llibreria Sense Paraules de Berga. Aquest estiu us vull recomanar el llibre Claus i Lucas, de l'escriptora hongaresa Agota Christov, publicat per Amsterdam Llibres. És una novel·la que es basa en la història de dos germans bessons abandonats a casa de la seva àvia en un país en guerra. Per sobreviure a la crueltat del món, decideixen sotmetre's a uns entrenaments físics i mentals extrems que noten en un quadern. És una novel·la colpidora, amb una escriptura directa, gairebé quirúrgica, que t'atrapa des de la primera pàgina. I aquí li recomano a lectors que busquin una història potent, lliure de sentimentalismes, i que vulguin un llibre que els marqui i els faci pensar molt de temps després d'haver-lo tancat. No us la perdeu.
26: Hola, sóc l'Aitana de la llibreria Bacus de Vic i aquest estiu, que Homer se'ns ha colat a la llista dels més venuts i en Nolan està omplint els cinemes amb el retorn a Ítaca, a mi m'agradaria destacar una altra versió del mite homèric com és el llibre Odissea, escrit per l'Stephen Fry i traduït per l'Anna Llisterri i editat per Ara Llibres. El vull recomanar a tots aquells que es vulguin acostar a la història d'Odisseu i potser no s'atreveixin a llegir el clàssic d'Homer. En Fry ens narra el retorn a casa dels combatents de Troia i ho fa exhaustivament, però de forma mena fresca i fins i tot divertida. Per amants de la mitologia, per a seguidors de l'autor de Troia, herois i mites, o només per a aquells que volen un llibre de viatges a la Mediterrània, ple de déus, monstres i combatents.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa el true crime Traedme a los guapos.
27: Explica la pertorbadora història d'Eternal Values, una secta dirigida per un líder carismàtic que als anys 80 captava persones atractives o amb un futur brillant, prometent-los creixement espiritual i una vida extraordinària. A través del material d'arxiu i del testimoni d'un supermodel que va arribar a ser el professional de la passarel·la més ben pagat del món, la sèrie revela com el grup exercia manipulació psicològica, control i aïllament i mostra les conseqüències d'aquella experiència en la vida dels seus membres. Per a fans de les sèries sobre sectes i crims reals, té 3 capítols i és a HBO Max.
0: 3:45 de 8, aquests són els sons del matí.
20: Els sons del matí.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.
3: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, Candice després, Carcassent, pues vamos, totalment un desastre.
4: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
6: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
7: En las zonas más turísticas hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents.
8: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona 0 de Collserola.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Transversal.
15: Recta que travessa o talla un sistema de rectes. L'eix transversal ferroviari és la nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, un projecte que el govern ha recuperat i que passaria pel Vallès evitant travessar Tarragona.
0: Acollida.
15: Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d'una altra. Almenys un miler de migrants han passat la seva primera nit en els centres temporals d'acollida que va anunciar el govern espanyol. 500 persones, però, han tornat a dormir a la platja del trampolín de Ceuta.
0: Retorn.
15: Acció de retornar, especialment de tornar al lloc d'on s'havia partit. El portuguès José Mourinho torna a la Lliga demà. L'Espanyol rep el Real Madrid a 9:45. L'entrenador va deixar el Madrid l'any 2013 i ara tornarà a dirigir el conjunt blanc.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 7,2.
12: És la magnitud a l'escala Richter del terratrèmol que ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú, i que ha fet, segons el primer balanç oficial, 3 ferits i ha afectat 22 habitatges i 6 escoles. El país s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó del Foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol, a més, ha tingut lloc poques setmanes després dels que van afectar Venezuela i Colòmbia.
0: 629%.
12: És el percentatge històric amb què han debutat a la borsa xinesa aquest dimecres les accions d'Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen. L'oferta pública inicial s'havia fixat en 150,8 yuans, 19 euros, i han acabat marcant un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai. Unitree Robotics ha venut entre 2023 i 2025 més de 33.000 robots quadrúpedes, aquests que tenen aparença d'un gos, i més de 5.000 robots humanoides.
0: Més qüestions, més números. 341.
12: És el nombre de centres educatius que tindran plaques solars a les cobertes d'aquí a 2028 a Catalunya. L'objectiu és generar una energia neta que ajudi a reduir la factura de la llum de les escoles i els instituts i fins i tot d'altres serveis públics de l'entorn. I també preparar els centres educatius per afrontar les altes temperatures que estem tenint i tindrem encara més en el futur i que han provocat protestes, ja que avui dia només un de cada 10 centres de Catalunya està climatitzat.
0: Anem a les 3 imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una avinguda amb arbres caiguts per terra. Això és Alzira, al País Valencià. És un passeig i al final del passeig es veu una església amb mitja teulada enfonsada i es veu fins i tot l'estructura de l'edifici.
14: Són alguns dels molts desperfectes que hi va deixar el temporal de vent i pluja. Al País Valencià les ventades van superar els 150 km per hora. A Catalunya, Protecció Civil manté en situació de prealerta al Pla-Inuncat per la possibilitat de tempestes localment importants. Ahir els bombers van rebre una 50ena d'avisos en només una hora, la majoria del Vallès Occidental, on van caure pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. La previsió per avui indica més pluges, algunes possiblement torrencials.
0: A la segona imatge hi veiem la platja del trampolín a Ceuta, mig buida, només queden les restes de bosses de plàstic, alguna caixa de cartró, alguna canya. Un home amb jaqueta s'ho mira tot des de la distància.
14: És la imatge de la platja de la Discòrdia minuts després del desallotjament de les persones que s'hi havien instal·lat. Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional han donat xifres exactes, però la premsa parla de milers d'immigrants. Després del desallotjament, unes 500 persones van tornar a la platja a recollir les seves pertinences. El govern ha habilitat 1.800 places i confirma que no obrirà més per fer front a l'emergència Ceuta.
0: I la tercera imatge ens arriba des de la Xina. S'hi veu un tribunal i un home amb una granota blava escortat per dos policies amb un rictus molt seriós.
14: És Xu Yaun, qui havia sigut l'home més ric d'Àsia gràcies a la seva empresa de construcció. Ara s'enfronta a una condemna a cadena perpètua per ser un dels instigadors de la crisi immobiliària del gegant asiàtic. La decisió judicial també li imposa la confiscació de tots els seus béns i una multa a la seva empresa de 1.100 milions d'euros.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Marta Viana. Protecció Civil activa l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses fins demà.
13: S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, al País Valencià. Ahir el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: A Ceuta, almenys un miler de migrants han passat aquesta primera nit en instal·lacions d'acollida.
13: Per la ministra de Migracions, Elma Said, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
4: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Llibertat amb càrrecs per 5 detinguts dilluns a Lleida arran d'aquells incidents i d'aquella baralla multitudinària entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves.
13: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu de migrants.
0: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
13: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
0: I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de brossa porta a porta.
13: El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que no s'adapta a la realitat dels barris. Ernest Rosselló, el seu president, ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
1: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
9: Avui un dia de temperatures més baixes. Ara mateix l'ambient és més fresquet que no pas matinades anteriors, amb màximes avui també que les més altes arribaran als 34-35 graus, però bona part del país estarà entre els 30 i els 32-33, amb una calor, per tant, doncs, força més moderada, en un dia inestable, sobretot a les comarques gironines i nord de Barcelona, aquest matí amb alguns ruixats, amb algunes tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat, i de cara a la tarda vespre i també la propera matinada, les tempestes més importants correspondran a l'àrea de la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que podria anar acompanyada de ventades fortes. També cap al Pirineu poden haver-hi ruixats i tornades al llarg del dia d'avui, en un temps que també tindrà moltes estones amb sol.
0: Actualitzem el trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
10: Bon dia. Hi ha cua ja ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres. Es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, el Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i un carril tallat a l'eix del Llobregat, la C-16, direcció Barcelona, a causa d'un accident.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Trot cop d'ull al transport públic, també, a aquesta hora. Ens actualitzem. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Destacar que la línia R6 de Ferrocarrils de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts entre les estacions de Sant Esteve Sarrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions.
0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquest és el raconet que tenim per a vosaltres per si li podeu dedicar una cançó a algú. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, corteta, si pot ser, al 636-360609, 636-360609, i ens dieu quina cançó li voleu dedicar. I aquí és el que ha fet la Rosa, per exemple.
16: Hola, soc la Rosa, de Calella. M'agradaria dedicar-li a la meva germana Montse la cançó T'estimo, d'en Lluís Llach. Moltes gràcies.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Conseqüència de les tempestes, tallada la comarcal 147 al terme del Taniu, el Pallars Sobirà, per una esllavissada d'aquesta matinada. Interromput el pas de trens de l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per una incidència d'infraestructura per la situació climatològica si fa servei per carretera. I els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb retards de fins a 15 minuts entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires per una avaria a la infraestructura.
0: Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Mig miler de migrants tornen a instal·lar-se a la platja del Trampolín de Ceuta després que la policia els traslladés a dos centres provisionals d'acollida. L'executiu espanyol defensa l'operació per desallotjar els més de 1.500 migrants que malvivien a la platja, mentre que el govern de la ciutat autònoma el qualifica d'insuficient. Les ONGs alerten que tres setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha centenars de persones desateses. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant del cotxe. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agràries Agroseguro haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les d'altres anys que van estar marcats per sequeres, gelades i pedregades. I un aiguat va obligar a suspendre el concert que l'Exam Busto feia ahir a la nit a Puigcerdà dins del Summerfest Cerdanya. Els vendrellencs estan immersos en la gira del seu 40è aniversari, però ahir només van poder actuar 20 minuts davant d'un públic fidel i entregat.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx. L'última incorporació, Joao Cancelo, fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid. Avui es juga el Betis Real Societat. A segona divisió, el Girona juga al camp del Córdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Diumenge, el Sabadell jugarà a Castelló. Avui a les 8 del vespre, Barça femení disputa el Gamper. I avui es completen les semifinals de la Copa Catalunya d'handbol. La segona masculina, Sant Vicenç-Barça, a les 9 del vespre, i les dues femenines, Sant Vicenç-Lleida, a les 7 i Mataró-Granollers, a les 9.
0: Un dia més tindrem ruixats i tempestes. Al matí se n'esperen d'intenses a les comarques de Girona i a la tarda, com us dèiem, a la Costa Daurada. També hi haurà ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i la calor serà ben moderada, màximes que no passaran dels 35 graus en lloc del país.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. N'ha parlat al 3CAT Info.
4: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i que el canvi de temps també pot alterar a l'estat del mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. Ahir a la tarda, de fet, ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. La pluja forta i les calamarsades van afectar principalment l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal va deixar ahir ràfegues de vent de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va fer diversos desperfectes. València, Pepa Ferrer.
5: Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici, també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Doncs bé, sí que han començat a baixar les temperatures, però el fet és que gairebé 1.500 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'excés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures. Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha estat especialment dura, amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat dels quals a Catalunya.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 8 i 8 a la platja del Trampolí de Ceuta i torna a haver migrants que hi han passat la nit, mig miler en concret, després que un ampli dispositiu policial desallotgés els que s'hi estaven per traslladar-los a dos campaments temporals d'acollida. Ahir al matí van desallotjar els més de 1.500 migrants que malvivien en aquesta platja per reubicar-los als 203, un pels subsaharians i un altre pels magribins. Tot i això, uns 500 hi van durar poc i ja tornen a ser a la platja. La ministra de Migracions, Elma Said, diu que l'operació de trasllat és un primer pas per normalitzar la situació i que ampliaran a 4.000 les places d'acollida. Però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient. El sentim a tots dos.
8: Hemos estado, seguimos estando

0: 5.000. La situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. El PP defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara veia barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei. Madrid, Ani Sainz de Aja.
1: Vox recorda al PP que han signat.
2: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
1: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
3: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
1: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
4: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
1: Justament Extremadura acaba d'acollir 4 menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a què obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat.
0: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres de Rússia sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. Ho ha anat a comprovar Moscou, la nostra corresponsal Cristina Solías.
5: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i l'Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
6: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
7: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
5: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i també amenaça amb sancions econòmiques als països aliats que hi facin tractes. El president nord-americà no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolars amb l'operació militar Fúria Èpica, iniciada fa mig any, i ara ho vol intentar a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, avisa que l'OFEC econòmic s'estendrà també als països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
8: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix a la Xina, que és el principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolars. Doncs bé, tot plegat, aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà està provocant un encariment dels preus dels carburants a nivell global que es noten, en especial a l'estat espanyol. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el preu de la benzina aquest estiu i ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els últims 2 mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. La pujada s'explica pel conflicte a l'Iran, però també per un augment de la demanda durant l'època estival, en què augmenten els desplaçaments per carretera. La situació ha obligat al govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Un altre terratrèmol sacseja Sud-amèrica. És el tercer d'aquest estiu. Aquesta vegada el sisme de magnitud 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni tampoc danys importants. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
10: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
9: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Veneçuela i Colòmbia d'aquests darrers 2 mesos. A Veneçuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia.
0: A casa nostra, bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina. Aquesta és la primera setmana des de l'inici de la crisi que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia que s'està aplicant per combatre-la.

0: Tot i això, continuen sent prudents, no donen l'episodi per acabat i recorden que les restriccions vigents es mantenen. Els ramaders i agricultors també ho celebren, però amb contenció. Sentim Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
1: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. Un quart de nou del matí. 9 cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les carreteres es mantenen tranquil·les, només petites retencions a la Ronda de Dalt, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres que tallen un carril per sentit. Es manté tallada la comarca 147 al terme d'Alta Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada. I un accident talla un carril a l'est del Llobregat, la C-16, Guardiola de Berguedà, en sentit sud, direcció Barcelona, però de moment no provoca retencions. El transport públic es manté interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Manresa i Calaf. I és que hi ha hagut una incidència d'infraestructura provocada per la situació climatològica. S'hi està fent servei alternatiu per carretera. Mentrestant, els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat acumulen retards de fins a 15 minuts entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires, també per una avaria a la infraestructura. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
3: Davallada de la temperatura, avui un dia de menys calor en tot el país. Les màximes no passaran dels 34-35 graus allà on més pugin, però bona part del Principat les temperatures estaran entre els 27 fins als 30 pocs graus. Un dia de sol, o almenys moltes estones amb sol, però també amb inestabilitat, que afectarà especialment a les comarques gironines del nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat al llarg del matí fins a migdia o les primeres hores de la tarda. Durant la tarda, els ruixats, les tronades, guanyaran terreny també cap a tota la zona del Pirineu. Localment també podrien ser moderades a fortes, sobretot en àrees del Pirineu gironí. I després, de cara al vespre o la nit i matinada de dissabte, les tempestes podran descarregar també amb intensitat en punts de la Costa Daurada. Localment podrien anar acompanyades de ventades fortes. La situació de cara al cap de setmana és que persisteix una certa inestabilitat. Dissabte serà un dia amb nuvolositat entre variable i abundant, amb ruixats, amb tronades, que afectaran sobretot les comarques interiors, l'àrea del Pirineu, i que podran donar ruixats al llarg del dia amb temperatura que continuarà més baixa que no pas dies enrere. El cap de setmana, diumenge, també acabarà amb una situació d'inestabilitat, amb nuvolositat variable, amb estones amb sol, però també un altre cop amb nuvolades que tornaran a donar ruixats i tempestes. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, l'ambient doncs serà de calor normal per l'època de l'any.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit.
0: 3CAT Info. Més coses, arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Tarragona, Ricard Boigues.
9: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3cat Info.
10: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part de avellaners, sobretot a la zona d'influència de reg del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
9: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
10: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
9: El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys marcats per sequeres, gelades i pedregades amb indemnitzacions milionàries. Lleida, per Joan Álvarez.
11: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar 20. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro d'Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
12: Fa 2 campanyes vam pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
11: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
12: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tot el anys ser catastròfics.
11: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.
0: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta a les zones on hi ha més concentració de segones residències. El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que el nou mètode de recollida no s'adapta a la realitat d'aquesta tipologia de residències i això fa que hi hagi més bosses d'escombraries als carrers. Sentim-ne el president Ernest Rosselló.
13: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, sobre rectificar el sistema en alguns punts.
14: Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, adverteix que els canvis poden tardar encara uns mesos.

0: Els ventrellencs Lax en Bustó van passar ja la nit pel Summerfest Cerdanya dins de la gira del seu 40è aniversari. Una gran festa que va durar ben poc, però per culpa de la pluja Puigcerdà, Joaquim Albalate.
1: Lax en Bustó és un dels grups històrics de casa nostra que ha transcendit generacions. Estan en plena gira del 40è aniversari i ahir van passar per la Cerdanya. Pemi Rovirosa és el guitarrista de la banda.
2: 40 anys són uns quants, i la veritat que igual, però una mica més grans, no? Disfrutem molt els concerts, toquem doncs, molt tranquils i amb molta confiança i sobretot amb moltes ganes de disfrutar-ho i de passar-ho molt bé, no?
1: Després de 4 dècades no han perdut l'energia del primer dia i ahir ho van demostrar davant d'un públic totalment entregat. Jimmy Pinyol és el bateria.
3: Jo, per lo menys, em sento privilegiat de poder estar tocant després de tants anys amb el grup, amb escenaris i amb festivals d'aquesta envergadura, veient el públic, com ens acullen i el bé que ens ho estem passant nosaltres. Jo m'ho dius fa uns anys i t'hagués dit que no m'ho creia, saps? Amb la qual...
1: Una festa que va durar poc perquè només van poder sonar 6 cançons abans que una forta tempesta obligués a aturar el concert. Una gira que va començar l'abril, que tindrà 6 parades més fins al desembre i que recupera la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, que ha tornat als escenaris 18 anys després.
0: La pel·lícula de producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, participaran al Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, que parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest, i de la pel·lícula Upiro, d'Òscar Martín, rodada a Catalunya i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. El Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
3: Esports. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx amb l'última incorporació, João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. El portuguès el van presentar oficialment ahir, arriba lliure de l'Al-Hilal saudita i firma per 3 temporades. És la tercera etapa de Cancelo al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita.
5: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio y en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo.
4: El debut a la Lliga del Barça és diumenge a 9:15 i des del club creuen que podran inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a 9:15. Avui parlarà el tècnic Manolo González a les 5 de la tarda en la prèvia. El davanter lleidatà Pere Milla explica com afronten aquesta nova temporada en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
6: Sí, pensant que l'Espanyol ha de jugar a Europa tots els anys, però per això has de fer una bona base. No pot ser que ara jugarem a Europa perquè som l'Espanyol. No, aquí s'ha de crear una bona base i a partir d'aquí començar a construir, no? I fer un Espanyol gran, perquè al final és el que és, no? És dels millors clubs d'Espanya.
4: Un Espanyol que ha confirmat que el jove lateral de Sallent, en Roger Hinojo, lluirà aquesta temporada el dorsal 21. Hinojo és el club des de la categoria Benjamí. A la Lliga avui es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada. Jugat ahir, empat a 1 al Rayo Alavés, amb gol de Camello per als madrilenys i Mariano per als vitorians. A segona divisió, el Girona juga al Camp del Còrdoba aquest vespre a les 9 amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. No hi serà Ivan Martín, que ha marxat traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. El Girona ingressaria 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges Unai Mumin. Pixur no ha entrat a la llista per decisió tècnica. Van de Beek és la novetat. I diumenge el Sabadell jugarà a Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, que ha rescindit el contracte. Avui a les 8 del vespre, Barça femení juga al Gamper contra Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. A partit es pot veure per TV3 després de la sortida d'Alexia Putellas. Aquest estiu, Patrick Jarros, la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham.
1: 3Cat Info.
4: En bàsquet, a Manresa incorpora l'escorta estatunidenc G-Day Notei, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià al Mundial d'Hockey Herba. La selecció espanyola femenina i la masculina ja són a la següent fase. L'equip femení es va imposar ahir 3-0 a Nova Zelanda i el masculí 3-2 a Irlanda. Des de la selecció espanyola femenina sentim Clara Pérez.
7: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem.
4: Avui es completaran les finals de la Supercopa Catalunya d'handbol, on ja espera el Granollers, que s'hi va classificar ahir. Els vallesans es van imposar al Sant Joan d'Espí, 20-34. A la final s'enfrontaran el guanyador a partit Sant Vicenç-Barça, que juga a les 9 a Martorell. També es disputaran avui les dues semifinals femenines, a les 9 Mataró-Granollers i a les 7 Sant Vicenç-Lleida, també a Martorell.
3: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal amb cops de vent de més de 140 km per hora va causar nombrosos desperfectes. Mig miler de migrants tornen a instal·lar-se a la platja del Trampolín de Ceuta després que la policia els traslladés a dos centres provisionals d'acollida. L'executiu espanyol defensa l'operació per desallotjar els més de 1.500 migrants que malvivien a la platja, mentre que el govern de la ciutat autònoma la qualifica d'insuficient. Qüestions que us hem destacat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Palamós al Baix Empordà tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per motius de seguretat. I la Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. En esports, Montse, parlem del Barça i la Lliga.
4: Sí, s'estrenen aquest diumenge al Camp de l'Elx. L'última incorporació és Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. A segona, avui, Còrdoba-Girona, a les 9 del vespre, en la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio.
3: Repassa la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Retencions a l'autopista C-16 a l'altura de Terrassa Centre, direcció Manresa per un vehicle avariat, tallada a la comarcal 147 a Altani o el Pallars Sobirà per una esllavissada d'aquesta matinada, i a Rodalies no funcionen ni la megafonia ni els monitors de les estacions. Es recomana verificar la destinació als laterals i frontals dels mateixos trens.
3: Al temps, un dia més tindrem ruixats i tempestes. Al matí se n'esperen d'intenses a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També hi haurà ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i la calor serà ben moderada, amb màximes que no passaran en lloc dels 35 graus de temperatura. Dos quarts de nou i tres minuts. Protecció Civil activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. N'ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
9: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent, i que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. Ahir a la tarda ja vam tenir, de fet, un primer tast d'aquest canvi de temps. La pluja forta i les calamarsades van afectar sobretot l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. On va afectar de valent va ser a València. El temporal va deixar ahir ràfegues de vent de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes, Pepa Ferrer.
10: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
11: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
10: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
12: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
10: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
1: 3CAT Info.
3: Després de més de 20 dies dormint al ras, uns 1.500 migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol han passat la nit en els dos espais que ha habilitat el govern espanyol per acollir-los. Són allotjaments temporals amb carpes, amb lliteres, dutxes i lavabos, on també se'ls ofereix menjar diversos cops al dia i assistència sanitària. En un dels espais s'hi estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 magribins. Tots van ser desallotjats ahir al matí de la platja del Trampolín, que s'havia convertit en un gran campament. Ahir a la nit tornava a estar ocupada per mig miler de migrants. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. El PP defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei. Madrid, Aneix Sainz de Aja.
13: Vox recorda al PP que han signat.
14: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar i por aire.
13: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
15: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
13: Però afegeix que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
16: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
13: Justament Extremadura acaba d'acollir quatre menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat.
3: Encara sobre migració, entitats socials i de persones migrades de Lleida denuncien que el procés de regularització ha greujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'oficina d'estrangeria i a la policia espanyola. Això implica que els tràmits per aconseguir o renovar papers es poden allargar fins a 11 mesos. Lleida, Noelia Caselles.
17: Un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
18: Si un espanyol tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
17: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.

0: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí dues setmanes. A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya. Anem cap a Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
1: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per a l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chavas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
2: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
1: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta.
0: El New York Times condemnat a pagar 9,25 milions de dòlars per difamació. Un jurat federal d'Alabama considera que el diari va difamar l'exjugador de bàsquet universitari Kai Spears en situar-lo erròniament a lloc d'un tiroteig mortal l'any 2023. La informació publicada al març d'aquell any afirmava que Spears era el cotxe del jugador Brandon Miller quan hi va haver el tiroteig en què va morir una jove de 23 anys. El diari va reconèixer posteriorment l'error i va corregir la notícia. Tot i això, l'esportista va denunciar que aquella informació havia perjudicat la seva reputació i li havia provocat danys emocionals. El New York Times considera que va ser un error honest, creu que la multa imposada és excessiva i estudia recórrer la sentència. És la primera derrota del diari en un judici per difamació als Estats Units en més de mig segle.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i demana relleus. Ho ha dit en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Prada, Laura Bertran.
4: Segons el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, són necessaris canvis de lideratges en els partits independentistes.
5: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
4: En la seva intervenció, l'UC Torra també ha criticat que s'hagin convertit en crossa de l'actual govern espanyol.
0: Tornem uns moments a l'exterior. Hong Kong ha declarat culpables a dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel seu rol en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Les vigílies s'organitzaven cada 4 de juny per denunciar els fets de 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada dels tancs les protestes dels estudiants, matant com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar la repressió de 1989 contra els manifestants prodemocràtics. Però les autoritats van prohibir aquestes concentracions el 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional després de les manifestacions prodemocràcia massives de l'any anterior.
3: 3CAT Info.
0: Tornem a casa ara. Sí, a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, per Joan Álvarez.
6: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
7: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo. Dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
6: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per motius de seguretat. és per l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a Cala Corps, Girona. Núria Pereira.
8: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
9: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
8: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, d'aquí depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
9: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corps. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el ministeri pugui fer actuacions.
8: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: Un home de 50 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. El socorrista l'ha tret de l'aigua inconscient i li ha practicat les maniobres de reanimació, però ni ell ni els serveis d'emergències li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar el cas. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones que s'han ofegat les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el dia 15 de juny. 9:15. Fem atenció al trànsit i al temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Algunes complicacions localitzades. Es manté tallada la carretera comarcal 147 a Alt Àneu, al Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. D'altra banda, a l'autopista C-16 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Terrassa Centre, direcció Manresa, que talla un carril i provoca retencions puntuals d'aproximadament mig quilòmetre. El transport públic a Rodalies s'ha quedat resolta la incidència que afectava la megafonia i els monitors de les estacions. Es manté, en canvi, interromput el pas de trens a la línia RL4 entre Calaf i Manresa, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura provocada per la situació climatològica. S'hi està fent servei alternatiu per carretera en aquest tram entre Manresa i Calaf. I a Ferrocarrils de la Generalitat, els trens de la línia R6, els d'Igualada, circulen amb retards de fins a 15 minuts entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires a causa d'una avaria a les instal·lacions. Més informació renovada al punt de les 9.
3: El temps.
0: Tomàs Molina.
11: Temperatures més baixes. Avui les mínimes han baixat de forma notable a tot el país i les màximes també quedaran més curtes. Avui els valors més elevats seran potser de 34-35 en algun punt del Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre, però la major part de Catalunya tindrà màximes que estaran entre els 27 i els 30 pocs graus. Per tant, una calor més moderada en un dia en conjunt assolellat a bona part del país, però també marcat per la inestabilitat. Nuvolades que tornaran a donar ruixats i tempestes al llarg del matí, migdia i fins i tot la primera part de la tarda a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona. Durant la tarda també els ruixats, les tempestes poden afectar àrees del Pirineu i durant la tarda vespre i fins i tot durant la nit i la matinada de dissabte, les tempestes podran ser més destacables a la façana litoral de la Costa Daurada. Tempestes que poden anar acompanyades de calamars, pedra i fins i tot de ventades fortes, de vent intens. Una situació que es manté, de fet, d'inestabilitat aquest cap de setmana, amb un temps que serà variable amb sol, o almenys amb estones amb sol, però també amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, concentrats més a les comarques gironines, en àrees del Pirineu i també a la Costa Daurada. Una situació de temperatures també que es mantindran sense canvis importants, amb un ambient que serà de temperatures normals per l'època de l'any.

0: La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris, Marruiz.
1: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada als escenaris. La Gossa Sorda va ser una de les bandes més influents de la música valenciana festiva i amb contingut polític durant 20 anys. Van estar actius entre el 1997 i el 2016. I a més de les lletres i els ritmes ska, reggae o punk rock, van fer de la Dolçaina una de les seves marques d'identitat. Actuaran al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre per tancar els actes de la Diada organitzats per Òmnium.

0: I repassem ara alguns dels concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya. Ho fem amb la Montse Pujol.
1: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
2: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
3: Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
2: I Ginestà portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
4: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
5: Per moltes coses que ens passin, que no cari mai.
2: I detall, ells actuarà al festival Ocalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
6: Una cançó neta i mona, nen, que et pot anirà bé.
2: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de quarts d'una a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat. I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Core a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
7: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
2: Els Catarres actuaran a Escon al marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.
0: Més música de Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana que repassem amb el Marc Ruiz.
8: El cantant britànic Sam Smith publica avui Hazel Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per aprofundir com a artista. A més, diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que hi ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. Sigui com sigui, Smith continua seduint amb una veu càlida i delicada que es torna espectacular quan hi afegeix un cor de gospel.
9: You think about me? Do you know it hurt me? Will it matter when I tell you what I've done?
8: Water the Odds, el nou disc de George Smith, ha rebut els elogis de la crítica abans de publicar-se. La cantant britànica hi mescla hip-hop, R&B, house i UK grime per crear un estil únic. Sota una superfície molt ballable, les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.

Happiest Day of My Life és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson. Irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar la depressió. La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium de Nirvana i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.

El cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa. I assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat l'àlbum en Asheville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.

0: Chelsea Wolfe aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark. Dos anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna amb un disc més madur i reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat. També publiquen disc nou artistes i bandes com Wizard, Sondre Lerche, Julia Holter o Lamb Chop, entre d'altres.
1: El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, balear, pirinenca i lleidatana servirà per estrenar el nou disc dels Quicos, Tarragona, Jordi Barranca.
2: Fins demà, el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes és l'epicentre de la música d'arrel. L'element capdalt, com no pot ser d'una altra manera, és la xota. El tret de sortida serà aquest vespre amb un taller de cant amb la lleidatana Euregaia, en una programació amb noms destacats que resumeix d'aquesta manera el codirector del Tradicionarios, Arturo Gaia.
3: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Euregaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc del que és la Tradicionarius. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears, i que d'alguna manera ens recordaran els inicis del primer festival.
2: Guardonades, a més, amb dos premis Enderroc. Els mateixos Quicos també seran protagonistes. Serà dissabte a la nit amb la presentació del seu nou disc Jota per Copla.
3: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
2: Tot plegat en una edició que recupera l'essència originària del festival amb la reivindicació de la música tradicional dels Països Catalans i donant al folklore ebrenc la importància que es mereix. A banda de la simpàtica Produccions, l'altre organitzador d'aquest certamen és l'Ajuntament de Roquetes.
1: Esport. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar a l'equip Joao Cancelo. El portuguès arriba lliure de l'Al Hilal Saudita i firma per 3 temporades. És la tercera etapa de Cancelo al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita.
5: Tenia en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: Per al debut a la Lliga del Barça diumenge a 9:15, des del club creuen que podran inscriure tots els jugadors amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. I l'Espanyol jugarà demà al vespre contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:15. El tècnic Manolo González parlarà aquesta tarda a les 5 en la prèvia. En declaracions al Toc Costa de Catalunya, Ràdio El Davantell, lleidatà Pere Milla parla de l'absència de Quique García lesionat.
6: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique Gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí a poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
4: A la Lliga avui es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. A segona divisió, el Girona juga aquest vespre al camp del Còrdoba a les 9 amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic del Gironins, parla de l'equip andalús.
7: Jo crec que ens trobarem un equip superdifícil, un equip molt ben treballat, que des de Castell Banània, des que van pujar, doncs ha fet 2 o 3 anys a la segona, ara no, que és dels que més alt té el bloc, de que roba més a camp contrari.
4: Van de Beek és la novetat a la llista del Girona, mentre que Pixur es baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats o Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai i Moomin. Ivan Martín ha marxat traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros, més un en variables. Diumenge és quan jugarà el Sabadell a Castelló, sense el davanter Rodrigo Escudero, que ha rescindit el contracte. I avui a les 8 del vespre, Barça Femení es presenta davant l'afició al Gamper contra Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patrick Guijarro és la novetat, és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham.
8: 3CAT Info.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans ja són a la següent fase. El combinat femení es va imposar ahir per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda. Avui l'equip espanyol ja comença la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda. Gerard Clapé, jugador de l'equip espanyol.
9: Hem de guanyar pràcticament els dos partits. Llavors demà el primer, partit a partit, intentar guanyar com sigui. Sabem que si juguem bé podem guanyar, així que ho encarem així.
4: Demà Argentina-Espanya del torneig femení a les 9 del vespre. Avui es completaran les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, on ja espera el Granollers, que s'hi va classificar ahir. Els vallesans es van imposar al Sant Joan d'Espí per 20-34. I en la final s'enfrontaran el guanyador de partits Sant Vicenç-Barça, que juga a les 9 a Martorell. Sentim el porter Granollers, Pau Paniti.
10: Bueno, al final sempre és complicat i a la vegada també és divertit poder jugar contra el Barça, els nostres màxims rivals, que cada any competim allà, i anirem amb moltíssimes ganes a Calella, esperem que hi hagi molt d'ambient i poder guanyar aquesta vegada.
4: Paniti, que preveu una final contra l'equip blaugrana, també es disputaran avui les dues semifinals femenines a les 9 Mataró-Granollers i a les 7 de la tarda Sant Vicenç-Lleida.
8: Trescat Info.

0: Són les 9 en punt. Benvinguts a l'antena de 3 Cat Info, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Petites retencions a l'autopista C-16 a Terrassa Centre, direcció Manresa, per un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. A Rodalies, interromput el pas de la línia RL4 entre Calaf i Manresa per una incidència a l'infraestructura, s'hi fa servei per carretera, i retards de fins a 15 minuts als trens de la línia RL-R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires, també per avaria de les instal·lacions.
0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, en cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Més d'un miler de migrants han passat la primera nit en dos espais d'acollida a Ceuta, tres setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Malvivien des d'aleshores a la platja del Trampolín, que va ser desallotjada ahir al matí. A la nit, però, s'hi van tornar a instal·lar mig miler de migrants. Bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina a Catalunya. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi a finals de novembre, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i recorda que les restriccions d'accés al medi natural continuen vigents. Nou terratrèmol d'alta intensitat a Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada ha sigut al sud del Perú i ha tingut una magnitud de 7,2 graus. Tot i això, s'ha produït a més de 100 quilòmetres de profunditat i això ha fet que no hagi causat grans destrosses i no consten víctimes mortals. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant del cotxe. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. I un aiguat va obligar a suspendre el concert que Àlex Ambusto feia ahir la nit a Puigcerdà dins del Summerfest Cerdanya. Els vendrellencs estan immersos en la gira del seu 40è aniversari, però ahir només van poder actuar 20 minuts davant d'un públic fidel i entregat.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rep demà al vespre al Madrid i avui es juga el Betis Real Societat. A segona, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge el Sabadell juga a Castelló. Avui a les 8 del vespre, Barça femení disputa el Gamper contra Brighton anglès.
0: I pel que fa al temps, tenim ja temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
2: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia. Ara passen 4 minuts de les 9. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes en pedra i les fortes ratxes de vent, i que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. Ahir la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. La pluja forta i les calamarsades van afectar principalment l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. I al País Valencià el temporal va deixar ahir ràfegues de vent de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes. València, Pepa Ferrer.
5: Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
8: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
0: Mig quart de 10 del matí, després de més de 20 dies dormint al ras, uns 1.500 migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol han passat la nit en els dos espais que ha habilitat el govern espanyol per acollir-los. Són allotjaments temporals, amb carpes, amb lliteres, dutxes i lavabos, on també se'ls ofereix menjar diversos cops al dia i assistència sanitària. En un dels espais hi estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 magribins. Tots van ser desallotjats ahir al matí de la platja del Trampolín, que s'havia convertit en un gran campament. A la nit tornava a estar ocupada, però, per mig miler d'emigrants. A nivell polític, el PP posa traves a l'acollida de menors a les comunitats on governa i Vox directament s'hi oposa. En contra del que diuen, però, els governs que comparteixen han acabat acollint menors migrants que arriben sols. Madrid, Dani Sainz Eaja.
10: Vox recorda al PP que han signat.
11: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
10: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
12: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
10: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
13: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
10: Justament Extremadura acaba d'acollir quatre menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets

0: Atenció, sentim Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
1: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. 5 minuts i arribarem a un quart de 10. Un altre terratrèmol ha sacsejat Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada el sisme de magnitud 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni danys importants. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
3: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
2: Terratrèmol al Perú que se suma als de Veneçuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Veneçuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Des de Tarragona ens ho explica Ricard Buigas.
5: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3CAT Info.
6: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia dos anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
5: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
6: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
5: El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
4: 3CAT Info.

0: Els vendrellencs Lax & Busto van passar ahir la nit pel Summerfest Cerdanya dins de la gira del seu 40è aniversari. Una gran festa que va durar ben poc, però per culpa de la pluja. Ens ho explica des de Puigcerdà Joaquim Albalate.
1: Lax & Busto és un dels grups històrics de casa nostra que ha transcendit generacions. Estan en plena gira del 40è aniversari i ahir van passar per la Cerdanya. Pemi Rubirosa és el guitarrista de la banda.
2: 40 anys són uns quants, i la veritat que igual, però una mica més grans. No? Disfrutem molt els concerts, toquem doncs, molt tranquils i amb molta confiança, i sobretot amb moltes ganes de disfrutar-ho i de passar-ho molt bé. No?
1: Després de 4 dècades no han perdut l'energia del primer dia i ahir ho van demostrar davant d'un públic totalment entregat. Jimmy Pinyol és el bateria.
3: Jo, per lo menys, em sento privilegiat de poder estar tocant després de tants anys amb el grup, amb escenaris i amb festivals d'aquesta envergadura, veient el públic, com ens acullen i lo bé que ens ho estem passant nosaltres. Jo m'ho dius fa uns anys i t'hagués dit que no m'ho creia, saps? Amb la qual...
1: Una festa que va durar poc perquè només van poder sonar 6 cançons abans que una forta tempesta obligués a aturar el concert. Una gira que va començar a l'abril, que tindrà 6 parades més fins al desembre i que recupera la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, que ha tornat als escenaris 18 anys després.
0: Amb Lax & Busto hem arribat a un quart de 10 del matí.

0: Moment d'àrea de servei a 3Cat Info. Comencem amb l'equip viari, el trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Petites retencions de moment a l'autopista C-16 a Terrassa Centre en direcció Manresa a causa d'un vehicle avariat. Ara ja la retenció és molt puntual. A la ronda de dalt, lentitud a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda, i es manté tallada per una esllavissada d'aquesta matinada la carretera comarcal 147 al terme d'Altani o al Pallars Sobirà. Aquesta carretera recorre els petits nuclis del municipi. Trànsit informa que s'ha activat l'accés a les poblacions. Pel que fa a la situació del transport públic, continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Manresa i Calaf, i és que la situació climatològica ha provocat una incidència a la infraestructura. Per això s'hi fa servei alternatiu per carretera entre Calaf i Manresa. A Ferrocarrils de la Generalitat es mantenen els retards de fins a 15 minuts als trens de la línia R6, la que va de Barcelona a Igualada. Afecta el tram entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires i és també per una avaria a la infraestructura. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
2: Davallada de la temperatura, avui un dia de menys calor en tot el país. Les màximes no passaran dels 34-35 graus allà on més pugin, però bona part del Principat les temperatures estaran entre els 27 fins als 30 pocs graus. Un dia de sol, o almenys moltes estones amb sol, però també amb inestabilitat, que afectarà especialment a les comarques gironines del nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat al llarg del matí fins a migdia o les primeres hores de la tarda. Durant la tarda, els ruixats, les tronades, guanyaran terreny també cap a tota la zona del Pirineu. Localment també podrien ser moderades a fortes, sobretot en àrees del Pirineu gironí. I després, de cara al vespre o la nit i matinada de dissabte, les tempestes podran descarregar també amb intensitat en punts de la Costa Daurada. Localment podrien anar acompanyades de ventades fortes. La situació de cara al cap de setmana és que persisteix una certa inestabilitat. Dissabte serà un dia amb nuvolositat entre variable i abundant, amb ruixats, amb tronades, que afectaran sobretot les comarques interiors, l'àrea del Pirineu, i que podran donar ruixats al llarg del dia amb temperatura que continuarà més baixa que no pas doncs dies enrere. El cap de setmana, diumenge, també acabarà amb una situació d'inestabilitat, amb nuvolositat variable, amb estones amb sol, però també un altre cop amb nuvolades que tornaran a donar ruixats i tempestes. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, l'ambient doncs serà de calor normal per l'època de l'any.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un apunt ara de política catalana. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i demana relleus. Ho ha dit en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Prada, Laura Bertran.
4: Segons el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, són necessaris canvis de lideratges en els partits independentistes.
5: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
4: En la seva intervenció, l'UC Torra també ha criticat que s'hagin convertit en crossa de l'actual govern espanyol.
0: Obrim ara plana internacional. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Les vigílies s'organitzaven cada any, el 4 de juny, per denunciar els fets del 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar la repressió del 1989 contra els manifestants prodemocràtics. Les autoritats, però, van prohibir aquestes concentracions el 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional, després de les manifestacions pro-democràcia massives de l'any anterior. El procés judicial que ha condemnat avui els dos activistes de 69 i 41 anys ha estat criticat per les organitzacions de defensa dels drets humans com un nou senyal d'erosió de les llibertats a Hong Kong. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i també amenaça amb sancions econòmiques als països aliats que hi facin tractes. El president dels Estats Units no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolàs amb l'operació militar Fúria Èpica, iniciada fa mig any, i ara ho vol intentar a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent avisa que l'ofec econòmic s'estendrà també als països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
6: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix a la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. De fet, la inestabilitat a l'Orient Mitjà està provocant un encariment dels preus dels carburants a nivell global que es nota especialment a l'estat espanyol. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el preu de la benzina aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els últims 2 mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. La pujada s'explica pel conflicte a l'Iran, però també per un augment de la demanda durant l'època estival en què augmenten els desplaçaments per carretera. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. I un altre país amb problemes de subministrament és Rússia. Els atacs ucraïnesos contra refineries han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
7: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
8: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
9: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
7: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat.
0: I a Alemanya, sectors culturals alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí 2 setmanes. A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
10: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per a l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chabas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
11: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
10: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta.
0: Un quart i mig de 10 del matí, un home de 50 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava a la platja del Llevant de Cunit, al Baix Penedès. El socorrista l'ha tret de l'aigua inconscient i li ha practicat les maniobres de reanimació, però ni ell ni els serveis d'emergències li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar el cas. Amb aquesta víctima són ja 20 les persones que s'han ofegat a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I gairebé 1.500 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'excés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures. Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha estat especialment dura, amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat de les quals a Catalunya.
3: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys marcats per sequeres, gelades i pedregades amb indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar una vintena. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro d'Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
13: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
12: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
13: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tot el anys ser catastròfics.
12: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.
0: Esports. Amb Montserrat Raya, bon dia.
14: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx, després d'incorporar ahir a l'equip João Cancelo. El portuguès arriba lliure de l'Al-Hilal Saudita i firma per 3 temporades. És la tercera etapa de Cancelo al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita.
15: Bueno, a mi me motiva ganar a quien sea, no solo al Madrid como a todos los equipos que jueguen contra nosotros, porque soy un tío competitivo, soy un tío que logré, o sea, gané muchas batallas en mi vida. Yo soy un tío que me gusta no solo ganar al Madrid, pero ganar a cualquier equipo que nos enfrente y creo que tenemos un gran equipo para competir con cualquier uno.
14: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els jugadors per al debut diumenge a 9:15, amb el dubte el mateix Cancelo, que ha arribat a última hora. I l'Espanyol juga demà al vespre contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:15. El tècnic Manuel González parlarà a les 5 de la tarda en la prèvia. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el davanter lleidatà Pere Milla parla de la figura del director esportiu Monchi en el final de la temporada passada.
16: Veure una figura com Monchi, que bueno, tot el que transmet quan arriba, que quan anava pitjor, te transmet aquesta confiança i de més, pues sí que et dona un plus més, no? I bueno, al final va sortir tot bé.
14: A la Lliga avui es juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre, partit de la segona jornada. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1.
3: 3CAT Info.
14: I a segona, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic dels gironins, vol el primer triomf.
17: De cara a tothom, sempre és millor guanyar, sempre és millor sumar, intentar sumar al principi i no veure't més mig a baix. Si em dones a escollir, jo prefereixo començar bé.
14: Fan de Vic és la novetat a la llista, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats a Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai i Moomin. Ivan Martí ja és nou jugador al Racing de Santander, ha anat traspassat per 3 milions d'euros, més un en variables. Diumenge el Sabadell juga a Castelló i avui a les 8 del vespre Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. A partit es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina i la masculina ja són a la segona fase. El combinat femení es va imposar ahir 3-0 a Nova Zelanda i el masculí 3-2 a Irlanda. I avui ja comença la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda. Gerard Clapés, jugador de l'equip espanyol.
18: Hem de guanyar pràcticament els dos partits. Llavors demà el primer, partit a partit, intentar guanyar com sigui. Sabem que si juguem bé podem guanyar, així que ho encarem així.
14: I avui es completaran les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, on ja espera el Granollers, que s'hi va classificar ahir. Els vallesans es van imposar al Sant Joan d'Espí per 20-34. Sentim el porter del Granollers, Pau Penit.
19: Estem contents per la victòria. Al final hem pogut marxar al marcador la segona part. La primera ens ha costat una miqueta més arrencar i ens venien amb moltes ganes de lluitar-nos i de fer-nos patir.
14: En la final, el Granollers s'enfrontarà al guanyador a partit Sant Vicenç Barça, que juga avui a les 9. També es disputaran les dues semifinals femenines, a les 9 Mataró-Granollers i a les 7 Sant Vicenç-Lleida.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15 del matí. Recapitulem en aquest punt horari a 3CatInfo. Repassem els titulars més destacats. Us saluda Òscar Callau. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. Avui s'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, després que ahir hi va haver un primer episodi de tempestes empedregades que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal i les ventades van causar nombrosos desperfectes. 9 desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit, i aquest matí hi han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. En breus minuts tindrem una informació sobre el terreny amb Médicos del Mundo. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi pel brot de pesta porcina a Catalunya, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i que es mantenen les restriccions d'accés al medi natural. A partir d'ara, i entre altres informacions, us parlarem del conflicte al Vendrell pel sistema de recollida de la brossa porta a porta a les zones amb segones residències. El canvi arriba després que les associacions de veïns hagin denunciat que el nou mètode no s'adapta a la realitat, i això fa que hi hagi més bosses d'escombraries als carrers. I en l'àmbit de la cultura destacarem un nom, Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana i que també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi de còmic Catanazo a l'amor romàntico, que publica Planeta Còmic. Pel que fa als esports, Montse?
1: El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx. L'última incorporació és João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. A segona, avui, Córdoba-Girona, a les 9 del vespre, en la transmissió del Tot Gira, Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, tenim per fi temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol. També tempestes, però, aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot el litoral i el prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CatInfo.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. Ahir la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps amb pluja forta i calamarsades que van afectar principalment l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions.
3: 3CatInfo.
0: I ara anem cap a Ceuta. Nou desallotjament. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí n'han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal a les quals ahir al matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Com us dèiem, tenim a punt una entrevista per ampliar informació sobre el terreny. Saludem en aquesta hora del matí Patricia Ruiz, que és portaveu de Metges del Món. Buenos días, Patricia.
3: Buenos días.
0: Estáis en Ceuta, ¿no?, donde esta semana estáis aquí para atender médicamente los migrantes. ¿Qué os habéis encontrado después de 20 días de desatención?
3: Bueno, mira, pues nos hemos encontrado con, la verdad es que todavía miles de personas, ¿no?, en situación de calle, en situación muy precaria, sin alojamiento, sin condiciones higiénicas adecuadas, ni agua, ni aseos, y con una ración comida diaria si tienen suerte, con lo cual, bueno, pues la situación es bastante precaria y evidentemente estamos ante una emergencia humanitaria.
0: ¿Cuál es vuestra principal labor, objetivo? ¿Cómo os organizáis sobre el terreno?
3: Sí, nosotros estamos atendiendo en dos puntos distintos de la ciudad, en las naves de Tarajal y en la playa Trampolín. Hacemos atención sanitaria básica, tenemos un equipo de médicas y enfermeras y una farmacéutica, dispensamos también medicamentos para los tratamientos que determina nuestro personal médico y también estamos haciendo atención psicológica.
0: ¿Tienes alguna cifra cuantitativa de los migrantes? Porque, claro, ayer se trasladaron a los equipamientos montados por el gobierno español, algunos han vuelto esta noche. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Y no sé si te atreverías a cuantificarla, el número de migrantes que han vuelto, por ejemplo, a la playa del Trampolín.
3: Uf, el tema números aquí es complicadísimo porque nadie ha hecho un censo y siempre estamos un poco previendo números, pero no lo tenemos muy claro. Ayer lo que vimos en la playa de Trampolín es que todavía quedaban muchísimas personas, porque además allí es donde da la comida diaria Cruz Roja, y yo me atrevería a decir que entre 500, 600, 700 personas todavía estaban allá, en la playa del Trampolín. Yo creo que esto va a ser muy cambiante también, ¿no? Porque la gente se mueve y bueno, vamos a ver.
0: Claro, es muy dinámico, ¿no? Estos días hemos sabido que muchos migrantes no han querido acudir a los centros médicos de Ceuta por miedo a ser deportados. Cuando los atendéis sobre el terreno, ¿cuáles son sus problemas de salud o lesiones más comunes?
3: Nosotros estamos atendiendo muchas heridas, muchos traumatismos, incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Bueno, hay cosas importantes que vemos a ese nivel. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes, nos encontramos personas, bueno, ¿no?, hay patologías de muchas características, pero yo destacaría esas tres, ¿no? Y yo también destacaría el ámbito de la salud mental, porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
0: Te quería preguntar también por las enfermedades contagiosas, que sabes que algunas voces desde Ceuta, o es igual, desde el conjunto de España, que han protestado contra la presencia de los migrantes, alertaban, ¿no?, de posibles brotes, infecciones, se habló de aquel brote de sarna. ¿Qué dirías respecto a este tipo de enfermedades o dolencias?
3: Por nuestra parte, lo que estamos atendiendo, no hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: Muy bien, te preguntaría también, no sé si se ha hablado mucho del colectivo de niñas por posibles, por ejemplo, agresiones, etcétera. No sé si en el campo médico tienen algún rasgo diferencial la atención para las niñas.
3: No. En este ámbito, nosotros a nivel sanitario, ¿no?, pues un niño o una niña es igual. Es verdad que sí que intentamos, cuando vemos niñas, si no están acompañadas, por supuesto, avisamos a menores aquí o a entidades especializadas en su atención, y con eso sí que tenemos, ¿no?, una especial mirada de atención por ver niñas solas, y avisamos a las autoridades competentes o a otras entidades que trabajan con ellas.
0: Muy bien, Patricia. Patricia Ruiz, portaveu de Metges del Món. Buenos días y gracias por el trabajo que desarrolláis ahí en Ceuta.
3: Gracias a vosotros.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Amb aquesta entrevista ens hem situat al punt horari que falten 4 minuts i mig per 3 quarts de 10 del matí. Parlem ara del brot de pesta porcina a Catalunya, que per fi té bones notícies. És la primera setmana, des de l'inici de la crisi, que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia que s'està aplicant per combatre-la. Tot i això, continuen sent prudents, no donen l'episodi per acabat i recorden que les restriccions vigents es mantenen. Els ramaders i agricultors també ho celebren amb contenció. Sentim Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
5: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat en total 379 animals infectats.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. S'han invertit 11 milions i mig d'euros en la renovació de les vies i la millora del taller de Santa Eulàlia, el més antic de la xarxa de metro de Barcelona. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
6: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències i, per tant, això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: A banda de reduir les incidències i augmentar la fiabilitat, també s'incrementarà el confort dels passatgers perquè es reduiran les vibracions dels combois. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que es va iniciar el 17 de juliol. I Palamós al Baix Empordà tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a Cala Corps. Girona, Núria Pereira.
7: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
8: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
7: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, de qui depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
8: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corps. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el Ministeri pugui fer actuacions.
7: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: I us ho dèiem al sumari, el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta a les zones on hi ha més concentració de segones residències. El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que el nou mètode de recollida no s'adapta a la realitat d'aquesta tipologia de residències i això fa que hi hagi més bosses d'escombraries als carrers. Sentim-ne el president Ernest Rosselló.
9: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, s'ha obert a rectificar el sistema en alguns punts.
10: Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, adverteix que els canvis poden tardar uns mesos. 3:15 del matí. Establim una nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Es manté tallada la carretera comarcal 147 al terme del Tàneu, a la comarca del Pallars Sobirà, on aquesta matinada, cap a 2:15, hi ha hagut una esllavissada que talla completament la circulació. De tota manera, informa Trànsit que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, petites retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda d'aquesta ronda. Pel que fa a la situació del transport públic, continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Manresa i Calaf, i és que la situació climatològica ha provocat una incidència a la infraestructura. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I també es mantenen els retards de fins a 15 minuts als trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Ses Rovires, també per una avaria de les instal·lacions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
12: Temperatures més baixes. Avui les mínimes han baixat de forma notable a tot el país i les màximes també quedaran més curtes. Avui els valors més elevats seran potser de 34-35 en algun punt del Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre, però la major part de Catalunya tindrà màximes que estaran entre els 27 i els 30 pocs graus. Per tant, una calor més moderada en un dia en conjunt assolellat a bona part del país, però també marcat per la inestabilitat. Nuvolades que tornaran a donar ruixats i tempestes al llarg del matí, migdia i fins i tot la primera part de la tarda a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona. Durant la tarda també els ruixats, les tempestes poden afectar àrees del Pirineu i durant la tarda vespre i fins i tot durant la nit i la matinada de dissabte les tempestes podran ser més destacables a la façana litoral de la Costa Daurada. Tempestes que poden anar acompanyades de calamars, a pedra i fins i tot de ventades fortes, de vent intens. Una situació que es manté, de fet, d'inestabilitat aquest cap de setmana, amb un temps que serà variable amb sol, o almenys amb estones amb sol, però també amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, concentrats més a les comarques gironines, en àrees del Pirineu i també a la Costa Daurada. Una situació de temperatures també que es mantindran sense canvis importants, amb un ambient que serà de temperatures normals per l'època de l'any.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara de còmic. Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi, Katanazo a l'amor romántico, que publica Planeta Còmic. Valeria Obereda.
14: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribarrossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
15: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític, com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
14: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
15: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció, i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel, tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
14: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
15: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etcètera, etcètera.
14: Per Raquel Ribarrossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
15: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals. que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
14: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.
0: Més cultura, ara música, amb Sam Smith, Brandon Flowers o Georgia Smith, que protagonitzen les principals novetats discogràfiques de la setmana. Les repassem amb el Marc Ruiz. Is all that of me?
16: My morning star. El cantant britànic Sam Smith publica avui Hazel Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per aprofundir com a artista. A més, diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que hi ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. Sigui com sigui, Smith continua seduint amb una veu càlida i delicada que es torna espectacular quan hi afegeix un cor de gospel. You think about me, you know it hurt me. Will it matter when I tell you what I've done? What Are The Odds, el nou disc de Georgia Smith, ha rebut els elogis de la crítica abans de publicar-se. La cantant britànica hi mescla hip-hop, R&B, house i UK grime per crear un estil únic. Sota una superfície molt ballable, les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.

Happiest Day of My Life és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson. Irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar la depressió. La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium de Nirvana i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.

El cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa. I assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat l'àlbum en Asheville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.

0: Chelsea Wolfe aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark. Dos anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna amb un disc més madur i reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat. També publiquen disc nou artistes i bandes com Weezer, Sondre Lerche, Julia Holter o Lamb Chop, entre d'altres.
1: I de la música gravada, enregistrada als discos, passem ara als directes. Repassem els concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya amb Montse Pujol.
2: Hi havia una vegada una nena bonica que teníem un sac.
3: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
4: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
3: I Ginestà portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
6: Per moltes coses que ens passin que no cari mai.
3: I detall, ells actuarà al festival Ucalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
7: Una cançoneta i mon anem, que es pot anir a bé.
3: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de quarts d'una a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat. I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Cori a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
8: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
3: Els Catarres actuaran a Escon al marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.
1: Fins a les 10 en punt, amb Montse Reia. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana arriba l'estrena del Barça a la Lliga de Futbol. Serà diumenge al Camp de l'Elx. I després d'incorporar ahir a l'equip João Cancelo, el portuguès arriba lliure de l'Al-Hilal Saudita i firma per 3 temporades. És la tercera etapa de Cancelo a Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita.
10: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo.
9: El debut de la Lliga del Barça és diumenge a 9:15 i des del club creuen que podran inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol jugarà demà al vespre contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:15. L'equip blanc-i-blau té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, sancionat durant les 3 primeres jornades d'aquesta temporada, i la del davanter, Quique García, lesionat en els isquiotibials durant la pretemporada. El tècnic Manolo González parlarà aquesta tarda a les 5 a la prèvia. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Pere Milla afronta així la temporada.
11: Sí, estic pensant que l'Espanyol ha de jugar a Europa tots els anys, però per això has de fer una bona base. No pot ser que ara jugarem a Europa perquè som l'Espanyol. No, aquí s'ha de crear una bona base i a partir d'aquí començar a construir, no? I fer un Espanyol gran, perquè al final és el que és, no? És dels millors clubs d'Espanya.
9: A la Lliga de Primera, avui es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada, a les 9 del vespre, i el Rayo i l'Alavés van empatar 1. A segona divisió, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic del Gironins, parla de l'equip andalús.
12: Jo crec que ens trobarem un equip superdifícil, un equip molt ben treballat, que des de Castell Banània, des que van pujar, pues ha fet dos o tres anys a la segona, ara no, que és dels que més alt té el bloc, de que roba més a camp contrari.
9: Van de Beek és la novetat a la llista del Girona, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats a Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai Moumin. Ivan Martín ha marxat traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros, més un en variables. Diumenge jugarà el Sabadell a Castelló i avui a les 8 del vespre Barça femení juga al Gamper contra Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham.
13: 3CAT Info.
9: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina i la masculina ja són a la segona fase. El combinat femení es va imposar ahir 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda. Avui l'equip espanyol ja comença la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda. Gerard Clapés, jugador de l'equip espanyol.
14: Hem de guanyar pràcticament els dos partits. Llavors demà el primer, partit a partit, intentar guanyar com sigui. Sabem que si juguem bé podem guanyar, així que ho encarem així.
9: Avui es completaran les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, on ja espera el Granollers, que s'hi va classificar ahir. Els vallesans es van imposar al Sant Joan Despí 20-34, sentim el porter del Granollers, Pau Paniti.
15: Estem contents per la victòria. Al final hem pogut marxar al marcador la segona part. La primera ens ha costat una miqueta més arrencar, ells venien amb moltes ganes de lluitar-nos i de fer-nos patir, ho han aconseguit, però bueno, al final hem tret el nostre caràcter que ens determina i hem aconseguit la victòria i passar a la final.
9: En la final, la Granollers s'enfrontarà guanyador de partit Sant Vicenç Barça, que juga avui a les 9 a Martorell. També jugaran les dues semifinals femenines, a les 9 Mataró Granollers i a les 7 Sant Vicenç Lleida, també a Martorell. Kilian Jornet no correrà l'Ultra Trail de Montblanc, que se celebrarà a finals d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador. I Tadej Pogačar torna a la Vuelta 7 anys després, és el gran favorit a guanyar-la. L'eslové hi arriba després de vèncer el Tour de França per 5a vegada, una Vuelta que comença demà a Mònaco, amb 4 catalans a la sortida. Són David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga.
13: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km/h, van causar nombrosos desperfectes. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllal tarragonès, Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. La campanya agrària d'aquest any a Catalunya es tancarà sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agrària, Agroseguro, haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les dels altres anys, que van estar marcats per sequeres, gelades i pedregades. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes al Baix Ebre. L'element central és la jota i el tret de sortida el donarà Eura Gaia amb un taller de cant. Els Quicos en seran també protagonistes i demà presentaran el seu nou disc Jota per Copla.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rebrà demà el Real Madrid. Avui es juga el Betis Real Societat a les 9. A segona, el Girona juga al Camp del Còrdoba avui a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge, el Sabadell juga a Castelló. Avui a les 8 del vespre, Barça femení disputa el Gamper contra el Brighton anglès. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina disputa avui el primer partit de la segona fase contra Alemanya a partir de les 5.
0: I el temps, temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també amb tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí n'han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal a les quals ahir al matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Hi ha carpes amb lliteres, dutxes i lavabos i també se'ls ofereix menjar diverses vegades al dia i assistència sanitària. En un dels espais estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 magribins. Després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta procedents del Marroc a finals de juliol, en queden entre 5.000 i 10.000 que s'han ubicat en diversos punts de la ciutat en barraques i en campaments improvisats. El govern espanyol treballa per habilitar dues instal·lacions més per donar-los assistència. Sobre Ceuta encara, l'ONG Metges del Món ha estat treballant aquesta setmana a la ciutat autònoma per atendre els migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i la platja del Trampolín. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i explica en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què es troben. Hi ha migrants que necessiten atenció fins i tot per les ferides que es van fer en la travessa per arribar a Ceuta fa més de dues setmanes.
3: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental, sobretot en infants, i confirma que hi ha molts migrants que encara paguem pels carrers i que es fa molt difícil comptabilitzar-los. En el terreny polític, el PP posa traves a l'acollida de menors a les comunitats on governa i Vox directament s'hi oposa, però en contra del que diuen, els governs que comparteixen han acabat acollint menors migrants que arriben sols. L'última hora des de Madrid amb el Dani Sáenz de Aja.
4: Vox recorda al PP que han signat.
5: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
4: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
6: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
4: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
7: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
4: Justament Extremadura acaba d'acollir 4 menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 10 i 7 minuts, Protecció Civil activa l'alerta del ple inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. N'ha parlat a 3Cat Info.
8: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. De fet, ahir a la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. La pluja forta i les calamarsades van afectar principalment l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. I al País Valencià el temporal va deixar i ràfegues de vent de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes. València, Pepa Ferrer.
9: A Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. L'Iberto és veí d'Alzira.
10: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
9: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 km i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
11: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
9: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.

0: amb 1.100 morts al conjunt de l'Estat, la meitat dels quals a Catalunya.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i també amenaça amb sancions econòmiques als països aliats que hi facin tractes. El president nord-americà no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolàs amb l'operació militar Fúria Èpica iniciada fa mig any i ara vol intentar-ho a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent avisa que l'ofec econòmic s'estendrà també als països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
2: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix a la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'allà econòmicament al règim dels ayatolàs. Doncs bé, la inestabilitat a l'Orient Mitjà està provocant un encariment dels preus dels carburants a nivell global, que es nota especialment a l'Estat espanyol. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el preu de la benzina aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els últims 2 mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. La pujada s'explica pel conflicte a l'Iran, però també per un augment de la demanda durant l'època estival en què augmenten els desplaçaments per carretera. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Doncs si parlàvem de desplaçaments per carretera, perquè és estiu, els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar. És un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol, des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. I canviem ara de qüestió. Els Mossos han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllal tarragonès a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Ricard Boigues.
3: El detingut és un veí del Catllà de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir ahir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcaldia Antonio López a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. L'agressió es va produir dijous al matí a les portes de l'Ajuntament. El consistori ha condemnat rotundament l'agressió que ha rebut el regidor. A través d'un comunicat ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi i que les discrepàncies i conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència. L'Ajuntament ha traslladat tot el suport al regidor afectat.
0: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar aquesta emissora. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones a l'any. La intenció és oferir aquesta subvenció durant els pròxims 4 anys per donar un impuls a la mobilitat sostenible. També es farà una prova pilot d'aparcaments segurs de pagament que serien espais tancats i amb videovigilància en equipaments municipals i locals buits situats a prop d'estacions de transport públic i de zones amb alta densitat d'oficines i comerços. A l'estació de Sants ja està previst instal·lar un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques.
1: 3CAT Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Un quart d'11 del matí. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Ja es comencen a fer les retencions habituals d'aquests dies d'agost a la carretera Nacional 2, al Portús, a la Jonquera, d'entrada

0: a França, en sentit nord. A Barcelona, a la ronda d'una petita retenció a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que s'hi fan i que tallen un carril a banda i banda. Es manté tallada la comarcal 547 al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que hi ha hagut aquesta matinada. Segons informa Trànsit, s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades, que són els 10 municipis d'Alt Àneu. Pel que fa a la situació del transport públic, continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalí al tram entre Manresa i Calaf. I és que a causa de la situació climatològica hi ha hagut una incidència a la infraestructura. Per això s'hi està fent servei alternatiu per carretera. També hi ha una avaria d'instal·lacions que afecta la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat, la que uneix Barcelona amb Igualada. Per això hi ha retards de fins a 15 minuts als trens que circulen entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb el Tomàs Molina.
3: Temperatures més normals per l'època de l'any en un temps amb moltes més estones amb sol avui, tot i que encara amb inestabilitat. De fet, al llarg del matí podria descarregar algun ruixat, alguna tronada en punts de l'interior de les comarques gironines. Durant la tarda, aquesta possibilitat de tempestes anirà guanyant terreny també a la resta del Pirineu i de cara al vespre arribaran també a la Costa Daurada. Fins tot la matinada de dissabte podria aparèixer algun ruixat, alguna tempesta que podrà anar acompanyada de ventades fortes. Precaució aquesta propera nit i matinada. Dissabte estarà un dia de nou marcat per la inseguretat, amb clarianes, al matí amb més núvols més compactes, a ponent, al sud, encara amb resta de tempestes en aquesta zona, i amb més clarianes a la meitat nord i nord-est. Al llarg de la tarda, a més, s'aniran alternant les estones amb sol, amb la possibilitat de ruixats, sobretot a les comarques de ponent, a les Terres de l'Ebre i en àrees del Pirineu, i la temperatura continuarà amb tendència a la baixa. Diumenge serà un dia amb més estones amb sol, almenys a la meitat oriental, amb moltes estones amb sol, però també, de nou, amb la possibilitat de ruixats. Hi ha aquesta situació d'aire fresc en alçada que afavorirà el creixement dels núvols convectius i l'aparició d'algun ruixat, d'alguna tronada. La temperatura es mantindrà sense canvis, amb una situació que, d'altra banda, és força típica de la segona quinzena d'agost.
2: Un quart d'onze i tres minuts, més coses. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el reg de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Tornem a Tarragona amb el Ricard Boigues.
4: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
5: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia dos anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de reg del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
4: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
5: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
4: El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, marcats per sequeres, gelades i pedregades amb indemnitzacions milionàries. Lleida, per Joan Álvarez.
6: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar una vintena. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro d'Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
7: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
6: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
7: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tot el anys ser catastròfics.
6: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.
1: 3CAT Info.
2: La Generalitat i els alcaldes vallesans es reuniran el mes que ve per tractar el projecte de l'eix transversal ferroviari. Un dels principals punts sobre la taula serà la ubicació de l'estació d'alta velocitat prevista per aquesta zona. L'objectiu és que la parada serveixi d'intercanviador amb les línies de rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat defensen que els projectes de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Són declaracions de l'alcaldessa accidental Cristina Paraire al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la de Hospital General, forma estar dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
2: Des de l'Ajuntament de Sabadell veuen amb bons ulls el projecte, ja que milloraria la connexió de la zona. L'alcalde accidental, Adrià Hernández, explicava també al Matí de Catalunya Ràdio el dèficit d'infraestructures que té el municipi.
9: Per anar al Vallès Oriental, no? Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils amb la pròpia Terrassa, no? Per fer Terrassa, UAB, Parc de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat.
2: Tot i això, el projecte de l'eix transversal ferroviari tot just està reactivant. La Generalitat ha encarregat l'estudi amb un cost superior al milió d'euros. Segons els experts, si el pla tira endavant, les obres no començarien com a mínim fins l'any 2030.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes al Baix Ebre. El certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, balear, pirinenca i lleidatana servirà per estrenar també el nou disc dels Quicos Tarragona, Jordi Barranca.
10: Fins demà, el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes és l'epicentre de la música d'arrel. L'element capdalt, com no pot ser d'una altra manera, és la xota. El tret de sortida serà aquest vespre amb un taller de cant amb la lleidatana Euragaia, en una programació amb noms destacats que resumeix d'aquesta manera el codirector del Tradicionarios, Arturo Gaia.
11: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Euragaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc del que és la Tradicionarius. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears, i que d'alguna manera ens recordaran els inicis del primer festival.
10: Guardonades, a més, amb 2 premis Enderroc. Els mateixos Quicos també seran protagonistes. Serà dissabte a la nit amb la presentació del seu nou disc Jota per Copla.
11: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
10: Tot plegat en una edició que recupera l'essència originària del festival amb la reivindicació de la música tradicional dels Països Catalans i donant al folklore ebrenc la importància que es mereix. A banda de la simpàtica Produccions, l'altre organitzador d'aquest certamen és l'Ajuntament de Roquetes.
2: La pel·lícula de producció catalana 11 de Clàudia i Paula Serrà participarà en el Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas de Daniel Romero, que parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest, i de la pel·lícula Upiro d'Òscar Martín rodada a Catalunya i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. El Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esport.
2: Montse Raia, bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça ultima aquest matí la preparació per al seu debut a la Lliga, que serà aquest diumenge al Camp de l'Elx. Ho fan després que João Cancelo es convertís ahir en nou jugador blaugrana per les tres pròximes temporades. És la tercera etapa del portuguès al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita.
13: Tenia en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
12: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes pel debut diumenge amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol juga demà al vespre contra el Rei a Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. Hi ha tres baixes a l'equip blanc i blau. Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada. Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades d'aquesta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. En declaracions al Toc Costa, a Catalunya Ràdio, Pere Milla parla justament de l'absència de Quique García.
14: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi... Diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem. I si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
12: El tècnic Manolo González parlarà aquesta tarda a les 5 en la prèvia. A la Lliga avui es juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre, partit de la segona jornada. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1. A segona divisió, el Girona juga avui al Camp de Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic dels gironins, ho afronta així.
15: Les més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria. I és els que en trobarem, més a més, jugant contra un equip que en teoria som nosaltres que hem baixat i, més a més, havent perdut el primer dia i jugant a casa, no?
12: Fan de Vic és la novetat al Girona, mentre Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Moumin, ja s'ha incorporat al Racing, Ivan Martín, traspassat per 3 milions d'euros, més un en variables. I diumenge jugarà el Sabadell a Castelló. Aquest vespre a les 8, a Barça Femení es presenta davant l'afició en el Gamper contra Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff, partit que es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patrick Jarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, juga avui en partit de la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda i van superar Irlanda 3-2. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar ahir Nova Zelanda 3-0. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya d'handbol, en superar ahir 20-34 al Sant Joan d'Espí. Avui es completen la resta de semifinals. Sant Vicenç-Barça a les 8, semifinal masculina, amb Martorell, Carlos Aula, entrenador del Sant Vicenç.
16: El plantejament principal del partit és gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenir l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món. I a la vegada, doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
12: I en la competició femenina, les semifinals són a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9 del vespre, Mataró-Granollers. David Verdugo, entrenador de les Maresmenques.
17: Primero la confirmación del éxito de la temporada pasada, que llegamos a jugar la fase de ascenso y llegamos a ganar el campeonato. Y para nosotros es un honor. Además, enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y, como digo, pues un motivo de orgullo.
12: Kilian Jornet no correrà a l'Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebrarà a finals d'aquest mes per la lesió que arrossega el genoll. Jornet ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador. I avui es disputen els entrenaments de cara al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 diumenge. Max Verstappen ha renovat amb el seu equip el Red Bull fins al 2030.
2: Dos quarts d'11 del matí, fem un repàs als principals titulars. A aquesta hora, nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. També us hem explicat que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot al Vallès Occidental i al Bages. Al País Valencià, el temporal amb cops de vent de més de 100 km per hora va fer nombrosos desperfectes. De tot això n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Repassarem alguns dels concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya. Actuaran, entre d'altres, Roger Mas, Ginestar, The Tires i Els Catàrrecs. I als Catàrrecs i a l'espai Aula Oberta parlarem de lectura en veu alta i participen en aquest programa més d'un miler de centres del país. En esports, Montse, el Barça que es prepara per la Lliga.
12: Sí, avui fan un entrenament, demà ja serà l'últim, diumenge s'estrenen a la Lliga al Camp de l'Elx, l'última incorporació és Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades, i avui tenim un Córdoba-Girona de segona divisió a les 9 del vespre i amb transmissió en directe del Tot Gira, Catalunya Ràdio.
2: Temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses. Dos quarts d'11 i dos minuts, nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí n'han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal a les quals ahir al matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Hi ha carpes amb lliteres, dutxes i lavabos i també se'ls ofereix menjar diverses vegades al dia i assistència sanitària. En un dels espais s'hi estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 magrimins. Després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta procedents del Marroc a finals del mes de juliol, en queden entre 5.000 i 10.000 que s'han ubicat en diversos punts de la ciutat en barraques i en campaments improvisats. El govern espanyol treballa per habilitar dues instal·lacions més per donar-los assistència. Des de l'ONG Metges del Món s'està treballant aquesta setmana a Ceuta per atendre aquests migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i la platja del Trampolín. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i explica en una entrevista a 3CAT Info els principals problemes de salut amb què es troben. Hi ha migrants que necessiten atenció fins i tot per les ferides que es van fer en la travessa per arribar a Ceuta fa més de dues setmanes.
18: Sus heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
2: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental, sobretot en infants, i confirma que hi ha molts migrants que encara paguen pels carrers i, per tant, es fa molt difícil de comptabilitzar. I enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el moviment xenòfob anomenat Safe Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona a la plaça Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
19: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat evidentment per partits com Vox, impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
2: un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
19: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni a nivell no només cultural, sinó també ètnic. I aquesta és la novetat. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
2: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns, David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
20: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
2: En qualsevol cas, l'autorització de l'acte que està concedida depèn de la Conselleria d'Interior. Es dona la circumstància que la convocatòria d'aquest acte es va publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar. Diversos moviments antifeixistes han cridat a plantar-los cara amb una contramanifestació al mateix lloc.
1: 3CAT Info.
2: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres en declaracions a 3CAT Info.
21: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que no és aconsellable anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i que el canvi de temps també pot alterar l'estat de la mar, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'anar a la platja. De fet, ahir la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. Els bombers han atès 135 avisos per aquest episodi de pluges i vents. Durant la nit, la majoria dels avisos que han rebut els bombers s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda, en canvi, el Vallès Occidental va ser la comarca que més incidències va acumular. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. La majoria d'actuacions han estat per incidències amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes a la via pública. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor durant el període d'alerta. Sortim a l'exterior. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha explicat que les proves del judici van demostrar que volien incitar la subversió contra el poder estatal.
22: És un fet indiscutible que l'aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
2: Les vigílies s'organitzaven cada any el 4 de juny per denunciar els fets del 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar la repressió del 1989 contra els manifestants prodemocràtics. Però les autoritats van prohibir aquestes concentracions el 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional després de les manifestacions pro-democràcia massives de l'any anterior. La dona d'un d'ells s'ha mostrat dolguda.
23: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
2: El procés judicial que ha condemnat avui els dos activistes de 69 i 41 anys ha estat criticat per les organitzacions de defensa dels drets humans com un nou senyal d'erosió de les llibertats a Hong Kong. El New York Times ha condemnat a pagar, està condemnat a pagar 9,25 milions de dòlars per difamació. Un jurat federal d'Alabama considera que el diari va difamar l'exjugador de bàsquet universitari Kay Spears en situar-lo erròniament al lloc d'un tiroteig mortal l'any 2023. La informació publicada al març d'aquell any afirma bé que Spears era al cotxe del jugador Brandon Miller quan hi va haver el tiroteig en què va morir una jove de 23 anys. El diari va reconèixer posteriorment l'error i va corregir la notícia. Tot i això, l'esportista va denunciar que aquella informació havia perjudicat la seva reputació i li havia provocat danys emocionals. El New York Times considera que va ser un error honest, creu que la multa imposada és excessiva i estudia recórrer la sentència. És la primera derrota del diari en un judici per difamació als Estats Units en més de mig segle.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Tornem a casa. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i demana relleus. Ho ha dit en un acte de la Universitat Catalana d'estiu, acompanyat d'altres expresidents dels països catalans. Prada, Laura Bertran.
0: Segons el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, són necessaris canvis de lideratges en els partits independentistes.
3: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
0: En la seva intervenció, l'UCE Torra també ha criticat que s'hagin convertit en crossa de l'actual govern espanyol.
2: Palamós al Baix Empordà tanque temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i també el risc de despreniments a Cala Corbs. Anem, per tant, a Girona, Núria Peraire.
4: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
5: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
4: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, de qui depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
5: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corbs. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el ministeri pugui fer actuacions.
4: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
2: I ara repassem alguns dels concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya. Ho fem amb la Montse Pujol.
24: Hi havia una vegada una nena bonica que teníem sac.
2: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
25: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
2: I Gina Està portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
26: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
27: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai.
2: I detall, ells actuarà al festival Ucalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
28: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé.
2: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de 1:15 a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat.
6: I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Cori a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
7: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
6: Els Catarres actuaran a Escó en el marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.
7: Que és tan salvatge i tan catarra com jo.
2: 3:15, fem atenció en primer lloc al trànsit. Situació carreteres i autopistes i el transport públic. A aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, només amb retencions puntuals a la Nacional 2 de la Jonquera al Portús, en sentit nord d'entrada a França, a la Nacional 340 a Creixell, direcció Tarragona, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril en tots dos sentits, i a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, es manté tallada la carretera comarcal 147 a causa d'una esllavissada que ha passat aquesta matinada. Informa Trànsit que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. Pel que fa a la situació del transport públic, continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies al tram entre Manresa i Calaf, i és que a causa de la situació climatològica hi ha hagut una incidència a la infraestructura. S'està fent servei per carretera en aquest tram. A Ferrocarrils de la Generalitat hi ha retards de 15 minuts als trens de la línia R6, la que uneix en Barcelona amb Igualada, al tram entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires, perquè també hi ha hagut una avaria a les instal·lacions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. Tomàs Molina.
9: La situació meteorològica de les properes hores vindrà marcada pel sol, o almenys amb moltes estones amb sol, però també per la inestabilitat, amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer a les comarques gironines, que podran donar algun ruixat en aquesta zona, que al llarg de la tarda s'estendrà també per l'àrea del Pirineu. Localment podrien descarregar amb moderada forta intensitat. De cara al vespre, els ruixats, les tempestes, apareixeran ja en la façana litoral de la Costa Daurada, de matinada o les primeres hores de dissabte, fins i tot podrien descarregar en forma de tempesta, que podrien ser lentes, és a dir, acompanyades de ventades fortes. Dissabte serà un dia canviant, un dia insegur amb grans clarianes, però també amb possibilitat de ruixats que seran més probables potser cap a les comarques de Ponent, en zones de muntanya, tant de l'interior de les Terres de l'Ebre com l'àrea del Pirineu, i amb més clarianes potser a la línia de la costa, i amb temperatura que continuarà amb tendència a baixar, amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any. Diumenge persisteix aquesta situació d'inseguretat amb clarianes, amb moltes estones amb sol, però també amb ruixats, tronades que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu i també la resta de zones de muntanya del país. La situació, per tant, doncs, típica de segona quinzena del mes d'agost.
2: 3CAT Info. Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Riba-Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi, Katanazo, a l'amor romàntico que publica Planeta Còmic. Valeria Obareda.
10: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites efectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Riba-Rossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
11: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
10: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
11: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció, i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel, tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
10: Però Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
12: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i a descobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etc etc.
10: Per Raquel Ribarrossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
12: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte, i al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
10: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.

0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
1: Obrim l'aula per parlar de lectura en veu alta. Fa més de 20 anys que la Fundació Enciclopèdia Catalana, juntament amb el Departament d'Educació, organitzen el certamen de lectura en veu alta, un gran esdeveniment en què participen més de 1.000 centres i que inclou diverses categories, des d'alumnes del cicle mitjà de primària fins a quart d'ESO. Visitem l'Institut La Romànica de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, un dels centres que hi participen i que ha guanyat algunes de les finals territorials.
2: Per fi tot anava com havia d'anar. Vam navegar durant 9 dies...
1: En aquest centre, la lectura en veu alta ja té un espai reservat dins l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Carme Martí, que és professora de la matèria i la cap del seminari, explica que això els permet treballar millor la comprensió lectora.
3: Fas una comprensió lectora en veu alta, els nanos poden preguntar, pots resoldre dubtes i aleshores doncs, ens sembla més enriquidor i també pots fer la lectura en veu alta, que és la pronúncia, l'entonació, perquè si bé entenem que si entonen bé, doncs també entenen millor, si no, doncs no hi ha comprensió. Llavors treballes la lectura també per treballar sobretot la comprensió.
1: Per ells, participar al certamen és una experiència enriquidora i cada curs convoquen un càsting entre els alumnes de secundària per escollir els participants.
3: La gran majoria d'alumnes són castellanoparlants, per tant, ja que agafin una relació diferent amb el català, de lectura, que els agradi llegir en veu alta, no? Que vagin a un lloc i vegin que hi ha altres nois que parlen català, que llegeixen en català, doncs també està molt bé. Per tant, això ho valorem, evidentment.
1: Per alumnes com la Júlia, participar-hi és una pujada d'autoestima.
4: Jo sempre pensava que llegir no era el meu fort i quan em van cridar em vaig donar compte que al final és una cosa que quan vas aprenent a mi em va canviar, la veritat, bastant la lectura. Vaig anar aprenent a llegir millor i em va agradar més.
1: L'organització tria les lectures i el centre busca estones perquè els alumnes que hi participen les puguin practicar. L'entonació i la fonètica són els dos aspectes que més han de reforçar.
3: Treballem principalment l'entonació, perquè una bona entonació, després si la fonètica no és perfecta, si s'entona bé, doncs arriba. I bé, a banda de l'entonació, doncs també treballem una mica la fonètica, perquè pel que t'he dit abans, no? Són nanos principalment castellanoparlants, doncs bé, totes aquestes coses de la sonoritat, no? Del català, d'aquestes consonants sonores, doncs és el que els costa més. Llavors, si fan un treball específic, ho arriben a fer.
1: Així ho veuen els alumnes. Aquest és el cas de la Joana.
5: Sobretot com a exagerar una mica quan canvies de veu, quan fas una pregunta, l'exclamació, no sé, sempre en monotón, i llavors això ja crida més l'atenció.
1: I també la Maria i en Biel.
6: Bueno, també l'entonació, però més la pronunciació de les paraules, les esses, la geminada, doble L...
7: Abans llegia molt bé, però no em fixava en els detalls, com això, les esses sonores, les dobles L's, cosa que ara sí que faig.
1: Amb aquesta experiència també han superat els nervis de llegir en públic, com l'Inca, que en parla amb un somriure d'orella a orella.
8: Sí, ha sigut una experiència molt, molt nova, molt novedosa, de fer aquí a l'institut, que pues, anar-nos a un altre lloc, a compartir això amb altra gent, ha sigut molt bonic tot.
1: Més enllà de millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta els ha permès millorar altres aspectes, com l'escriptura. Aquest és el cas de l'Andrea, que va ser una de les guanyadores al curs passat.
9: També a l'hora d'escriure també m'ha ajudat, perquè era com que jo em fixava més a les paraules quan jo llegia en veu alta, m'anava fixant, i també vaig aprendre molt de com s'escrivien les paraules, perquè jo les parlo i no sabia ben bé com era l'ortografia, i em vaig anar fixant en els fragments, tal, no sé què, i vaig millorar molt a l'hora d'escriure. Era més ràpida, ho entenia tot més, quan la meva mestra parlava també l'entenia millor.
1: A l'institut la majoria dels alumnes són castellanoparlants i en general reconeixen que aquesta experiència ha canviat la seva relació amb la llengua catalana.
9: Jo parlo sempre en castellà i el català em costa. I doncs vaig veure que no era tan dolenta com jo pensava i que era guai també llegir en català i que tenia la seva cosa.
8: Com només parlo a l'escola, això m'ha ajudat a pronunciar i fer-ho millor.
6: A casa meva som castellanoparlants. No era com una cosa meva del dia a dia i ara doncs sé que parlo millor.
1: El certamen de lectura en veu alta és una experiència que millora el domini i coneixement de la llengua catalana, però que també aconsegueix acostar-la als alumnes i que la sentin més seva. Amb ells, tanquem l'aula.
0: Aula oberta.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça última aquest matí el seu debut a la Lliga, que serà aquest diumenge al Camp de l'Elx. Ho fan després que Joao Cancelo es convertís ahir en nou jugador blaugrana per les tres pròximes temporades. És la tercera etapa del portuguès al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'equip saudita. Un Cancelo que arriba amb aquesta idea.
3: Bueno, a mí me motiva ganar a quien sea, no solo al Madrid, como a todos los equipos que juegan contra nosotros, porque soy un tío competitivo, soy un tío que logré, o sea, gané muchas batallas en mi vida. Yo soy un tío que me gusta no solo ganar al Madrid, pero ganar a cualquier equipo que nos enfrente y creo que tenemos un gran equipo para competir con cualquier uno.
2: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes per diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol juga demà al vespre i ho fa contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Hi ha tres baixes: Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades d'aquesta campanya, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Pere Milla parla justament de l'absència de Quique García.
4: Veure una figura com Monchi, que bueno, tot el que et transmet quan arriba, que quan anava pitjor te transmet aquesta confiança i demés, pues sí que et dona un plus més, no? I bueno, al final va sortir tot bé.
2: Pere Milla, que parlava de la figura de Monchi, el director esportiu blanc i blau. El tècnic Manolo González parlarà aquesta tarda a les 5 en la prèvia. A la Lliga avui es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1. A segona divisió, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre. Ho podeu seguir en directe amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, el tècnic dels gironins, parla de l'equip andalús.
5: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
2: Van de Beek és la novetat a la llista. Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club. David López lesionat. I els últims fitxatges, Unai Mumin. Ivan Martín ha marxat traspassat al Racing per 3 milions d'euros, més un en variables. I diumenge jugarà el Sabadell. Ho farà a Castelló. Avui a les 8 del vespre, el Barça femení es presenta davant l'afició al Gamper contra Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. A partit es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, juga avui ja en la segona fase contra Alemanya. A les 5 de la tarda, ahir van superar Irlanda 3-2. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de superar ahir Nova Zelanda 3-0. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol, en superar ahir 20-34 al Sant Joan d'Espí. Avui es completa la semifinal Sant Vicenç-Barça, d'on sortirà el rival de Granollers a les 8 a Martorell. I Carlos Aula és l'entrenador del Sant Vicenç.
6: És evident que jugador per jugador tenen una qualitat tremenda, però per mi el punt fort del Barça és a l'equip. Al final aquí penso que té molt de mèrit el Carlos Ortega, que durant aquests anys ha anat perdent peces importants cada temporada, han vingut altres jugadors i al final l'equip ha seguit rendint a un nivell molt alt.
2: També es juguen les dues semifinals femenines a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Mataró Granollers. David Verdugo, entrenador de les maranmenques.
7: No hemos podido disponer de pista hasta esta semana, entonces nos plantamos en el partido con solo 3 sesiones de pista. Sí que hemos estado entrenando una semana más, tema físico en exteriores, pero bueno, pues un poquillo cortos de preparación y de efectivos, porque bueno, nos faltan todavía jugadoras, pero bueno, lo intentaremos suplir, todas estas carencias las intentaremos suplir con la ilusión que nos hace el partido.
2: I Kilian Jornet no correrà l'Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador. I en tenis, Carlos Alcaraz anuncia que disputarà l'Open dels Estats Units després de superar la lesió que arrossegava el canell dret.
0: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda, us informa Òscar Callau. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i han començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllà, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. La violència masclista és l'eix central de l'últim còmic publicat de Lola Vendetta. L'autora, Raquel Ribarrossi, assegura que és la més dura que ha fet mai, però li ha volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça ultima la preparació per a l'estrena a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà al Madrid. El tècnic blanc Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un equip amb compromís. També parlem de la segona divisió de futbol, on avui el Girona jugarà al Camp del Còrdoba amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Es disputa avui el trofeu Joan Gamper davant l'afició. S'estrena el Barça a les 8 del vespre contra el Brighton anglès. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol. En superar 20-34 al Sant Joan d'Espí. Avui, segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues femenines, Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers.
0: I el temps, que està marcat per temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, ara passen gairebé 4 minuts de les 11. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí n'han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal a les quals ahir al matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Hi ha carpes amb lliteres, dutxes i lavabos, però i també se'ls ofereix menjar diversos cops al dia i assistència sanitària. En un dels espais s'hi estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 de magribins. Després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta procedents del Marroc a finals de juliol, en queden entre 5.000 i 10.000 que s'han ubicat en diversos punts de la ciutat, en barraques i campaments improvisats. El govern espanyol treballa per habilitar dues instal·lacions més per donar-los assistència. En el camp polític, el PP posa traves a l'acollida de menors a les comunitats on governa i Vox directament s'hi oposa. En contra del que diuen, però, els governs que comparteixen han acabat acollint menors migrants que arriben sols. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Vox recorda al PP que han signat.
4: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
3: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
5: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
3: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
6: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
3: Justament Extremadura acaba d'acollir 4 menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat.
0: L'ONG Metges del Món és una de les que està treballant aquesta setmana a Ceuta sobre el terreny per atendre els migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i la platja del Trampolín. Patricia Ruiz, portaveu d'aquesta ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i explica en una entrevista a 3CatInfo els principals problemes de salut amb què es troben.
7: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no? Que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: Sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que no n'estan veient.
7: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no? Desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
7: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
0: La CUP ara ha afegit que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que els fa molt difícil de quantificar.
8: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona? Forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit.
0: 11 del matí i 8 minuts, els bombers han atès 135 avisos per l'episodi de pluges i vent des que aquest dijous al migdia es va activar el Pla Inuncat. Durant la nit, la majoria dels avisos que han rebut els bombers s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda, en canvi, el Vallès Occidental va ser la comarca que més incidències va acumular. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. La majoria d'actuacions han estat per incidències en mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes a la via pública. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor durant el període d'alerta. I al País Valencià, el temporal va deixar ahir ràfegues de vent de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes. València, Pepa Ferrer.
11: Al gir, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
12: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
11: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 km i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, Dijous, l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
13: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
11: La baixada de temperatura

0: 10 anys de presó. El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha explicat que les proves del judici van demostrar que volien incitar la subversió contra el poder estatal.
1: És un fet indiscutible que l'aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
0: Les vigílies s'organitzaven cada any el 4 de juny per denunciar els fets del 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar la repressió del 1989 contra els manifestants prodemocràtics. Les autoritats, però, van prohibir aquestes concentracions l'any 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional després de les manifestacions prodemocràcia massives de l'any anterior. La dona d'un d'ells s'ha mostrat dolguda.
2: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
0: El procés judicial que ha condemnat avui els dos activistes de 69 i 41 anys ha estat criticat per les organitzacions de defensa dels drets humans com un nou senyal d'erosió de les llibertats a Hong Kong.
3: 3Cat Info.
0: Els Mossos han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllal tarragonès a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El detingut és un veí del Catllal de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir ahir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcaldia Antonio López a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. L'agressió es va produir dijous al matí a les portes de l'Ajuntament. El consistori ha condemnat rotundament l'agressió que ha rebut el regidor. A través d'un comunicat ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi i que les discrepàncies i conflictes només es poden abordar des del respecte al diàleg i la convivència. L'Ajuntament ha traslladat tot el suport al regidor afectat.
0: I ara anem a Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Està previst que aquesta nova línia d'ajut s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La intenció és oferir aquesta subvenció durant els pròxims 4 anys per donar un impuls a la mobilitat sostenible. També es farà una prova pilot d'aparcaments segurs de pagament, que serien espais tancats i amb videovigilància en equipaments municipals i locals buits situats a prop d'estacions de transport públic i de zones amb alta densitat d'oficines i comerços. A l'estació de Sants ja està previst instal·lar un gran aparcament per unes 160 bicicletes elèctriques.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans de donar pas a l'àrea de servei, us expliquem que les obres de la línia 1 del metro de Barcelona continuen al calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. S'han invertit 11 milions i mig d'euros en la renovació de les vies i la millora del taller de Santa Eulàlia, el més antic de la xarxa de metro de Barcelona. Sentim Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
5: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències i per tant, això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: A banda de reduir les incidències i augmentar la fiabilitat, també s'incrementarà el confort dels passatgers perquè es reduiran les vibracions dels combois. En punt, 11:45. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ara mateix dues vies amb complicacions a causa d'accidents. Hi ha tallada la carretera local TP7225 a Vilallonga del Camp, a la comarca del Tarragonès, a causa d'una topada. També hi ha hagut un altre accident a l'N340 a la Ràpita al Montsià en direcció Castelló, que talla un carril i provoca retencions puntuals en aquesta zona. Recordem, pel que fa a altres incidències, que es manté tallada la comarcal 147 al Tani o el Pallars Sobirà per una esllavissada que ha passat aquesta matinada. Segons Informa Trànsit, s'està assegurant l'accés del veïnat a les poblacions per on passa aquesta carretera comarcal. Pel que fa a la resta, es mantenen les aturades a la Nacional 2, a l'altura del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. També hi ha cua a l'N340 a l'altura de Creixell, en direcció Tarragona. S'intensifica també la circulació en algunes vies

0: que porten a la costa, com ara la C31 a l'altura de Torroella de Montgrí i a Palafrugell en sentit nord. També s'intensifica a la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa. També a l'N340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, també encara aturades a la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron i a Vallcarca sentit Besòs per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda de la ronda. Pel que fa al transport públic, continuen els retards de fins a 15 minuts als trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires per una avaria a les instal·lacions. També hi ha una incidència d'infraestructura que afecta els trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Per això s'hi està fent servei per carretera. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Amb Tomàs Molina.
3: Temperatures més normals per l'època de l'any en un temps amb moltes més estones amb sol avui, tot i que encara amb inestabilitat. De fet, al llarg del matí podria descarregar algun ruixat, alguna tronada en punts de l'interior de les comarques gironines. Durant la tarda, aquesta possibilitat de tempestes anirà guanyant terreny també a la resta del Pirineu i de cara al vespre arribaran també a la Costa Daurada. Fins tot la matinada de dissabte podria aparèixer algun ruixat, alguna tempesta que podrà anar acompanyada de ventades fortes. Precaució aquesta propera nit i matinada. Dissabte estarà un dia de nou marcat per la inseguretat, amb clarianes, al matí amb més núvols més compactes, a ponent, al sud, encara amb resta de tempestes en aquesta zona, i amb més clarianes a la meitat nord i nord-est. Al llarg de la tarda, a més, s'aniran alternant les estones amb sol, amb la possibilitat de ruixats, sobretot a les comarques de ponent, a les Terres de l'Ebre i en àrees del Pirineu, i la temperatura continuarà amb tendència a la baixa. Diumenge serà un dia amb més estones amb sol, almenys a la meitat oriental, amb moltes estones amb sol, però també, de nou, amb la possibilitat de ruixats. Hi ha aquesta situació d'aire fresc en alçada que afavorirà el creixement dels núvols convectius i l'aparició d'algun ruixat, d'alguna tronada. La temperatura es mantindrà sense canvis, amb una situació que, d'altra banda, és força típica de la segona quinzena d'agost.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: El mes que ve, l'Agència Tributària de Catalunya incorporarà 43 nous gestors i tècnics tributaris per reforçar la plantilla. A més, segons informa la Conselleria d'Economia i Finances, l'agència també ha obert un procés de selecció per incorporar 25 inspectors tributaris per intensificar la lluita contra el frau. Finalment, amb la idea d'avançar en la transformació digital i reforçar els sistemes d'informació, l'ATC està treballant per incorporar 12 professionals d'informàtica tributària. Aquestes contractacions se sumen a les beques que va convocar fa uns mesos per facilitar la preparació d'oposicions als cossos superiors de l'Agència Tributària Catalana per captar i retenir talent. La Generalitat i els alcaldes vallesans es reuniran el mes vinent per tractar el projecte de l'eix transversal ferroviari. Un dels principals punts sobre la taula serà l'ubicació de l'estació d'alta velocitat prevista per aquesta zona. L'objectiu és que la parada serveixi d'intercanviador amb les línies de rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat defensen que els projectes de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Són declaracions de l'alcaldessa accidental Cristina Pereira, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la d'Hospital General, està dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
2: Des de l'Ajuntament de Sabadell veuen amb bons ulls el projecte, ja que milloraria la connexió de la zona. L'alcalde accidental, Adrià Hernández, explicava al Matí de Catalunya Ràdio el dèficit d'infraestructures que té el municipi.
5: Per anar al Vallès Oriental, no? Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils, amb la pròpia Terrassa, no? Per fer Terrassa, UAB, Parc de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat.
2: Tot i això, el projecte de l'eix transversal ferroviari tot just s'està reactivant. La Generalitat ha encarregat l'estudi amb un cost superior al 1 milió d'euros. Segons els experts, si el pla tira endavant, les obres no començarien com a mínim fins al 2030.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem ara de turisme. Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol del 5% i de prop d'un 4%, respectivament. En canvi, a les de Lleida han caigut un 9% i a les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí amb més pernoctacions registrades, seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit d'hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El moviment xenòfob anomenat Save Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona a la plaça de Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració que coincideix amb la crisi a Ceuta. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
6: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
2: Diversos moviments antifeixistes han cridat a plantar-los cara amb una contramanifestació al mateix lloc.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
2: I ara parlem de cultura, parlem de còmic, perquè hi ha una novetat editorial destacada al món del còmic català.
1: 3CAT Info. Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Ribas Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi, Katanazo, a l'amor romàntico. Valeria Obareda.
7: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites efectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribas Rossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
8: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
7: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
8: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
7: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
8: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etc etc.
7: Per Raquel Ribas Rossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai, i n'està satisfeta.
8: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia, les dones, no?
7: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.
2: I ara els esports, amb Montse Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Barça prepara aquest matí el seu debut a la Lliga en un entrenament a porta tancada, debut que serà diumenge al camp de l'Elx. João Cancelo s'ha convertit en nou jugador blaugrana per les tres pròximes temporades. El van presentar ahir i és la tercera etapa del portuguès al Barça. La temporada 23-24 va estar cedit pel City i del gener al juny d'aquest any per l'equip saudita.
10: Tenia en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
9: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes per al debut de diumenge amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. I l'Espanyol jugarà demà al vespre contra Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Hi ha tres baixes a l'equip. Javi Puado, lesionat a final de la temporada passada, Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades d'aquesta campanya, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. En declaracions al Toc Costa Catalunya, Ràdio Pere Milla parla justament de l'absència de Quique García.
11: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
9: El tècnic Manolo González parlarà a les 5 de la tarda en la prèvia i qui ja ha parlat aquest matí és José Mourinho, la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. I ha respost a per què Rodri finalment no vestirà de blanc, sinó de blaugrana.
12: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
9: A la Lliga avui, Betis Real Societat a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1.
1: 3Cat Info.
9: I qui juga avui és el Girona, segona divisió al camp del Còrdoba, a les 9 del vespre, amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic dels gironins.
13: De cara a tothom, sempre és millor guanyar, sempre és millor sumar, intentar sumar al principi i no veure't més mig a baix. Si em dones a escollir, jo prefereixo començar bé.
9: Font de Vic és la novetat, mentre Pixor es baixa per decisió tècnica. Diumenge el Sabadell juga a Castelló i aquest vespre a les 8 a Barça es presenta davant l'afició al Gamper contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol, en superar 20-34 al Sant Joan d'Espí. Jugaran contra el guanyador del partit Sant Vicenç Barça, que juga a les 8, a Martorell. I en la competició femenina avui es disputen les semifinals, a les 7 Sant Vicenç Lleida i a les 9 Mataró Granollers. David Verdugo, entrenador de les Mares Menques.
14: Físicament són superiores en cuanto a número de plantilla també i en cuanto

0: Senyals horaris de 11:45, un dels moments a l'antena de 3CAT Info, que repassem els titulars més destacats. Bon dia, us informa Òscar Callau. Us hem explicat, us hem parlat del nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal en cops de vent de més de 140 km per hora va causar nombrosos desperfectes. De l'àmbit internacional, us hem explicat que Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. A partir d'ara us explicarem que ja ha arrencat la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners que pot arribar a les 7.000 tones. I també us avançarem que la pel·lícula de producció catalana 11 de Clàudia i Paula Serra participarà en el Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror, rodada en català, que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Pel que fa als esports, Montse?
1: El Barça enllesteix avui la preparació per a l'estrena diumenge a la Lliga al Camp de l'Elx. Joao Cancelo és l'últim fitxatge per 3 temporades. A segona, avui, Córdoba-Girona, a les 9, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio, i Barça-Brighton, Gamper femení, a les 8 a TV3.
0: Pel que fa al temps, tenim temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses. Ara passen 3 minuts de 11:45, nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí n'han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal, a les quals ahir al matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Hi ha carpes amb lliteres, dutxes i lavabos i també se'ls ofereix menjar diversos cops al dia i assistència sanitària. En un dels espais hi estan un miler d'immigrants subsaharians i en l'altre uns 500 magribins. Després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta procedents del Marroc a finals de juliol, en queden entre 5.000 i 10.000 que s'han ubicat en diversos punts de la ciutat amb barraques i campaments improvisats. El govern espanyol treballa per habilitar dues instal·lacions més per donar-los assistència. Sobre el terreny, l'ONG Metges del Món està treballant aquesta setmana a Ceuta per atendre els migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i la platja del Trampolín. Patricia Ruiz, portaveu d'aquesta ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i ha explicat en una entrevista a 3CAT Info els principals problemes de salut amb què es troben.
2: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no? Que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: Sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que no n'estan veient.
2: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no? Desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: També han afegit que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil de quantificar. Els bombers han atès 135 avisos per l'episodi de pluges i vent des que aquest dijous al migdia es va activar el pla Inuncat. Durant la nit, la majoria dels avisos que han rebut els bombers s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda, en canvi, el Vallès Occidental va ser la comarca que més incidències va acumular. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. La majoria d'actuacions han estat per incidències en mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes a la via pública. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor durant el període d'alerta. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada dins d'un domicili del barri d'Artigues a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor dels trets ja ha estat detingut. La investigació, però, continua oberta. I un nou terratrèmol, aquest cop al Perú, ha tornat a sacsejar Sud-amèrica. Es tracta d'un sisme de 7,2 que ha afectat una regió del sud del país sense causar grans danys, malgrat que s'ha informat d'almenys 3 persones ferides i d'afectacions estructurals en diverses escoles i centres de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol confirma que de moment no li consten víctimes i recalca que des del consolat que hi ha a la capital, Lima, estan fent el seguiment de la situació. La diferència amb les tragèdies de Venezuela i Colòmbia és que aquesta vegada el focus del terratrèmol s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
4: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
3: Terratrèmol al Perú que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers 2 mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia.
0: 12:45, sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí 2 setmanes. A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya. Crònica des de Berlín, del nostre corresponsal, Jordi Regàs.
5: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per a l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt, està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chavas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
6: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
5: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Palamós, al Baix Empordà, ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de despreniments a Cala Corps. Girona, Núria Paraire.
8: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten 2 trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
9: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
8: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri, d'aquí depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
9: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corbs. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el Ministeri pugui fer actuacions.
8: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el reg de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
11: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de reg del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
10: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
11: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
10: El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: I el conjunt de campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, marcats per sequera, gelades i pedregades, amb indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar 20. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro d'Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
13: Fa 2 campanyes vam pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any escassament ne pagarem 3.
12: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
13: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
12: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.

0: Els vendrellencs Lax en Busto van passar ahir a la nit pel Summerfest Cerdanya dins de la gira del seu 40è aniversari. Una gran festa, però, que va durar ben poc per culpa de la pluja. Ens ho explica des de Puigcerdà Joaquim Albalate.
1: Lax en Busto és un dels grups històrics de casa nostra que ha transcendit generacions. Estan en plena gira del 40è aniversari i ahir van passar per la Cerdanya. Pemi Rovirosa és el guitarrista de la banda.
2: 40 anys són uns quants, i la veritat que igual, però una mica més grans, no? Disfrutem molt els concerts, toquem doncs, molt tranquils i amb molta confiança i sobretot amb moltes ganes de disfrutar-ho i de passar-ho molt bé, no?
1: Després de 4 dècades no han perdut l'energia del primer dia i ahir ho van demostrar davant d'un públic totalment entregat. Jimmy Pinyol és el bateria.
3: Jo, per lo menys, em sento privilegiat de poder estar tocant després de tants anys amb el grup, amb escenaris i amb festivals d'aquesta envergadura, veient el públic, com ens acullen i lo bé que ens ho estem passant nosaltres. Jo m'ho dius fa uns anys i t'hagués dit que no m'ho creia, saps? Amb la qual...
1: Una festa que va durar poc perquè només van poder sonar 6 cançons abans que una forta tempesta obligués a aturar el concert. Una gira que va començar a l'abril, que tindrà 6 parades més fins al desembre i que recupera la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, que ha tornat als escenaris 18 anys després.
4: Bona Puigcerdà, bona nit de Cerdanya! Som el Lax en Busto al Vendrell!
0: Amb Lax en Busto hem arribat a 12:15. Àrea de servei a 3CAT Info, amb el trànsit i el temps. Comencem amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Encara complicacions per accident a la carretera TP7225, que es manté tallada a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, a causa d'aquesta topada entre 2 vehicles, segons informen des de trànsit. També complicacions a la carretera C53 a Tornabous, en direcció Tàrrega, a causa d'un camió avariat. Pel que fa a altres retencions no provocades per incidències, n'hi ha a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, també a l'altura de la Jonquera en tots dos sentits, l'N340 a Creixell i també al Vendrell en direcció Tarragona, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit. Pel que fa a altres incidències, per les llavissades, continua tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una llavissada de roques. S'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions que passen per aquesta carretera, segons informen des de trànsit. El transport públic encara retarda fins a 15 minuts els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires a causa d'una avaria a la infraestructura. I també hi ha una avaria a les instal·lacions que afecta la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Per això s'està fent servei per carretera en aquest tram. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
6: La situació meteorològica de les properes hores vindrà marcada pel sol, o almenys amb moltes estones amb sol, però també per la inestabilitat, amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer a les comarques gironines, que podran donar algun ruixat en aquesta zona, que al llarg de la tarda s'estendrà també per l'àrea del Pirineu. Localment podrien descarregar amb moderada forta intensitat. De cara al vespre, els ruixats, les tempestes, apareixeran ja en la façana litoral de la Costa Daurada, de matinada o les primeres hores de dissabte, fins i tot podrien descarregar en forma de tempesta, que podrien ser virulentes, és a dir, acompanyades de ventades fortes. Dissabte serà un dia canviant, un dia insegur amb grans clarianes, però també amb possibilitat de ruixats que seran més probables potser cap a les comarques de Ponent, en zones de muntanya, tant de l'interior de les Terres de l'Ebre com l'àrea del Pirineu, i amb més clarianes potser a la línia de la costa, i amb temperatura que continuarà amb tendència a baixar, amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any. Diumenge persisteix aquesta situació d'inseguretat amb clarianes, amb moltes estones amb sol, però també amb ruixats, tronades que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu i també la resta de zones de muntanya del país. La situació, per tant, doncs, típica de segona quinzena del mes d'agost.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Parlem ara de cultura i d'una pel·lícula que us comentava amb el sumari, la de producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, que participarà en el Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de 2 monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, que parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest, i de la pel·lícula Upiro, d'Òscar Martín, rodada a Catalunya, i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. El Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. I ara repassem amb Montse Pujol alguns dels concerts que es fan avui divendres arreu de Catalunya.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
9: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
10: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
9: I Ginestà portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
11: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
12: Per moltes coses que ens passin, que no cari mai.
9: I detall, ells actuarà al festival Ucalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
13: Una cançoneta i mon anel, que tot anirà bé, que encara que el món caiga, cantarem una última...
9: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de quarts d'una a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat. I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Core a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
14: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
9: Els Catarres actuaran a Escó en el marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.
0: I un apunt més de música.

0: La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. Marc Ruiz.
1: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada als escenaris. La Gossa Sorda va ser una de les bandes més influents de la música valenciana festiva i amb contingut polític durant 20 anys. Van estar actius entre el 1997 i el 2016. I a més de les lletres i els ritmes ska, reggae o punk rock, van fer de la Dolçaina una de les seves marques d'identitat. Actuaran al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre per tancar els actes de la Diada organitzats per Òmnium.

0: 8 minuts i arribarem al punt de migdia. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
2: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
1: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Mantenim la comunicació amb Lleida perquè entitats socials i de persones migrades han denunciat que el procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional. Això implica que els tràmits per aconseguir o renovar papers es poden allargar fins a 11 mesos. La crònica ara des de Lleida és de Noelia Casellas.
3: Un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
4: Si un espanyol tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
3: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.
0: I ara anem a les Terres de l'Ebre, que freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa. Tarragona, Jordi Barranca.
5: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
6: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
5: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis.
0: 5 minuts i seran les 12.
7: Esports.
0: A Montse Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça acaba de preparar el seu debut a la Lliga en un entrenament aquest matí a porta tancada, un debut que serà diumenge al Camp de l'Elx. Joao Cancelo s'ha convertit en nou jugador blaugrana per les tres pròximes temporades, el van presentar oficialment ahir i és la tercera etapa del portuguès al Barça. I va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny d'aquest any cedit per l'Al-Hilal saudita.
9: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo.
8: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes per al debut de diumenge amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. I l'Espanyol jugarà demà al vespre contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Hi ha 3 baixes a l'equip blanc i blau. Javi Puado, lesionat a final de temporada passada, Cabrera, sancionat durant les 3 primeres jornades d'aquesta campanya, i Quique García, que es va lesionar els isquiotibials durant la pretemporada. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Pere Milla parla de com afronten la temporada.
10: Sí, estic pensant que l'Espanyol ha de jugar a Europa tots els anys, però per això has de fer una bona base. No pot ser de, no, que ara jugarem a Europa perquè som l'Espanyol. No. Aquí s'ha de crear una bona base i a partir d'aquí començar a construir, no? I fer un Espanyol gran, perquè al final és el que és, no? És dels millors clubs d'Espanya.
8: El tècnic Manolo González parlarà a les 5 de la tarda en la prèvia i qui ja ha parlat és José Mourinho, la seva primera roda de premsa com a tècnic de Madrid. Diu que volien Rodri perquè seria com la cirereta del pastís. Mourinho creu que per poder tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà compromís.
7: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
8: Avui a la primera divisió de futbol es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1.
11: 3Cat Info.
8: A la segona divisió, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic del Gironins.
12: Jo crec que ens trobarem un equip superdifícil, un equip molt ben treballat, que des de que està Ivan Ania, des que van pujar, doncs ha fet 2 o 3 anys a la segona, ara no, que és dels que més alt té el bloc, de que roba més a camp contrari.
8: Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur es baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats amb el Girona o Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Mumin. Diumenge el Sabadell jugarà a Castelló i a les 8 del vespre el Barça femení es presenta davant l'afició al Trofeu Gamp per contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que es pot veure per TV3. Després de la sortida d'Alexia Putellas aquest estiu, Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip i l'Espanyol juga l'últim amistós de pretemporada avui a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva de Nijarque. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga avui en partit de la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda i van superar Irlanda 3-2. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar i Nova Zelanda 3-0. Clara Pérez, jugadora de l'equip espanyol.
13: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem.
8: El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol en superar 20-34 al Sant Joan d'Espí. Jugarà contra el guanyador de la segona semifinal, Sant Vicenç Barça, que juga avui a les 8 a Martorell. Carlos Aula, entrenador del Sant Vicenç.
14: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenir l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
8: En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals, a les 7 Sant Vicenç Lleida i a les 9 Mataró Granollers. I Kilian Jornet no correrà l'Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se per superar la lesió.
11: 3Cat Info.

0: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara el xifren gairebé 2.700, mig miler més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot al Vallès Occidental i al Bages. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agràries Agroseguro haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les d'altres anys que van estar marcades per sequeres, gelades i pedregades. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. Els hotels catalans baten rècords al juliol amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1% més que fa un any. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllà, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. La violència masclista és eix central de l'última història publicada per Lola Vendetta. L'autora, Raquel Ribarrossi, assegura que és la més dura que ha fet mai, però li heu volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça segueix amb la preparació per a l'estrena de la Lliga diumenge en el Camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà a Madrid. Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un Madrid amb compromís. El Barça femení juga avui al Gamper contra Brighton anglès a les 8 del vespre per TV3. A 6:45, Espanyol-Vilareal, últim amistós de les blanc-i-blaves. I a segona divisió, Còrdoba-Girona a les 8 i amb transmissió al Tot Gira, Catalunya Ràdio. Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on es trobaran el Granollers. La segona semifinal es juga avui a les 9. També es juguen les dues semifinals femenines, Sant Vicenç-Lleida a les 7 i Mataró-Granollers a les 9.
0: I el temps, la pluja pot tornar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada, calor moderada, ja plenament normalitzada per l'època de l'any.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, comencem amb els ulls posats a Ceuta. El govern espanyol torna a pujar la xifra de menors migrants identificats a la ciutat autònoma fins als gairebé 2.700, 500 més que a principis de setmana. 1.400 estan en centres de menors i dispositius de les comunitats i la resta en espais habilitats per a associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
3: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
0: Mentrestant, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on des d'ahir a la tarda s'havien instal·lat novament migrants després que al matí es traslladessin els 1.500 que hi havia als dos espais habilitats per acollir-los. Ara són un miler i, de moment, els han aplegat en una zona de la platja mentre els equips de neteja estan traient tot el material i les deixalles acumulades en més de 20 dies des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals del mes de juliol. De moment, no se sap si aquest nombre de migrants els traslladaran també als dos allotjaments temporals que tenen cabuda per 1.800 persones. Des de l'ONG Metges del Món, que estan treballant aquesta setmana a Ceuta per atendre els immigrants, alerten d'una situació, una crisi humanitària sense precedents. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3CAT Info els principals problemes de salut amb què es troben.
4: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarrampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que no n'estan veient.
4: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
4: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
0: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i se'ls fa molt difícil de poder quantificar. Han detingut 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de Ceuta fins a la península. Segons la policia espanyola, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants, que pagaven uns 9.000 euros cadascun per viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants, molts dels quals són els que van arribar nedant el passat mes de juliol. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven a muntegades en una embarcació molt petita, en condicions molt poc segures i a la deriva a mig de l'estret de Gibraltar.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La previsió de pluges intenses manté activat el ple inuncat avui i demà dissabte. L'avís afecta litoral i prelitoral de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Catalunya, on es preveu que es puguin superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És en aquestes zones on es concentra el principal risc, sobretot aquest vespre i durant la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions per possibles crescudes de rius i rieres i pels canvis en l'estat de la mar. Ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que deixeu al migdia es va activar el ple inuncat, els bombers han rebut 135 avisos. Aquesta nit la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda al Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. Les actuacions han estat principalment per mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. Doncs bé, les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats justament per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys marcats per sequeres, glaçades i pedregades amb indemnitzacions milionàries, lleita per a Joan Alvarez.
5: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar una vintena. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro d'Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
6: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
5: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
6: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tot los anys ser catastròfics.
5: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.
0: Arreca la campanya de l'Avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners, que pot arribar a les 7.000 tones. Tarragona, Arreca Arboigues.
7: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com ha explicat el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
8: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
7: La setmana que ve tenen reunió a la

0: xenòfob, anomenat Safe Europe Act, ha convocat un acte per demà a Barcelona a la plaça Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
1: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents de l'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
0: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
1: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni a nivell no només cultural, sinó també ètnic. I aquesta és la novetat. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: En qualsevol cas, l'autorització de l'acte que està concedida depèn de la Conselleria d'Interior. Es dona la circumstància que la convocatòria d'aquest acte es va publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten que van rectificar tan bon punt se'n van adonar. Diversos moviments antifeixistes han cridat a plantar-los cara amb una contramanifestació al mateix lloc. I l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i demana relleus. Ho ha dit en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans, Prada, Laura Bertran.
3: Segons el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, són necessaris canvis de lideratges en els partits independentistes.
4: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
3: En la seva intervenció, l'UC Torra també ha criticat que s'hagin convertit en crossa de l'actual govern espanyol.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: A 3Cat Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Un quart d'una del migdia, fem atenció ara al trànsit i al temps. Cop d'ull, per tant, a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Diverses incidències estan afectant la circulació. L'autopista P7 tallada a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Girona perquè hi ha hagut un accident. De moment hi ha uns 3,5 km de cua força compacta des de Montornès del Vallès. Als túnels del Garraf, la C32, es fan talls de forma intermitent a l'altura de Sitges en direcció Barcelona perquè estan treballant per retirar un vehicle avariat. Hi ha uns 2,5 km de retenció. També aturades per accident a la C66 entre Porqueres i Banyoles si està fent pas alternatiu. Es manté tallada a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, la carretera TP7225, també a causa d'un accident. I pel que fa a retencions, sense incidències, n'hi ha a la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, també a l'altura de la Jonquera en tots dos sentits, a la C31 Nord a Palafrugell i Torroella de Montgrí direcció Figueres, i al sud la Nacional 340, al Vendrell i a Creixell direcció Tarragona. A Barcelona es mantenen les aturades a la Ronda a Dalt, a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. I d'altra banda, continua tallada per esllavissades la comarcal 147 al terme d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. S'està garantint l'accés als veïns de les poblacions afectades, segons informen des de Trànsit. El transport públic es manté interromput de la circulació

0: estació de trens de l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per una incidència d'infraestructura. S'hi fa servei per carretera. I també hi ha una avaria d'instal·lacions que afecta els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens entre Igualada i Sant Esteve Ses Rovires registren retards de fins a 10 minuts. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb el Dani Ramírez.
2: La temperatura ha baixat sensiblement, ho hem notat, s'ha dormit millor bona part del país, ja no hem tingut una nit tòrrida a la costa, sí que encara valors de 20, 23 s'han donat al litoral, per tant, nit tropical, però hem sortit d'aquell àmbit de tanta calor, asfixiant, amb tanta xafogor, ha entrat una mica de vent de nord i ha plogut alguns sectors aquesta matinada, 20, 25 litres per metre quadrat, per exemple, cap a l'Alt Empordà, la part més oriental de la Garrotxa, punts de la Selva, de matinada també entre 5 i 10 litres, puntualment 13 cap al Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, i la temperatura que avui serà confortable, una calor d'aquelles que feia temps que no teníem, que és una temperatura, doncs, de calor relativament agradable. Màximes de 27, 28, fins als 30, 32, les més elevades. Bé, a la tarda hi haurà algun ruixat, es poden ja iniciar passat el migdia, primera a la tarda, cap al Pirineu Oriental, interior de Girona, nord de Barcelona, algun xàfec al Pirineu, a la resta el temps aguanta, però a mesura que avanci la tarda, i sobretot vespre i nit, s'activa la pluja també cap al sud del país, Costa Daurada fins al Baix Llobregat, Garraf aproximadament, i tenim un avís d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa, doncs, a les últimes hores del dia, insistim, aquest divendres, en acabar la jornada, amb més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora en aquest sector, en 3 hores, i demà matinada, pluges fortes en aquest sector del litoral i prelitoral sud, també cap a la Ribera d'Ebre i l'Alt Camp, de més de 60 litres en 3 hores. Demà, doncs, continuen alguns xàfecs, poden ser forts a la Costa Daurada i la temperatura es mantindrà sense canvis o una mica més baixa.
1: Més coses, una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada dins d'un domicili del barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i se sap que la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor dels trets, que ja ha estat detingut. La investigació continua oberta. I els Mossos han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllal Tarragonès a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Ricard Boigues.
3: El detingut és un veí del Catllà de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir ahir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcaldia Antonio López a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. L'agressió es va produir dijous al matí a les portes de l'Ajuntament. El consistori ha condemnat rotundament l'agressió que ha rebut el regidor. A través d'un comunicat ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi i que les discrepàncies i conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència. L'Ajuntament ha traslladat tot el suport al regidor afectat.
1: 3CAT Info. Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però això sí, de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol del 5% i de prop d'un 4% respectivament. En canvi, les de Lleida ha caigut un 9% i les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí amb més pernoctacions registrades seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol, com dèiem, s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%. La Generalitat i els alcaldes vallesans es reuniran el mes que ve per tractar el projecte de l'eix transversal ferroviari. Un dels principals punts sobre la taula serà la ubicació de l'estació d'alta velocitat prevista per aquesta zona. L'objectiu és que la parada serveixi d'intercanviador amb les línies de rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat defensen que els projectes de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Són declaracions de l'alcaldessa accidental Cristina Paraire al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la de Hospital General, està dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
1: Des de l'Ajuntament de Sabadell veuen amb bons ulls el projecte. L'alcalde accidental Adrià Hernández explicava també al Matí de Catalunya Ràdio el dèficit d'infraestructures que té el municipi.
5: Per anar al Vallès Oriental, no? Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils, amb la pròpia Terrassa, no? Per fer Terrassa, UAB, Parc de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat.
1: Tot això, el projecte de l'eix transversal el ferroviari tot just s'està reactivant. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
6: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
1: Canviem de qüestió. Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista i ho veiem en el seu últim episodi, Katanazo, a l'amor romàntico, que publica Planeta Còmic, Valeria Obreda.
7: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites efectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribarrossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
8: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític, com feta la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
7: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
8: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció, i sempre que a elles els hi toca dibuixar-se a elles mateixes en un món paral·lel, tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
7: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
8: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etcètera, etcètera.
7: Per Raquel Ribarrossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
8: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
7: Katanazo, l'amor romàntico, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça femení es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 8 del vespre, un partit que es pot veure per TV3. Doncs bé, hi ha una baixa d'última hora per aquest partit. És una de les noves jugadores blaugranes. Es tracta de la central neerlandesa René van Aasten, que té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Per tant, avui no podrà ser en aquest partit Barça-Brighton. A més de van Aasten, les altres tres cares noves del Barça femení que es presentaran avui davant l'afició són la portera estatunidenca Tyler McCanny, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicolli. Qui farà els parlaments com a nova primera capitana del Barça és Patrick Guijarro, en substitució d'Alexia Putellas. La resta de capitanes blaugranes per la nova temporada són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. Pel que fa a l'Espanyol femení, juga també avui l'últim amistós de pretemporada a 6:45 contra el Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al Barça masculí, últim entre avui i demà el seu debut a la Lliga, que serà diumenge al camp de l'Elx. João Cancelo s'ha convertit en nou jugador blaugrana per les tres pròximes temporades. El van presentar ahir i és la tercera etapa del portuguès al Barça. I va ser la temporada 23-24 cedit pel City i del gener al juny passat cedit per l'Al-Hilal saudita.
3: Tenia en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: Des de Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes per al debut de diumenge amb el dubte de mateix Cancelo que ha arribat a última hora. I l'Espanyol juga demà al vespre contra Madrid a l'RCD Stadium a 10:45. Hi ha tres baixes. Javi Puado, lesionat final de la temporada passada. Cabrera, sancionat les tres primeres jornades d'aquesta. I Quique García, lesionat a la pretemporada. El tècnic Manolo González parlarà a les 5 de la tarda a la prèvia i ja ha parlat José Mourinho, primera roda de premsa del tècnic de Madrid, que diu que volia en Rodri perquè seria com la cirereta del pastís. Mou creu que per poder tornar a guanyar la Champions cal compromís al Madrid.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
2: Avui a la primera divisió de futbol, Betis Real Societat a les 9 del vespre i a segona, el Girona juga al camp del Còrdoba també a les 9 amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic dels gironins.
5: Les més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria i és els que en trobarem més a més jugant contra un equip que en teoria som nosaltres que hem baixat i més a més havem perdut el primer dia i jugant a casa, no?
2: Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on els espera el Granollers. Avui es juga aquesta segona semifinal de la competició a les 8 a Martorell. També avui es jugaran les dues semifinals femenines a les 7 Sant Vicenç Lleida i a les 9 Mataró Granollers.

0: Dos quarts d'una del migdia, repassa les principals notícies a aquesta hora. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara el xifren gairebé 2.700, mig miler més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot al Vallès Occidental i al Bages. Des que dijous al migdia es va activar el Pla Inuncat, els bombers han rebut 135 avisos. Tot això us ho hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. I el Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. L'element central és la jota, a la jota, vaja, i el tret de sortida el donarà aquest vespre Eura Gaia a Muntalla de Can. Els Quicos en seran també protagonistes i demà presentaran el nou disc Jota per Copla. En esports, Montse, que destaquem a aquesta hora.
1: Doncs fan Aston. Baixa d'última hora per lesió al Barça femení per al Gamper d'aquest vespre contra Brighton anglès a partit des de les 8 i per TV3. A la segona divisió masculina de futbol, Còrdoba-Girona avui a les 9 amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio.
0: La pluja pot tornar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'oriental. Al final del dia les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada. Disculpeu, calor moderada ja plenament normalitzada per l'època de l'any. Doncs bé, comencem. El govern espanyol torna a pujar la xifra de menors migrants identificats a Ceuta fins als gairebé 2.700-500 més que a principis de setmana. 1.400 estan en centres de menors i dispositius de la comunitat i la resta en espais habilitats per associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
2: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía.
0: Mentrestant, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on des d'ahir a la tarda s'havien instal·lat novament migrants després que al matí els traslladessin als que hi havia els dos espais habilitats per acollir-los. Ara són un miler i de moment els han aplegat en una zona de la platja mentre els equips de neteja estan traient tot el material i les deixalles acumulades en més de 20 dies des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elin, són persones que ahir van quedar fora dels allotjaments perquè ja no hi cabien immigrants d'altres zones que han decidit anar a la platja perquè saben que allà la Creu Roja reparteix menjar. Afegim encara que han detingut 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de Ceuta fins a la península. Segons la policia espanyola, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants, que pagaven uns 9.000 euros cadascun per viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants. Molt d'ells són els que van arribar nedant el passat juliol a la ciutat autònoma. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven a muntegades en una embarcació molt petita i en condicions molt poc segures i a la deriva enmig de l'estret de Gibraltar. Doncs enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el moviment xenòfob anomenat Safe Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona a la plaça Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
3: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
0: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres. Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: En qualsevol cas, l'autorització de l'acte que està concedida depèn de la Conselleria d'Interior.
5: Info. Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit.
0: La previsió de pluges intenses manté activat el pla Inuncat avui i demà dissabte. L'avís afecta el litoral i prelitoral de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Catalunya, on es preveu que es puguin superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És en aquestes zones on es concentra el principal risc, sobretot aquest vespre i durant la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions per possibles crescudes de rius i rieres i pels canvis en l'estat del mar. Ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que dijous al migdia es va activar el pla Inuncat, els bombers han rebut 135 avisos. Aquesta nit la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot pel transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primes. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Arregàs.
6: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
7: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
6: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
0: Un nou terratrèmol, aquest cop al Perú, ha tornat a sacsejar Sud-amèrica. Es tracta d'un sisme de 7,2 que ha afectat una regió del sud del país sense causar grans danys, malgrat que s'ha informat d'almenys 3 persones ferides i d'afectacions estructurals en diverses escoles i centres de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol confirma que, de moment, no li consten víctimes i recalca que des del consolat que hi ha a la capital, a Lima, estan fent el seguiment de la situació. La diferència amb les tragèdies de Venezuela i Colòmbia és que, aquesta vegada, el focus del terratrèmol s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hong Kong ha declarat culpables 2 activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha explicat que les proves del judici van demostrar que volien incitar la subversió contra el poder estatal.
8: És un fet indiscutible que l'aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
0: Les vigílies s'organitzaven cada any el 4 de juny per denunciar els fets del 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar la repressió del 1989 contra els manifestants prodemocràtics. Però les autoritats van prohibir aquestes concentracions al 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional després de les manifestacions prodemocràcia massives de l'any anterior. El procés judicial, que ha condemnat avui els dos activistes de 69 i 41 anys, ha estat criticat per les organitzacions de defensa dels drets humans com un nou senyal d'erosió de les llibertats a Hong Kong. Tornem a casa nostra. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui el cordó sanitari a Aliança Catalana. Junqueras ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
0: Unes declaracions del líder dels republicans que arriben la mateixa setmana que des de Junts Jordi Turull endurís el seu discurs contra els de Sílvia Oriol i advertís dels efectes nocius que té per l'independentisme. El mes que ve, l'Agència Tributària de Catalunya incorporarà 43 nous gestors i tècnics tributaris per reforçar la plantilla. A més, segons informa la Conselleria d'Economia i Finances, l'agència també ha obert un procés de selecció per incorporar 25 inspectors tributaris per intensificar la lluita contra el frau. Finalment, amb la idea d'avançar en la transformació digital i reforçar els sistemes d'informació, l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, està treballant per incorporar 12 professionals d'informàtica tributària. Aquestes contractacions se sumen a les beques que va convocar fa uns mesos per facilitar la preparació d'oposicions als cossos superiors de l'Agència Tributària Catalana per captar i retenir talent.
5: 3CAT Info.
0: Palamós del Baix Empordà tanca temporalment alguns camins de l'espai natural del Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniment a Cala Corps, Girona, Núria Peraire.
10: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
11: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
10: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, de qui depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
11: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corps. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el ministeri pugui fer actuacions.
10: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen, que agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, balear, pirinenca i lleidatana, servirà també per estrenar el nou disc dels Quicos, Tarragona, Jordi Barranca.
12: Fins demà, el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes és l'epicentre de la música d'arrel. L'element capdalt, com no pot ser d'una altra manera, és la xota. El tret de sortida serà aquest vespre amb un taller de cant amb la lleidatana Euregaia, en una programació amb noms destacats que resumeix d'aquesta manera el codirector del Tradicionarios, Arturo Gaia.
13: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Euregaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc del que és lo Tradicionarius. Podem parlar encara més joves de pitjorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears i que d'alguna manera m'ho recordaran los inicis del primer festival.
12: Guardonades, a més, amb dos premis Antarroc. Els mateixos Quicos també en seran protagonistes. Serà dissabte a la nit amb la presentació del seu nou disc Jota per Cobla.
13: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
12: Tot plegat en una edició que recupera l'essència originària del festival amb la reivindicació de la música tradicional dels Països Catalans i donant al folklore abrenc la importància que es mereix. A banda de la simpàtica Produccions, l'altre organitzador d'aquest certamen és l'Ajuntament de Roquetes.
0: 3:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip Viari, Marilut García, bon dia.
14: Hola, bon dia. El principal punt conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 5,5 km de cua des de Montmeló fins a la Roca del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, i és que hi ha hagut un accident que durant una estona ha obligat a tallar completament la via. Ara ja tots els carrils oberts perquè els vehicles es troben situats al voral. A la mateixa autopista AP7 també petites retencions entre Castellbisbal i Martorell, i també a l'altura de Gelida, també en sentit sud, en direcció Tarragona. I la mateixa autopista AP7 a l'extrem nord, a la zona de la frontera, hi ha retencions des de la Jonquera a la frontera que afecten tant la P7 com la carretera Nacional 2. A la ciutat de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril en totes dues direccions. I el transport públic, recordem que la línia RL4 de Rodalies es manté interrompuda entre Manresa i Calaf a causa d'una incidència d'infraestructura provocada per les pluges, mentre que Ferrocarrils de la Generalitat, els trens de la línia R6 tenen retards d'uns 10 minuts a causa també d'una avaria d'instal·lacions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Previsió d'algun xàfec, alguna tempesta, tot i que ara tenim una bona pausa. En principi amb sol, han passat les tempestes de la matinada, les pluges que han estat abundants a l'Empordà, 10, 20, 15 litres, poc més de 20 litres a Figueres, a Borrassà, també. Per exemple, n'hi ha hagut 36 a Vilajuïga o 37 a Vilanova de la Muga. Però cal destacar que aquestes pluges, doncs, han donat pas a un matí més aviat assolellat i ara pot tornar a canviar el temps. Aquesta tarda preveiem ruixats al Pirineu Oriental, interior de Girona, nord de Barcelona, aquest sector. Poden ser localment moderats, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I pendents del que pugui passar aquest final de tarda, vespre i sobretot a la nit, amb pluja intensa, segurament, a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, fins al Delta de l'Ebre, pluges que puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en 3 hores, i de matinada encara amb més intensitat, hi pot haver aiguats, de més de 60 litres en 3 hores en aquest sector del litoral i prelitoral sud, des del Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, sobretot, fins al Delta de l'Ebre la propera matinada. Estem parlant, doncs, de pluges intenses que demà a la tarda podrien continuar cap al Delta de l'Ebre. En definitiva, encara queden algunes tempestes i la calor moderada, res de forta, la xafogor també ha baixat i, evidentment, doncs, aquest respir termomètric que s'agraeix a tot arreu.
16: Per la feina, ja.
5: L'agenda del Tres Rodes. El cap de setmana casteller de 3CatInfo.
17: El món casteller és davant d'un dels caps de setmana més espectaculars de la temporada, amb les diades del Catllà i l'Arbós. La diada de Festa Major del Catllà és aquest dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila de la població del Baix Gaià, i actuaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
18: Coincidint amb aquesta actuació, hi ha altres diades escampades pel país. A Vilanova del Vallès, a les 6, els Xics de Granollers actuen a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora, al Picat, els castellers de Lleida actuen al Parc del Graó. I a Gelida, també a les 6, hi podreu veure els bailets que actuaran al Passeig Rossell i Massanes.
17: Les tres colles que hauran actuat al Catllà tornen a coincidir diumenge a la Diada de Festa Major de l'Arbós.
18: Actuen a la una del migdia al costat dels minyons locals. La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona tornaran a coincidir a la plaça de la Vila de la localitat penedesenca. Totes tres formen part del cartell de la Diada Sant Fèlix del dia 30 a Vilafranca, com també la Colla Jove Xiquets de Valls. La Joves també actua aquest diumenge. Ho fa un quart d'una a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. És la Diada Festa Major de la capital de l'Anoia, que té d'anfitrions els moixiganguers locals i també de convidats els Xiquets de Reus.
17: Són les dues grans diades d'aquest diumenge, però hi ha més actuacions, com la de la plaça de la Vila de Lloret de Mar a les 7 de la tarda amb els Minyons a Terrassa, els Marginers de Guissona i la Colla de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge, a quarts d'una del migdia, també hi ha castells a la plaça de la Constitució de Vilafranca del Penedès. I podreu veure els xicots locals acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i els bous a la Bisbal.
18: I de diumenge encara us avancem un parell d'actuacions més. A Cornudella de Montsant, a les 6, els Brivalls i els Torraires de Montblanc actuen al Pla de l'Església. I a Gelida, també a les 6, els bailets locals i els castellers de Tortosa actuen a la plaça de la Vila.
17: Tota la informació d'aquest cap de setmana casteller i també la previsió per la Diada de Sant Fèlix la tindreu diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 rondes de 3CatInfo.
0: I ara repassem alguns dels concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya, Montse Pujol.
19: Hi havia una vegada una nena bonica que
0: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
20: Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
0: I Ginestà portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
21: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
22: Per moltes coses que ens passin, que no cari mai.
0: I detall, ells actuarà al festival Ucalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
23: Una cançoneta i mona, nen, que es pot tenir de bé.
0: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de quarts d'una a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat. I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Core a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
24: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
0: Els Catarres actuaran a Escon al marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.

0: La Cosa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. Marc Ruiz.
1: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada als escenaris. La Cosa Sorda va ser una de les bandes més influents de la música valenciana festiva i amb contingut polític durant 20 anys. Van estar actius entre el 1997 i el 2016. I a més de les lletres i els ritmes ska, reggae o punk rock, van fer de la Dolçaina una de les seves marques d'identitat. Actuaran al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre per tancar els actes de la diada organitzats per Òmnium.

0: La pel·lícula de producció catalana 11 de Clàudia i Paula Serra participarà en el Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas de Daniel Romero, que parla de la manipulació, l'aïllament a partir d'un segrest i de la pel·lícula Piro d'Òscar Martín, rodat a Catalunya i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica de l'Estat. El Festival de Sitges d'aquest any es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
0: Montse, Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça femení es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit és a les 8 del vespre i es pot veure per TV3. Serà baixa d'última hora una de les noves jugadores blaugrana. Es tracta de la central neerlandesa René Van Asten, que té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Qui farà els parlaments avui com a nova primera capitana del Barça és Patrick Guijarro, en substitució d'Alexa Putellas. La resta de capitanes blaugranes són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. I pel que fa a l'Espanyol femení, juga avui l'últim amistós de pretemporada a 6:45 contra el Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
1: 3Cat Info.
2: Pel que fa al Barça masculí, últim entre avui i demà el seu debut a la Lliga, que serà diumenge al Camp de l'Elx. Ho fa amb la seva última incorporació, João Cancelo, a qui van presentar ahir. És la tercera etapa del portuguès al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel Manchester City i del gener al juny passat cedit per l'Al-Hilal saudita. Cancelo diu que el Barça és diferent a la resta de clubs.
3: No sé, aquí és diferent. No sé explicar per què, però perquè me gusta el club, perquè m'identifico con el club, siento que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos, entonces voy a dar todo por este club y a intentar ayudar a que logremos los títulos.
2: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes per al debut de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol jugarà demà al vespre contra el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Manuel González no pot comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades d'aquesta campanya, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. González parlarà aquesta tarda a les 5 en la prèvia. Qui ja ho ha fet és José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. El portuguès explica per què volien incorporar Rodri, que finalment ha marxat a Barça.
4: Porque habéis querido fichar a Rodri. Seria como la guinda. És un gran jugador, és un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
2: Mourinho creu que per tornar a guanyar la Champions a Madrid li caldrà compromís. Avui a la primera divisió de futbol es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada a les 9 del vespre. Ahir empat a 1 al Rayo Alavés. I a segona divisió, el Girona juga avui al camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió en directe del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic dels gironins.
5: De cara a tothom, sempre és millor guanyar, sempre és millor sumar, intentar sumar al principi i no veure't més mig a baix. Si em dones a escollir, jo prefereixo començar bé.
2: Van de Beek és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc van convocats amb el Girona o Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai i Moomin. Diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran a l'equip.
1: 3Cat Info.
2: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga avui en partit de la segona fase contra Alemanya a les 5 de la tarda. I van superar Irlanda 3-2. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar a Nova Zelanda 3-0. Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on els espera el Granollers. Avui es juga aquesta segona semifinal de la competició a les 8 a Martorell. Carlos Aula, entrenador del Sant Vicenç, equip de la Primera Nacional.
6: Intentar jugar les nostres cartes per posar el màxim de problemes al rival i sobretot doncs, oferir un bon espectacle a handbol.
2: També avui es juguen les dues semifinals femenines a les 7 Sant Vicenç Lleida i a les 9 Mataró Granollers. Un Mataró que juga a la Lliga Catalana i s'enfronta a un equip de la Divisió d'Honor, com són les Vallesanes. David Verdugo, tècnic del Mataró.
7: Primero disfrutar de este partido, sin duda. Yo creo que al final la Supercopa pues es un premio a la temporada pasada, entonces nuestra intención es disfrutar del partido, que no se nos haga demasiada bola, digamos, ¿no? Y una vez que disfrutemos del partido, que nos quitemos un poquito los complejos, pues bueno, pues plantarles cara a todo lo que podamos.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, és la una. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara la xifra en 2.700, gairebé mig miler, més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Junqueras ha advertit que no hi pot haver cap projecte compartit amb una formació que, segons ell, predica l'odi. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa d'un encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu és la sequera al Rin, que limita la navegació i fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna, més car que moure'l amb embarcacions pel riu. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia, acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança del Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Els hotels catalans baten rècords al juliol amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1 més que fa un any. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. I els esports amb Montse Raya.
1: Van Aston, baixa d'última hora per lesió al Barça femení per al Gamper d'aquest vespre contra Brighton anglès. A partit és a les 8 i en directe per TV3. A la segona divisió masculina, Córdoba-Girona a les 9 amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. El Barça masculí segueix amb la preparació per a l'estrena en la Lliga diumenge en el camp de l'Elche. L'Espanyol rebrà demà el Madrid. Mourinho diu que per guanyar de nou la Champions cal un Madrid amb compromís. I Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on es trobaran el Granollers. La segona semifinal es juga a les 9. També hi haurà les dues semifinals femenines, Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers.
0: I el temps, la pluja pot tornar a passar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda. Començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'Oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada. Calor moderada, ja plenament normalitzada.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Quim Codines. El govern espanyol torna a pujar la xifra de menors migrants identificats a Ceuta fins a gairebé 2.700, 500 més que a principis de setmana. 1.400 estan en centres de menors i dispositius de la comunitat i la resta en espais habilitats per associacions veïnals. El govern espanyol, però, admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Catalunya a Ràdio Nacional.
3: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
0: Mentrestant, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on a la tarda es van instal·lar novament migrants després que al matí els que hi havia els van traslladar als dos espais habilitats per acollir-los. Ara són un miler i, de moment, els han aplegat en una zona de la platja mentre els equips de neteja estan traient tot el material i les deixalles acumulades en més de 20 dies. Segons Ramsès Mohamed, de l'associació Elin, que treballa amb immigrants a Ceuta, són persones que ahir van quedar fora dels allotjaments perquè ja no hi cabien i també migrants que s'estaven en altres zones de la ciutat i pensen que des de la platja els traslladaran a un espai segur.
2: Que ayer no pudieron acceder a los recursos que desde el Ministerio de Inclusión se habían habilitado, pues se han visto obligadas a volver a la playa, dado que es su único punto de referencia, donde además se hace el reparto de comida de la Cruz Roja por la tarde. Seguramente haya gente marroquí nueva que haya decidido irse a este emplazamiento, dado que han visto, ¿no?, que realmente desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: Però segons Ramsès Mohamed, els dos espais estan plens i fins que no se'n habilitin més, milers de migrants continuaran malvivint on puguin. L'ONG Metges del Món està treballant aquesta setmana a Ceuta per atendre els migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i la platja del Trampolín. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i explica en una entrevista a 3CAT Info els principals problemes de salut amb què es troben.
4: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I sobre possibles brots de malaltia endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges al Món, assegura que no n'estan veient.
4: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
4: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
0: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil de quantificar. I encara a Ceuta detenen 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de la ciutat fins a la península. Segons la Policia Nacional, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants, que pagaven uns 9.000 euros cadascun per viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants, molts dels quals són els que van arribar nedant el passat mes de juliol. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven amuntegades en una embarcació molt petita, en condicions molt poc segures i a la deriva enmig de l'estret de Gibraltar.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Passen 8 minuts de la una, la previsió de pluges intenses manté activat el pla Inuncat avui i demà dissabte. L'avís afecta el litoral i el prelitoral de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Catalunya, on es preveu que es puguin superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És en aquestes zones on es concentra el principal risc, sobretot aquest vespre i durant la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions per possibles crescudes de rius i rieres i pels canvis en l'estat del mar. Ahir la pluja i les carlamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que dijous al migdia es va activar el pla Inuncat, els bombers han rebut 135 avisos. Aquesta nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. Les actuacions han estat principalment pel mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana. Junqueras ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
0: Unes declaracions del líder dels republicans que arriben la mateixa setmana que des de Junts, Jordi Turull endurís el seu discurs contra els de Sílvia Oriols i advertís dels efectes nocius que té per l'independentisme. Sobre la unitat independentista, Junqueras també ha reptat Junts a tirar-ho endavant.
6: Jo ho celebro que hi hagin aquestes crides i tant de bo, siguin molt més que una crida, que siguin una realitat. Jo ho he defensat sempre, nosaltres ho hem defensat sempre. Per tant, escolta, si ara arriben a la conclusió de que treballar plegats en molts aspectes és positiu, doncs nosaltres, evidentment, estem molt contents i estem molt satisfets.
0: Junqueras ha fet aquest matí a Prada una conferència sobre la guerra de successió i els decrets de nova planta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el moviment xenòfob anomenat Save Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat aquest matí al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
7: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, impulsats també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
0: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
7: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni a nivell no només cultural, sinó també ètnic. I aquesta és la novetat. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns i David Cid en declaracions a l'agència... I així ho ha afirmat David Cid en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Entenem que no s'hauria de celebrar.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot per al transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
2: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
3: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
2: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
1: I anem cap a Àsia. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha explicat que les proves del judici van demostrar que volien incitar la subversió contra el poder estatal.
4: És un fet indiscutible que l'aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
1: Les vigílies s'organitzaven cada any el 4 de juny per denunciar els fets de 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès també va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. I el trànsit amb Mariluz García.
5: Bon dia. Hi ha 8 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre Parets del Vallès i La Roca en direcció Girona a causa d'un accident, tot i que els vehicles ja són al voral, però durant una estona la via ha arribat a estar completament tallada. També aturats a Castellbisbal en direcció Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril i més endavant uns 6 quilòmetres de retenció entre Martorell i Gelida també direcció Tarragona. I és que aquí hi ha un sol carril obert perquè hi ha un foc de vegetació. A la mateixa AP7 i Nacional 2, aturats de la Jonquera a la frontera per entrar a França. També cues per altres incidències a la C66 de Porqueres a Banyoles, també a causa d'un accident. També, d'altra banda, continua havent-hi complicacions a la C53 a Tornabous, direcció Tàrrega, a causa d'un camió avariat. A cues també a la C31 Nord, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, direcció Figueres. I a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit. Es manté, a més, tallada la comarcal 147 al terme d'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, on aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. S'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades de la zona. El transport públic continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies, el tram que va de Manresa a Calaf, a causa d'una incidència a la infraestructura provocada per les pluges d'aquesta nit. S'hi està fent servei per carretera. I també hi ha una incidència a les instal·lacions que afecta la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat. Per això, els trens que circulen entre Igualada i Santa Esteve Ses Rovires circulen amb retards de fins a 10 minuts. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
6: La temperatura ha baixat sensiblement, ho hem notat, s'ha dormit millor bona part del país, ja no hem tingut una nit tòrrida a la costa, sí que encara valors de 20, 23 s'han donat al litoral, per tant, nit tropical, però hem sortit d'aquell àmbit de tanta calor, asfixiant, amb tanta xafogor, ha entrat una mica de vent de nord i ha plogut alguns sectors aquesta matinada, 20, 25 litres per

0: metre quadrat, per exemple, cap a l'Alt Empordà, la part més oriental de la Garrotxa, punts de la Selva, de matinada també entre 5 i 10 litres, puntualment 13 cap al Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, i la temperatura que avui serà confortable, una calor d'aquelles que feia temps que no teníem, que és una temperatura, doncs, de calor relativament agradable. Màximes de 27, 28, fins als 30, 32, les més elevades. Bé, a la tarda hi haurà algun ruixat, es poden ja iniciar passat el migdia, primera a la tarda, cap al Pirineu Oriental, interior de Girona, nord de Barcelona, algun xàfec al Pirineu, a la resta el temps aguanta, però a mesura que avanci la tarda, i sobretot vespre i nit, s'activa la pluja també cap al sud del país, Costa Daurada fins al Baix Llobregat, Garraf aproximadament, i tenim un avís d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa, doncs, a les últimes hores del dia, insistim, aquest divendres, en acabar la jornada, amb més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora en aquest sector, en 3 hores, i demà matinada, pluges fortes en aquest sector del litoral i prelitoral sud, també cap a la Ribera d'Ebre i l'Alt Camp, de més de 60 litres en 3 hores. Demà, doncs, continuen alguns xàfecs, poden ser forts a la Costa Daurada, i la temperatura es mantindrà sense canvis o una mica més baixa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Passen 4 minuts d'un quart de dues. L'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en més de 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La mitjana mensual, a 6 dies de tancar l'agost, se situa en el 2,94%. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta cap a una tendència alcista. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys podria encarir-se uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des de que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern, però, també ha crescut. En aquest cas, de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol des del 5% i de prop d'un 4% respectivament. En canvi, a les de Lleida han caigut un 9% i a les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí amb més pernoctacions registrades, seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit d'hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%.
1: 3CAT Info.
2: I a Badalona, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada dins d'un domicili al barri d'Artigues. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada i la dona ha estat traslladada a l'hospital i ara mateix la seva vida no corre a perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor dels trets ja ha estat detingut. La investigació, ara per ara, continua oberta. Continuem aquí a Barcelona. L'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega i està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
3: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells, i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
2: També es farà una prova pilot d'aparcaments segurs de pagament que serien espais tancats i amb videovigilància en equipaments municipals i locals buits situats a prop d'estacions de transport públic i de zones amb alta densitat d'oficines i comerços. A l'estació de Sants ja està previst instal·lar un gran aparcament per a unes 160 bicis elèctriques. La Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i camins que porten a pobles de les comarques de Catalunya. L'objectiu és identificar els punts més crítics per poder-hi actuar i prevenir possibles talls. Anem cap a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu. Per fer-ho, s'estudiaran quins són els trams més crítics, amb més trànsit i amb més risc de patir episodis com esllavissades, cada cop més freqüents. Això permetrà prioritzar el manteniment i la reparació d'aquestes vies. També es crearà, abans d'acabar l'any, un protocol d'emergència per poder reaccionar davant d'aquestes incidències. Tot plegat es fa per garantir que cap poble es pugui quedar aïllat. Al Pirineu hi ha uns 933 quilòmetres de carreteres, però la xarxa de camins és molt més extensa. Només el Pallars Sobirà, per exemple, són més de 2.800 quilòmetres. La majoria d'aquests camins són titularitat d'ajuntaments petits i amb pocs recursos per mantenir-los. Per això el Pla també vol coordinar el criteri i els calendaris de les subvencions que les diferents administracions donen per fer-ho.
2: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, marcats per sequeres, gelades i pedregades, amb indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal havien patit en els últims 5 anys unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar una vintena. El director a Catalunya de la companyia Agroseguro de Segur Assegurances Agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a aquesta emissora.
6: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
5: Joana qualifica, doncs, la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les inclemències meteorològiques.
6: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tot els anys ser catastròfics.
5: Una campanya, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada i algunes gelades, però que han estat puntuals, molt locals i que, per tant, no generaran indemnitzacions milionàries com les dels últims anys.
2: Esports. Amb Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça femení es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit és a les 8 i es pot veure per TV3. Serà baixa per al partit d'última hora una de les noves jugadores blaugrana. És la central neerlandesa René van Aasten, que té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. A més de van Aasten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Qui farà els parlaments avui com a nova primera capitana del Barça és Patrick Guijarro, en substitució d'Alexia Putellas. La resta de capitanes blaugranes són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. I l'Espanyol femení juga avui l'últim amistós de pretemporada, 6:45, contra el Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Pel que fa al Barça masculí, última entre avui i demà el seu debut a la Lliga, que serà diumenge al Camp de l'Elx. Ho fa amb la seva última incorporació, João Cancelo, a qui van presentar ahir. És la tercera etapa del portuguès a Barça i va ser la temporada 23-24, cedit pel Manchester City, i del gener al juny passat, cedit per l'Al Hilal saudita. Cancelo diu que ja havia pogut venir abans al club blaugrana.
8: Yo ya cuando estaba en el Valencia hubo la posibilidad de venir aquí y no se logró. Hubo otra vez, creo que en el City, que también hubo la posibilidad y no se logró. Entonces tenía esa cosa en mi corazón que quería ver cómo era el Barça, quería ver cómo era el club, porque ya tenía ese deseo de niño.
7: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els jugadors per al debut de diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo, que ha arribat a última hora. L'Espanyol juga demà al vespre contra Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. José Mourinho, el tècnic blanc, a la seva primera roda de premsa, explica que volien incorporar Rodri doncs perquè seria com la cirereta del pastís, un Rodri que finalment ha marxat al Barça. I pel que fa a què és el que necessita Madrid per tornar a guanyar la Champions, el tècnic blaugrana té clar que el que necessita és compromís. I avui a la primera divisió de futbol es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1.
1: 3CAT Info.
7: A la segona divisió el Girona juga al camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb la transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. Quique Álvarez, tècnic dels gironins.
9: De cara a tothom sempre és millor guanyar, sempre és millor sumar, intentar sumar al principi i no veure't més mig a baix, si em dones a escollir, jo prefereixo començar bé.
7: Van de Beek és la novetat al Girona, mentre que Bixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc ha viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges Unai i Moumin. Diumenge el Sabadell jugarà a Castelló, 300 arlequinats acompanyaran a l'equip. I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina juga aquesta tarda en partit de la segona fase contra Alemanya, a les 5. Ahir van superar Irlanda 3-2. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar ahir Nova Zelanda 3-0. Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on els espera el Granollers. Tot això al torneig masculí. Avui es juga aquesta segona semifinal a les 8 a Martorell. Carlos Aula, entrenador del Sant Vicenç, equip de la primera estatal.
10: Intentar jugar les nostres cartes per posar en el màxim de problemes al rival i sobretot doncs, oferir un bon espectacle amb vol.
7: També avui es jugaran les dues semifinals femenines a les 7 Sant Vicenç Lleida i a les 9 Mataró Granollers. Un Mataró que juga a la Lliga Catalana i s'enfronta a un equip de la Divisió d'Honor. David Verdugo, tècnic del Mataró.
11: Primero disfrutar de este partido, sin duda. Yo creo que al final de la Supercopa pues es un premio a la temporada pasada, entonces nuestra intención es disfrutar del partido, que no se nos haga demasiada bola, digamos, ¿no? Y una vez que disfrutemos del partido, que nos quitemos un poquito los complejos, pues bueno, pues plantarles cara a todo lo que podamos.

0: Són dos quarts de dues. A aquesta hora fem una ullada a les principals notícies. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara el xifren gairebé 2.700, mig miler més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà, dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. I a partir d'ara també us expliquem que la manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot per al transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemany avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. I el Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen, que agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, balear, pirinenca i lleidatana, servirà per estrenar el nou disc dels Quicos. I en esports, Montse, què destaquem?
1: Doncs que hi ha una baixa d'última hora al Barça femení per al Gamper d'aquest vespre contra el Brighton anglès. És la central Van Aasten, que s'ha lesionat a partir des de les 8 i per TV3. I a la segona divisió masculina de futbol, Córdoba-Girona. Avui a les 9 del vespre en la transmissió del Tot Gira, Catalunya Ràdio.

0: 3cat.info.
1: La pluja pot tornar a passar... Pot tornar passat aquest migdia i especialment al llarg de la tarda. Començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada. Calor moderada, ja plenament normalitzada. I el govern espanyol torna a pujar la xifra de menors migrants identificats a Ceuta fins als gairebé 2.700, 500 més que a principis de setmana. 1.400 estan en centres de menors i dispositius de la comunitat i la resta en espais habilitats per associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
2: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
1: Mentrestant, diversos centenars de migrants tornen a acampar a la platja del Trampolín. Un cop s'ha aixecat el cordó policial que des de primera hora els ha plegat en una zona de la platja perquè es poguessin fer tasques de neteja. Segons Ramsès Mohamed, de l'associació Elin, que treballa amb immigrants a Ceuta, són persones que hi van quedar fora dels allotjaments on es van traslladar els migrants, que hi havia a la platja perquè ja no hi cabien, i també altres que s'estaven en altres zones de la ciutat i pensen que des de la platja els traslladaran a un espai segur.
3: Que ayer no pudieron acceder a los recursos. Cursos que desde el Ministerio de Inclusión se habían habilitado, pues se han visto obligadas a volver a la playa, dado que es su único punto de referencia, donde además se hace el reparto de comida de la Cruz Roja por la tarde. Seguramente haya gente marroquí nueva que haya decidido irse a este emplazamiento, dado que han visto, ¿no?, que realmente desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: Segons Ramsès Mohamed, però, els dos espais estan plens i fins que no se n'habilitin més, milers de migrants continuaran malvivint on puguin. I continuem a Ceuta, on han detingut 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de Ceuta fins a la península. Segons la Policia Nacional, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants que pagaven uns 9.000 euros cadascun per viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants, molts dels quals són els que van arribar nedant el passat mes de juliol. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven amuntegades en una embarcació molt petita, en condicions molt poc segures i a la deriva, enmig de l'estret de Gibraltar.
0: 3cat Info.
1: La previsió de pluges intenses manté activat el pla Inuncat avui i demà dissabte. L'avís afecta el litoral i el prelitoral de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el sud de Catalunya, on es preveu que es puguin superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És en aquestes zones on es concentra el principal risc, sobretot aquest vespre i durant la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions per possibles crescudes de rius i rieres i pels canvis en l'estat del mar. De fet, ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que dijous al migdia es va activar el pla Inuncat, els bombers han rebut 135 avisos. Aquesta nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda, el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. Les actuacions han estat principalment pel mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot per al transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
4: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 euros de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
4: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 7 minuts per 3 quarts de 2. Un nou terratrèmol, aquest cop al Perú, ha tornat a sacsejar Sud-amèrica. Es tracta d'un sisme de 7,2 que ha afectat una regió del sud del país sense causar grans danys, malgrat que s'ha informat d'almenys 3 persones ferides i d'afectacions estructurals en diverses escoles i centres de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol confirma que, de moment, no li consten víctimes i recalca que des del consolat que hi ha a la capital, Lima, estan fent el seguiment de la situació. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que aquesta vegada el focus del terratrèmol s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal Joan Biosca.
6: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana Exitosa.
7: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
6: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Veneçuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Veneçuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Generalitat i els alcaldes vallesans es reuniran el mes vinent per tractar el projecte de l'eix transversal ferroviari. Un dels principals punts sobre la taula serà la ubicació de l'estació d'alta velocitat prevista per aquesta zona. L'objectiu és que la parada serveixi d'intercanviador amb les línies de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat defensen que els projectes de l'estació d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Són declaracions de l'alcaldessa accidental Cristina Paraire al matí de Catalunya Ràdio.
8: Tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la d'Hospital General, està dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
1: Des de l'Ajuntament de Sabadell veuen amb bons ulls el projecte, ja que milloraria la connexió de la zona. L'alcalde accidental Adrià Hernández explicava al matí de Catalunya Ràdio el dèficit d'infraestructures que té el municipi.
9: Per anar al Vallès Oriental, no, Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils, amb la pròpia Terrassa, no, per fer Terrassa, UAB, Parc de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat.
1: Tot i això, el projecte de l'eix transversal ferroviari tot just s'està reactivant. La Generalitat ha encarregat l'estudi amb un cost superior al 1 milió d'euros. Segons els experts, si el pla tira endavant, les obres no començarien, com a mínim, fins al 2030. Els Mossos han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Callar, al Tarragonès, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Ricard Boigues.
10: El detingut és un veí del Callar de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir ahir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcaldia Antonio López a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. L'agressió es va produir dijous al matí a les portes de l'Ajuntament. El consistori ha condemnat rotundament l'agressió que ha rebut el regidor. A través d'un comunicat ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi i que les discrepàncies i conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència. L'Ajuntament ha traslladat tot el suport al regidor afectat.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: I ara parlem de cultura. Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi, Katanazo a l'amor romántico, que publica Planeta Còmic. Valeria Obareda.
5: La
11: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribarrossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
12: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
11: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
12: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
11: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
12: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etcètera, etcètera.
11: Per Raquel Ribarrossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
12: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia, les dones, no?
11: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.

0: Fem una ullada al trànsit a Catalunya amb la nostra companya Mariluz García. Bon dia.
1: Diversos punts conflictius a l'autopista AP7, perquè hi ha uns 8 quilòmetres de congestió entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona per un accident en què els vehicles són de fa estona al voral. També uns 6 quilòmetres de cua entre Martorell i Gelida, que ja comencen a millorar en direcció a Tarragona, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un foc de vegetació i estan treballant els bombers i ocupen un carril de l'autopista. També provoca un quilòmetre de cua en sentit contrari a l'altura de Gelida en direcció a Girona. I al nord del país, aturats a l'AP7 i la Nacional 2, des de la Junta que era a la frontera per anar cap a França. D'altra banda, es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. S'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades per aquest tall, segons informen des de trànsit. Pel que fa a altres incidències, encara retencions a la C66 de Porqueres a Banyoles per un accident si fa pas alternatiu. A la C53, a Tornabous, en direcció Tàrrega, hi ha un camió avariat, per això també si fa pas alternatiu i complicacions en totes dues direccions. I a Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit. Ara també informa trànsit d'un accident a la B20, la Pota Sud, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona. Hi ha dos carrils tallats i retencions d'uns 2-3 quilòmetres des de Sant Boi de Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards de fins a 10 minuts als trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Rovires per una avaria a les instal·lacions. I també per incidència d'infraestructures manté interromput el pas de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Es fa un servei alternatiu per carretera en aquest tram. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Dani Ramírez.
2: Previsió d'algun xàfec, alguna tempesta, tot i que ara tenim una bona pausa. En principi amb sol, han passat les tempestes de la matinada, les pluges que han estat abundants a l'Empordà, 10, 20, 15 litres, poc més de 20 litres a Figueres, a Borrassà, també, per exemple, n'hi ha hagut 36 a Vilajuïga o 37 a Vilanova de la Muga. Però cal destacar que aquestes pluges doncs, han donat pas a un matí més aviat assolellat i ara pot tornar a canviar el temps. Aquesta tarda preveiem ruixats al Pirineu Oriental, interior de Girona, nord de Barcelona, en aquest sector, poden ser localment moderats, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i pendents del que pugui passar aquest final de tarda, vespre i sobretot a la nit, amb pluja intensa, segurament, a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, fins al Delta de l'Ebre, pluges que puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en 3 hores, i de matinada encara amb més intensitat, hi pot haver aiguats, de més de 60 litres en 3 hores en aquest sector del litoral i prelitoral sud, des del Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, sobretot, fins al Delta de l'Ebre la propera matinada. Estem parlant, doncs, de pluges intenses que demà a la tarda podrien continuar cap al Delta de l'Ebre. En definitiva, encara queden algunes tempestes i la calor moderada, res de forta, la xafogor també ha baixat i, evidentment, doncs, aquest respir termomètric que s'agraeix a tot arreu.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen, que agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, balear, pirinenca i lleidatana, servirà per estrenar el nou disc dels Quicos. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
4: Fins demà, el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes és l'epicentre de la música d'arrel. L'element capdal, com no pot ser d'una altra manera, és la xota. El tret de sortida serà aquest vespre amb un taller de cant amb la lleidatana Euregaia, en una programació amb noms destacats que resumeix d'aquesta manera el codirector del Tradicionarios, Arturo Gaia.
5: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Euregaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc del que és lo Tradicionarius. Podem parlar encara més joves de pitjorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears i que d'alguna manera m'ho recordaran los inicis del primer festival.
4: Guardonades a més amb dos premis Antarroc. Els mateixos Quicos també en seran protagonistes. Serà dissabte a la nit amb la presentació del seu nou disc Jota per Cobla.
5: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
4: Tot plegat en una edició que recupera l'essència originària del festival amb la reivindicació de la música tradicional dels Països Catalans i donant al folklore abrenc la importància que es mereix. A banda de la simpàtica Produccions, l'altre organitzador d'aquest certamen és l'Ajuntament de Roquetes.
0: I encara parlant de música, Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. Les repassem amb en Marc Ruiz. Here's all that I need.
6: My morning star. El cantant britànic Sam Smith publica avui Hazel Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per aprofundir com a artista. A més, diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que hi ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. Sigui com sigui, Smith continua seduint amb una veu càlida i delicada que es torna espectacular quan hi afegeix un cor de gospel. What Are The Odds, el nou disc de George Smith, ha rebut els elogis de la crítica abans de publicar-se. La cantant britànica hi mescla hip-hop, R&B, house i UK grime per crear un estil únic. Sota una superfície molt ballable, les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.

Happiest Day of My Life és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson. Irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar la depressió. La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium de Nirvana i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.

El cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa. I assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre

0: Chelsea Wolf aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark. Dos anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna amb un disc més madur i reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat. També publiquen disc nou artistes i bandes com Wizard, Sondre Lerche, Julia Holter o Lamchop, entre d'altres.
1: També fem un repàs d'alguns dels concerts que avui divendres es fan arreu de Catalunya. Montse Pujol.
2: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
3: Roger Mas actuarà al Festival Sons del Món al celler Vinya dels Aspres en un concert íntim acompanyat per piano, teclat i contrabaix. S'hi presenta amb una proposta basada en la seva trajectòria que posarà de manifest la seva sensibilitat interpretativa.
4: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
3: I Ginestà portarà la seva música a la Festa de l'Estany a Puigcerdà en una nit a la fresca. El duet oferirà un concert amb les seves cançons més conegudes, basades en les seves experiències personals i detalls quotidians.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
6: Per moltes coses que ens passin que no cari mai.
3: I detall, ells actuarà al festival Ucalari Menorca Live, on presentaran el seu repertori de pop urbà català i els seus grans èxits.
7: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé.
3: I l'aclamada banda valenciana La Fúmiga serà aquesta nit a partir de quarts d'una a la Festa Major d'Igualada, al Parc Central de la ciutat. I el Barcelona Guitar Trio Dance actua al Palau de la Música Catalana a les 8 del vespre i el grup Core a la plaça del Sol en el marc dels últims concerts de la Festa Major de Gràcia.
8: Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits.
3: Els Catarres actuaran a Escó en el marc de l'Escó Batega, una nova proposta cultural impulsada per l'Ajuntament. El programa ofereix un recorregut per diversos estils musicals i activitats culturals amb l'objectiu de consolidar-se com un punt de trobada al territori.
9: Esports.
1: Amb Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Barça femení es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper, que jugaran contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit és a les 8 del vespre i es pot veure per TV3. Serà baixa per aquest partit una de les noves jugadores blaugranes, baixa d'última hora, de fet. Es tracta de la central neerlandesa René van Asten, que té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça són la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicolí. Qui farà els parlaments avui com a nova primera capitana del Barça és Patrick Guijarro, en substitució d'Alexia Putellas. La resta de capitanes blaugrana són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Carolina Graham. I l'Espanyol femení juga avui l'últim amistós de pretemporada. És a 6:45 a la ciutat esportiva d'Anijarque contra el Villarreal. Pel que fa al Barça masculí, última entre avui i demà el seu debut a la Lliga, que serà diumenge al camp de l'Elx. Ho fa amb la seva última incorporació, Joao Cancelo, a qui van presentar ahir. És la tercera etapa del portuguès al Barça i va ser la temporada 23-24, cedit pel Manchester City, i del gener al juny passat cedit per l'Al Hilal saudita. Cancelo diu que el Barça és diferent a la resta de clubs.
11: No sé, aquí és diferent. No sé explicar por qué, pero porque me gusta el club, porque me identifico con el club, siento que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos, y entonces voy a dar todo por este club y a intentar ayudar a que logremos los títulos.
10: Des del Barça creuen que podran inscriure tots els jugadors en aquest debut de diumenge a la Lliga amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora. L'Espanyol juga demà al vespre contra el Madrid a l'RCD Stadium a 6:45. Manolo González no pot comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada. Cabrera, sancionat les tres primeres jornades d'aquesta campanya, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. González parlarà aquesta tarda a les 5 a la prèvia i ja ho ha fet José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic de Madrid. El portuguès explica que volien incorporar Rodri perquè seria com la cirereta del pastís, un Rodri que finalment vestirà de blaugrana. Mourinho creu que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà això.
12: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar sia por resultado negativo, sia por frustración personal.
10: Avui a la primera divisió de futbol es juga el Betis Real Societat, partit de la segona jornada a les 9 del vespre.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem ara del Mundial d'hoquei herba. La selecció espanyola masculina juga en partit de la segona fase contra Alemanya aquesta tarda a les 5. Ahir van superar Irlanda 3-2. També ha passat a segona fase l'equip femení després de guanyar Nova Zelanda 3-0. Demà juguen contra l'Argentina. I Sant Vicenç i Barça busquen ser a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol, final masculina, on els espera el Granollers. La segona semifinal es juga avui a les 8 de Martorell, i el Sant Vicenç, equip de la primera estatal, s'enfronta al campió de la Sobal, Carlos Aula, entrenador del Sant Vicenç.
14: Les més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria, i és els que en trobarem més a més, jugant contra un equip que en teoria som nosaltres, que hem baixat, i més a més, havem perdut el primer dia i jugant a casa, no?
10: Pel que fa a la final femenina, es decidirà avui, sortirà dels partits Sant Vicenç-Lleida, que es juga a les 7, i Mataró-Granollers a les 9 al pavelló Teresa Maria Roca de la capital maresmenca. Un Mataró que juga a la Lliga Catalana i s'enfronta a un equip de divisió d'honor, com són les Vallesanes. David Verdugo, tècnic del Mataró.
15: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenint l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món, i a la vegada doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
16: Activada l'alerta per pluja molt intensa aquesta tarda i demà al matí, sobretot al sud. Bon dia, són les dues.
13: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
16: Després de l'últim embat de la calor, la notícia són ara les tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix d'un risc alt, nivell taronja, per pluja molt intensa, concentrada en poca estona i també per acumulació d'aigua aquesta tarda i demà al matí, i activa el pla Inuncat, Mònica Mas.
17: Sí, les comarques que més preocupen són l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. De cara a demà, el perill arribarà també a les Terres de l'Ebre. Això després que ahir els bombers ja tinguessin 135 trucades per pluja i vent, sobretot al Vallès Occidental.
16: Avancem, doncs, la previsió del temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Avui la refrescada es nota, és general i s'agraeix, però sí. Dani Ramírez, què ha de passar ara?
19: Doncs primer, donar les gràcies a aquest refrescament. Molta gent se n'ha alegrat, s'ha pogut dormir bé. Hi havia llocs de la costa catalana on en tot l'agost no havien tingut una temperatura tan agradable, o el Cap de Creus, des del 20 de juny que no feia aquesta refrescada. Però pendents d'aquesta situació de tempestes, evidentment la temperatura es mantindrà a la normalitat. Això és una mica el que tocaria, està al voltant dels 30, les més altes els propers dies 33, 34, però costarà passar els 35 o 38 o 40, com dies enrere. I destaquem aquesta situació de ruixats que es poden iniciar aquesta tarda en punts de Girona, Barcelona. Tenim ara mateix algun xàfec cap al Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, a tocar del Baix Maresme. Es pot animar, 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però, atenció, a mesura que avanci la tarda i nit, i sobretot matinada, pels vols de les 2, 3, 4 de la matinada, podria ploure fort a la costa sud. Ens referim a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, potser Baix Llobregat, fins al Delta del Llobregat, i especialment al voltant del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès. Poden caure més de 40 litres en 3 hores i no descartem, doncs, algun aiguat fort en aquest sector. A més, demà a tarda algun ruixat fort es mantindria cap a l'Ebre i diumenge de matinada algun ruixat fort, novament, també a la costa sud.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Doncs aquest és el panorama amb què obrim aquest Catalunya migdia, en què passarem pel centre d'Europa, on la sequera dificulta el transport de mercaderies pels rius i aboca encara més camions a les carreteres, i també per l'Amèrica Llatina, on ja es noten, en forma d'inundacions, els efectes del que podria ser el fenomen del Niño més extrem de la història. Mentrestant, a Ceuta, avui, nou desallotjament a la platja del Trampolín.
17: Centenars de migrants s'hi havien tornat a instal·lar aquesta nit després que la policia buidés ahir l'espai. Mentrestant, els menors no acompanyants comptabilitzats a la ciutat autònoma ja són 2.700. En aquest context, Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG Metges del Món, adverteix dels problemes sanitaris encara no resolts.
20: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan.
16: A tot això, el moviment racista Save Europe Act convoca demà a Barcelona un acte contra la immigració.
17: Esquerra i els comuns demanen que la manifestació es prohibeixi, però de moment el Departament d'Interior l'ha autoritzat. El govern, això sí, adverteix que la policia actuarà si hi ha proclames o símbols que incitin a l'odi. Grups antifeixistes criden a plantar-los cara al mateix lloc de la convocatòria, a la plaça de Sant Jaume. Sentiu Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, al matí de Catalunya Ràdio.
21: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables. Però Europa, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
16: I nou rècord d'ocupació. Els hotels catalans aquest juliol van rebre 2,7 milions de persones.
17: Això és un 3,1% més que l'any passat, una xifra mai vista, que fa miques la del 2025, que també va ser rècord. Els números, a més, s'expliquen sobretot per l'arribada de turistes estrangers, molt superior a l'increment del turisme intern.
16: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García es presenta al femení del Barça amb el Gamper i ja hem sentit, per cert, també Mourinho.
22: En el Johan Cruyff és la presentació a partir de les 8. Barça-Brighton serà, com dèiem, la presentació davant l'afició. El masculí engesteix els detalls per al debut en la Lliga, que no serà fins diumenge en el camp de l'Elx. I hem sentit Mourinho perquè demà sí que juga l'Espanyol. Rebem precisament l'equip blanc. També parlarem del Girona, que avui disputa el segon partit de la temporada en segona divisió. La Supercopa, Copa d'handbol, el Mundial d'hoquei herba i la Vuelta, que comença demà, també en el menú esportiu del dia.
16: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
23: Bon dia, doncs, amb retencions a l'AP7 i la Nacional 2 de la Jonquera, la frontera en direcció d'entrada a França es manté tallada a la comarcal 147, que és la via que comunica els diferents pobles de l'Alt Àneu o el Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. Trànsit assegura que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Sud de Sant Boi al Prat de Llobregat en direcció d'entrada, on hi ha dos carrils tallats per accident, i a Barcelona, la Ronda de Dalt, aturats d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per obres.
16: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 d'un dia d'un migdia en què comencem a estar molt pendents altra vegada del temps. I això perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes, ara ens ho explicava en Dani Ramírez, per avui i demà, dissabte. Recordem que les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit i matinada al Camp de Tarragona, i dissabte ja a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar aquests 60 litres per metre quadrat. En aquest context, doncs, Protecció Civil torna a demanar precaució. Toni Fortesa.
24: Exacte. L'organisme demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius, rieres i torrents, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundades ni acostar-se a les lleres i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia els bombers han atès 135 avisos. Durant la nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
16: I mentrestant, al centre d'Europa és la falta de pluges el que continua tenint conseqüències. que es noten, entre altres àmbits, en el transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
0: Bon dia. Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 euros de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
2: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
0: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
16: I en paral·lel, el fenomen climàtic del Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures a la superfície del mar Pacífic, de l'oceà Pacífic, amb conseqüències pel clima a la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de l'Amèrica Llatina. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
5: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
6: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
4: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
16: I mentrestant, a Catalunya, els pagesos tancaran les campanyes agràries d'aquest any sense sinistres importants per la meteorologia. La companyia d'assegurances AgroSeguro afirma que es trenca així la tendència dels últims 5 anys quan hi havia hagut indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
25: Les gelades, la sequera o les nombroses pedregades havien marcat les campanyes dels últims 5 anys. En canvi, aquest any baixen considerablement els sinistres, segons ha afirmat a Catalunya Ràdio el director a Catalunya d'AgroSeguro, Xavier Joana.
26: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
25: Una campanya, doncs, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada, algunes gelades, però que han estat puntuals i molt locals.
16: I com a exemple, una campanya específica, la de l'Avellana, al Camp de Tarragona, que ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i també a la recuperació del rec d'estiu. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigas.
27: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca, la Unió de Pagesos,

0: Tenim també un nou rècord de turisme. Perquè els turistes estrangers impulsen l'ocupació a Catalunya fins als màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen ja a visitants internacionals. Cristian Roldán.
1: Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de tot l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid, per exemple. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments, com ara la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
2: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
1: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro, per això, posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
2: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
1: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. El turisme en hotels també ha baixat a les zones de muntanya.
0: Ara és un quart de 3 del migdia. Atenció també a això que us expliquem ara. Perquè el titular és contundent. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Per tant, treuen millor nota, aprenen menys. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Què han observat els investigadors quan han comparat els resultats dels alumnes als exàmens, Toni?
3: Han comprovat que els alumnes que utilitzen la intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Els investigadors expliquen que els errors no són immediats, sinó que s'acumulen amb el temps. Després de 6 mesos d'utilitzar la intel·ligència artificial, la diferència entre els dos grups comparats ja augmenta en les proves a l'aula. I fins i tot en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba a ser del 24% en la nota. L'ús de la intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i, evidentment, més ràpid que les capacitats del govern per legislar. Ramon Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3Cat Info.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no has de t'atròfia.
3: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús indegut de la intel·ligència artificial.
0: Anem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Això, mentre a la platja del Trampolín s'estan tornant a instal·lar migrants perquè, segons les ONGs, no caben els espais habilitats per acollir-los, on ahir es van traslladar unes 1.500 persones. Pilar García.
5: Sobre la situació dels menors, segons les xifres actualitzades, n'hi ha localitzats, en concret, 2.660. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però, com dèiem, el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
6: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
0: Mentrestant, diversos centenars de migrants tornen a ser a la platja del Trampolín, com dèiem.
5: Sí, des d'ahir a la tarda que s'hi estan instal·lant novament migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí

0: La policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara, doncs, continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures. Però, segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elín, està tot ple, i això explica en part perquè torna a haver-hi migrants a la platja.
1: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente hay gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
2: I hem sabut que la Policia Nacional, en paral·lel, ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península.
0: I s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
2: En aquest context, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada nedant a finals de juliol, perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i també a la platja del Trampolín, i alerta que comencen a aflorar també problemes de salut mental entre els més joves, Mònica.
3: Sí, Patricia Ruiz, que és portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3cat.info els principals problemes de salut en què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen, com deies, vivint al carrer.
4: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas, y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
3: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
4: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
3: A banda d'això, el que sí que preocupa és que comencen a aflorar problemes de salut mental.
4: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
3: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
2: I enmig d'aquesta crisi migratòria, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, de fet. Esquerra i els Comuns han criticat que Interior hagi autoritzat aquesta protesta i la policia adverteix que actuarà si hi ha consignes o pancartes que incitin l'odi. Montse García.
5: Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
6: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
5: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
5: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els Comuns, David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
5: En un comunicat, Interior assegura que actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
2: I mentrestant, Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Parada, Laura Bertran.
8: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
8: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
10: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
8: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
2: És un quart i mig de tres, és l'hora de la informació internacional. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar la subversió. Albert Manyà.
11: Els tres jutges subratllen en la sentència que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyang, de 69 anys, i Chou Hang-tung, de 41, eren els màxims líders del grup Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer, de Li Chaoyang, s'ha mostrat dolguda per la decisió.
12: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
11: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
13: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
11: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència de diplomàtica estrangera, diplomàcia estrangera, i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra més de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret, i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó.
2: I mentrestant, l'Iran defensa ara que ara és el moment de posar fi a la guerra amb els Estats Units. Així ho ha assegurat el president del país, mentre l'administració Trump dedica els seus esforços a pressionar econòmicament el règim de Teheran. Jordi Baró.
14: Gairebé 6 mesos després de l'inici de la guerra, l'Iran creu que és l'hora que acabi, amb l'argument que el règim de Teheran està en una posició de força respecte als Estats Units. Els últims dies la situació sobre el terreny ha estat més calmada. Washington concentra els seus esforços en una campanya de pressió econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà assegura que donarà dilluns el detall de les sancions previstes, després que Trump va amenaçar dimecres amb conseqüències econòmiques fortes contra qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. El preu del petroli ha pujat els últims dies, avui estable als $93 el barril de Brent.
2: És com tenim el món, aquesta és la crònica internacional. Ara tornem a casa. I us expliquem que una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili al barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor d'aquests trets ha estat detingut. La investigació continua oberta. I la Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
15: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
16: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes doncs, que caldria treballar, es podria prevenir per evitar doncs, esllavissades o ensorraments en les vies.
15: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
2: I continuem recorrent el país. Ara anem cap a Palamós, al Baix Empordà, que tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de desperniment a Cala Corbs. Girona, Núria Pereira.
17: Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
18: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
17: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Peni pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
2: Mig minut i seran dos quarts. També tenim temps per la informació de la capital. On l'Ajuntament de Barcelona, subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, Maite Curto aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle.
19: Exacte, està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficin més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
19: Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst d'instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant.
2: Aquestes són les notícies d'aquest 21 d'agost, un moment de l'any en què els experts alerten que se sol agreujar la soledat no desitjada. I això, aquesta soledat no desitjada, és un seriós problema de salut pública, ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut. I així té importants conseqüències físiques i també de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances són factors que poden alterar i fer empitjorar el benestar emocional, Laura Cugat.
21: La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per aquesta soledat no desitjada. Montse Villalobos, psicòloga de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta els riscos com l'aïllament i la desesperança.
22: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
21: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar.
22: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
21: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia i la Fundació té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848.
2: Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada, la cultura i els esports.
0: Catalunya migdia.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia. Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
23: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
24: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
25: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
26: A la botiga web i app.
0: Catalunya migdia.
27: Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex d'aquest...
2: El que sentiu, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, està rodant la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Així arrenquem la cultura. Clàudia Roses.
28: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
29: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
28: El gener es va llançar la primera temporada, que va rebre més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms del repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
30: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
28: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: I una de les protagonistes més divertides del còmic català, el personatge feminista Lola Vendetta, creada per Raquel Ribarrossi, s'enfronta a la violència masclista en el seu últim episodi. És Catanazo a l'amor romántico. Dos volums publicats per Planeta Còmic, on viu un dels capítols més foscos de la seva vida, Valèria Obereda.
31: Sí, Lola Vendetta torna a treure la katana per combatre el maltractament i l'abús. L'autora reconeix que és el més dur que ha dibuixat mai, però n'està satisfeta.
32: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important, a vegades, per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
31: I Raquel Ribarrossi no va tenir cap dubte que fos la seva protagonista la que visqués aquesta realitat.
32: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
31: Catanazo a l'amor romántico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
33: Diuen que no veuen vi.
2: Amb aquest canvi de tous expliquem que aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre altres, estrenarà el nou disc dels Quicos, que sentiu de fons. Tarragona, Jordi Barranca.
34: Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, J per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
35: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats,
34: El tret de sortida és avui a la tarda a partir de les 7 a Monteller de Can a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
35: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
34: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels països catalans.
2: I ara farem un altre canvi de banda sonora important perquè Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. El cantant britànic Sam Smith publica avui Hazel Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per guanyar profunditat com a artista, Montse Pujol.
3: Sí, Sam Smith diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. En aquest nou treball, Smith continua seduint amb una veu càlida que es torna potent quan hi afegeix un cor de gospel.
2: I What Are The Odds és el nou disc de George Smith que ha rebut els elogis de la crítica abans i tot de publicar-se.
3: La cantant britànica hi mescla hip-hop i house per crear un estil únic sota una superfície molt ballable. Les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.
2: I Happiest Day of My Life, el dia més feliç de la meva vida, és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson, irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar una depressió.
3: La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium, de Nirvana, i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.
2: Més novetats, el cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa.
3: Brandon Flowers assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat el disc a Nashville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.
2: I Chelsea Wolfe aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark.
3: 2 anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna ara amb un disc més madur, reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat.
2: Falten 20 minuts per les 3. Temps ara pels esports amb el Barça, que ultima els detalls per la seva propera actuació, el seu debut a la Lliga aquest diumenge.
5: Serà en el camp de l'Elx, però com dèiem, això serà diumenge. Avui el que toca és el gàmper del femení.

0: Segona jornada de Lliga este cap de setmana i debut del Barça. La gran presència dels blaugranes en el Mundial ha retardat una jornada l'inici de la competició, però l'equip de Hansi Flick ja està a punt. Diumenge, debut en la Lliga, en el camp de l'Elx, ara ho dèiem, i tot i que és la gran atracció de les últimes hores, Rodri no s'espera que jugui aquest partit. D'eina parla també el tècnic del Madrid, José Mourinho, un Madrid que demà jugarà contra l'Espanyol, ara en parlarem, però que s'ha tornat a centrar Joan Fitó en el gran fitxatge blaugrana aquesta temporada.
1: Sí, n'ha parlat Mourinho, ha parlat de Rodri, el tècnic portuguès, ara hi entrarem. Avui, però, primera sessió de Joao Cancelo amb la resta dels companys. Ja s'ha entrenat Joao amb l'equip, en canvi Rodri, del que n'ha parlat Mourinho, ha fet treball individual encara al marge de l'equip. Diumenge el Barça debuta Elx a 2:15. La pretemporada ens deixa diverses coses. El futbolista que més ha jugat en aquesta pretemporada és Marc Bernal. No ha jugat al Mundial, Bernal, per tant, va tornar abans i ha disposat d'aquests minuts. Xavi Espart és el segon, molt a prop de Bernal, i Gerard Martín és el tercer futbolista que més minuts ha disputat en aquests partits de preparació. Molts números, tots tres, de ser titular a Elx, sobretot Marc Bernal i Gerard Martín. El quart futbolista que més minuts ha disputat és Hamza Abdelkarim, dels mundialistes. Joan García, ho sabem, serà titular diumenge. Eric ja va jugar 60 minuts al Gamper, per tant, també apunta a l'11. En canvi, menys minuts han jugat Pau Cubarsí, Gavi i Pedri. Cap d'ells ha sumat més de mitja hora de joc en aquesta pretemporada. Molts dubtes a l'11 de Hansi Flick per debutar a la Lliga, però sí que és veritat que l'alemany ja ha anat donant pistes aquesta pretemporada. Més enllà d'això, avui ho deies, Marta, han tornat les rodes de premsa de José Mourinho. En aquesta primera roda de premsa, missatge cap al Barça, no està preocupat Mourinho per no haver fitxat a Rodri.
2: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: El Madrid debuta demà a casa a 2:15 contra l'Espanyol, primer partit a la Lliga d'aquest nou duel que protagonitzaran Mourinho i Hansi Flick.
0: El Barça no serà que jugarà fins diumenge contra l'Elx, però a Hansi Flick encara no l'hem sentit, però en canvi sí a Martín Anselmi, el tècnic de l'equip alacantí, que ha explicat.
1: Doncs mira, aquest Elx és l'Elx post-Eder Sarabia, que va debutar a l'Elx a la Corunya amb empat a 1 contra el Depor. Ara el conjunt valencià, com deies, l'entrena Martín Anselmi, 41 anys, argentí. És graduat, Anselmi, en periodisme. Del 2008 al 2015, de fet, es va dedicar a conduir programes de ràdio, Anselmi. El 2015 va començar la seva carrera a les banquetes. L'any següent, el 2016, va ser assistent de l'exblaugrana Gavi Milito a Independiente. Pel camí, ha entrenat a grans clubs com el Porto, el Cruz Azul o el Botafogo brasiler. Del partit de diumenge, Anselmi diu que tant és el Mundial que el Barça sempre és complicat.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Demà, última sessió del Barça, al matí, a la Ciutat Esportiva. Després, a les 12, el Barça s'entrenarà a 9:15. A les 12, doncs, roda de premsa de Hansi Flick, la primera d'aquesta temporada.
0: I mentrestant, Joan, encara hi ha feina en els despatxos. Com van les inscripcions de jugadors, per exemple?
1: Doncs mira, encara no estan inscrits, però a priori el club ho té controlat, no hi haurà problema, expliquen des del Barça. Tots els fitxatges estaran inscrits de cara a aquest Elx-Barça de diumenge. L'únic asterisc, el de Joao Cancelo, que és l'últim en arribar a Barcelona, tot i que explica el club que la voluntat és que Joao Cancelo també pugui jugar diumenge o pugui almenys tenir Hansi Flick l'oportunitat d'alinear-lo. La resta, Gordon, Rodri o Adeyemi, no hi haurà problema, estaran inscrits. Bissibu, com ja sabíem, serà jugador del filial, aquest Barça-Elx, diumenge 9:15, des d'una hora abans a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio.
0: La Lliga Femenina no arranca fins al pròxim cap de setmana, però avui és dia de Gamper per al Barça. En el Johan Cruyff, a partir de les 8, presentació en un partit contra el Brighton anglès, en la que és una nova etapa de l'equip, amb Patrick Guijarro de primera capitana, sense Alexia, però Carles Vila amb noves incorporacions.
4: Serà l'últim assaig de l'equip blaugrana abans del debut a la Lliga contra el Tenerife. Van empatar contra el Manchester City a 2 gols i van guanyar el primer amistós que van jugar davant el Montpellier per 3-1. Avui un dels atractius serà la presentació al Johan Cruyff de les últimes incorporacions: René Van Asten, Tyler McKamey, Caroline Nicoli i Martina Fernández, que torna al Club Blaugrana. Hi haurà els tradicionals parlaments de les capitanes de l'equip i del tècnic Pere Romeu. Al descans, a més, s'ha preparat una actuació de la cantant mallorquina Maria Jaume. De moment, tot i les baixes importants d'aquest any, el Barça ha mostrat bon nivell, amb bones sensacions, als partits que ha jugat fins ara. El repte, però, és complicat conjuntar totes les noves jugadores i fer-ho sense la pressió que podria generar el gran paper a la passada temporada, on les blaugranes van guanyar tots els títols en joc, és a dir, la Champions, la Lliga, la Copa i també la Supercopa.
0: I per cert, que l'Espanyol disputa avui un nou amistós, l'últim ja abans que comença la nova campanya, a 7:15, en la ciutat esportiva d'Anijar, que les blanquiblaves jugaran contra el Villarreal. I com us dèiem abans, demà se juga l'Espanyol Madrid. Abans sentia un Mourinho parlant sobre Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, però en la seva primera roda de premsa de la temporada, el tècnic portuguès també ha parlat, Josep Gaya, de la Champions i d'este debut en la Lliga.
5: Sí, Mourinho ha comentat una gran quantitat de temes, entre els quals, com deies, la Champions, trofeu sempre desitjat pel Madrid. El tècnic portuguès ha estat molt contundent i ha afirmat que per tornar a guanyar la Lliga de Campions, el més important és ser un equip.
2: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
5: Demà els blancs visiten Cornellà i Mourinho ha elogiat el conjunt blanc i blau, afirmant que és un molt bon equip, però que estan preparats per competir.
2: Es buen equipo, los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
5: Mourinho ha parlat d'un dels grans problemes de la temporada passada, la defensa, i ha destacat que, si aconsegueixen jugar en camp contrari, els davanters no han de defensar, sinó sentenciar, tot i que reconeixer que no han de treballar.
0: Doncs això són les impressions de Mourinho respecte a este partit. Les del tècnic de l'Espanyol, Manolo González, haurem d'esperar encara una miqueta fins a sentir-les, com pareix esta vesprada a les 5. L'equip blanquiblau per a este partit contra el Madrid té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, que està sancionat durant les 3 primeres jornades d'esta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat en la pretemporada. Precisament de la seva absència en parla en una entrevista al Tot Costa el davanter lleidatà Pere Milla.
6: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obrador gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi, diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també, el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
0: En primera divisió, avui se juga el Betis Reial Societat a partir de les 9 i ahir Rayo 1 a la vez 1. En la Lliga se disputa este cap de setmana la segona jornada, però en les altres grans lligues europees la competició arranca avui mateix. És el cas, per exemple, de la Premier, que alça el teló amb un partit del campió, l'Arsenal, en la que Josep és la primera temporada post-Guardiola.
5: Sí, és una campanya amb molts canvis d'entrenador a la Premier. Fins a 9 equips estrenaran tècnic, rècord absolut, entre els quals el del Manchester City, on Maresca substitueix Guardiola. Els dos entrenadors del Madrid de la temporada passada aquest any entrenaran també a Anglaterra, Xavi Alonso al Chelsea i Arbeloa al Fulham. I el Liverpool també té un nou tècnic espanyol, Andoni Iraola, que arriba del Bournemouth. Els equips que s'incorporen aquest any a la Premier procedents de segona són el Hull City, l'Ipswich Town i el Coventry, que debuta aquest vespre a les 9 contra l'Arsenal.
0: En França, el PSG de Luis Enrique, el vigent campió i l'equip a batre, no jugarà fins diumenge, però avui ja se disputa un partit.
5: Sí, l'Olímpic de Marsella i l'Estrasburg s'enfrontaran a 9:45 del vespre i el PSG també juga diumenge a la mateixa hora contra l'Estat Rennes. Els parisencs, tot i guanyar 2 Champions seguides, es continuen reforçant. Luis Enrique torna a pescar al Barça, aquest cop el davanter Ferran Torres, i ja són 4 els jugadors del conjunt francès han passat blaugrana: Dembélé, Dro, Digne i Ferran.
0: I en el Calcio, la Sèrie A comença amb vells coneguts, però també amb cares noves i amb un Inter que defensarà l'Scudetto.
5: L'Inter debuta demà contra el Monza a 6:45 de la tarda. Qui també s'estrena demà és el Como de Cesc Fàbregas, que aquesta temporada jugarà a la Champions per primera vegada a la seva història. És un equip amb molts jugadors espanyols, com ara Morata, Luis Milla o Àlex Valle, i que segur que seran una de les sensacions d'aquest any.
0: Nou minuts i mig i arribarem a les 3 de la vesprada. Ara fem una pausa i després...
7: Sant Vicenç és un poble que respira handbol, de fet...
0: La Supercopa de Catalunya d'handbol.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada Origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo, fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
8: Catalunya migdia.
0: Obrim la carpeta de segona divisió. El Girona torna a ser el primer equip català en jugar en esta segona jornada. Els jugadors de Quique Álvarez visiten el camp del Córdoba, Eduard Solà.
12: És el primer desplaçament per un Girona que continua amb la sensació d'inestabilitat per la situació del futur d'alguns jugadors que són a la rampa de sortida. Ahir es va fer oficial el traspàs d'Ivan Martín al Racing de Santander i avui sembla que qui és més a prop de marxar és Minsu, que té una oferta del Glasgow Rangers. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros i la seva sortida seria a prop. Tot això, continuen les negociacions. Minsu sí que va entrar, al contrari que Ivan Martín, a la llista de convocats. En qualsevol cas, avui a les 9, aquest Córdoba-Girona. L'equip andalús va perdre el primer partit a Burgos, a la primera jornada, i el Girona, recordem que va empatar amb el Leganés a Montilivi. Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, té clar que avui patiran molt el nou Arcángel.
13: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
12: Una de les novetats de la convocatòria és la presència de Van de Beek, que no va ser a Montilivi a la primera jornada. La transmissió d'aquest Córdoba-Girona la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio d'aquesta emissora quan faltin pocs minuts per les 9 de la nit.
0: I el Centre d'Esports Sabadell, l'altre equip de la categoria, jugarà diumenge a les 7 en Castalia, al Camp del Castelló. El balonmano Granollers ha complert els pronòstics i s'ha classificat per a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol superant el Sant Joan d'Espí per 20-34. És l'única semifinal que de moment s'ha disputat i en la final els vellesans s'enfrontaran Roger Arnau al guanyador del partit que avui disputen el Barça i el Sant Vicenç.
14: Sí, a les 9 del vespre al pavelló de Can Cases de Martorell, perquè el pavelló de Sant Vicenç dels Horts està en obres. El xoc contra el Barça és un dia històric pel conjunt del Baix Llobregat, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. El seu entrenador, Carlos Aula, té clar què vol dels seus jugadors.
15: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenint l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
14: En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7 també el Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9 el Joventut en vol Mataró ho farà contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme. David Verdugo és l'entrenador de les mataronines.
16: Para nosotros es un honor, además enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y como digo pues un motivo de orgullo.
14: Les dues finals, la femenina i la masculina, es disputaran dilluns al pavelló municipal de Calella.
0: I ara de Mònaco a Granada. 3.275 quilòmetres de recorregut, 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 cronos. Demà arranca la Vuelta. Una Vuelta d'exigència molt internacional i que se preveu emocionant amb etapes decisives fins pràcticament el final de la ronda espanyola. Ara ho analitzem tot. D'entrada, Carles, qui són els principals protagonistes i favorits?
4: El primer nom que cal posar a la llista és la de l'eslové Tadej Pogačar, que disputa la Vuelta per segon cop. El gran favorit arriba en bon estat de forma i amb 19 victòries aquest any.
17: Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta i al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
4: Per darrere de Pogačar també cal estar atent a Primo Roglic, el gran dominador de les últimes edicions, 4 aconseguint guanyar aquí a la Vuelta, que als seus 36 anys vol lluitar per un altre pallot, tot i que d'entrada no arriba en el seu millor moment. Caldrà estar atent també al que facin Richard Carapaz, el belga Wout van Aert i el mallorquí Enric Mas, un dels pocs ciclistes de l'estat amb alguna opció de poder estar entre els primers. En total hi haurà 18 equips de l'UCI World Tour.
0: I entre aquests equips també hi ha representació catalana.
4: En total hi participen 4 catalans, a l'equip Pinarello, hi ha el sabadellenc David de la Clut i el barceloní Marcel Camproví. També hi haurà un altre català, el seu director esportiu Àlex Sanz. És la 20a edició per Cruz, que va arribar a ser líder provisional a l'edició del 2016. La llista es completa amb Pau Miquel, que correrà amb l'equip Bahrain aquest any, el de Sant Quirze, acabat segon al circuit de Getxo. L'últim català és Marc Prostenga, de l'equip Kern. El seu millor resultat a la ronda espanyola va ser 2/4 llocs en etapa i un tercer. Qui no serà en aquesta edició és Marc Soler, que aquest any ha centrat la seva temporada en el Tour de França.
0: La Vuelta tindrà 21 etapes, algunes passen per Catalunya, però més enllà d'això, Carles, quines seran les més decisives?
4: El recorregut aquest any es centra principalment al sud de la península i al llevant mediterrani. Catalunya acollirà la 5a etapa entre Falset, el Priorat i Roquetes a les Terres de l'Ebre. Una de les jornades més dures arribarà aviat a la 4a etapa a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres, amb 3 ports de primera categoria, el port d'Envalira, la Collada de Baixalís i el Coll d'Ordino. Hi haurà també un tercer port, la Comella, de tercera categoria. Abans, a la tercera jornada, el final serà a Font-romeu. De la resta de jornades, les més complicades pels corredors poden ser d'entrada la 9a etapa, amb final a l'Alt d'Aitana, amb més de 5.000 metres de desnivell positiu. També la 18a etapa, la crono de 32 quilòmetres, inicia al port de Santa Maria. Finalment, la 20a etapa, ja a Granada, amb final al Collado d'Alguacil, un port de muntanya amb rampes de gairebé el 10% als últims 8 quilòmetres.
0: I tant la selecció espanyola masculina com la femenina d'hoquei herba s'han classificat per a la segona fase del Mundial que se disputa als Països Baixos i Bèlgica. De fet, Montserrat, el combinat masculí, juga avui mateix un nou partit.
18: Juguen contra Alemanya a les 5 i és el primer partit d'aquesta segona fase, després que ahir es classifiquessin com a segons de grup en vèncer per 3-1 Irlanda. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol de Nico Álvarez a primer quart. Els irlandesos van empatar amb un penal Stroke en el segon quart. I en l'últim, el català Marc Reiner va fer 2 gols i va certificar la classificació de l'equip espanyol. Així ho analitza tot Gerard Clapés.
19: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
18: També s'ha classificat l'equip femení guanyant 3-0 Nova Zelanda. Les Red Sticks van ser superiors durant tot el partit, victòria i classificació que valora Clara Pérez.
20: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo m'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem.
18: El primer partit de les espanyoles en aquesta segona fase serà demà contra l'Argentina.
0: I ahir vos explicàvem que hi hauria un gran duel en el salt de perxa de la Diamond League de Lausana entre Mundo Duplantis i Manuel Caral i Roger. Com va anar la cosa?
14: Va caure del cantó del suec, que va saltar 6-21 pel 6-16 del grec. El duel de molta altura, mai millor dit, perquè el 6-16 també de Caral suposa una marca que només 3 homes en tota la història han saltat. Duplantis, Caral ara i també l'ex-rècord mundial francès Renaud Lavillenie. En la jornada d'avui, entre altres proves, la javelina femenina, el triple salt, el de llargada masculí, el 100 i el 400 tanques femenins i el 200 i 800 tant en competició masculina com femenina.
0: Doncs tot això, més també ja ho sabeu, el Córdoba-Girona a partir de les 9 i el Barça-Brighton, que és el gamper femení on l'equip se presenta davant l'afició. Patri Guijarro s'estrena com a capitana i 4 cares noves, però Van Asten està lesionada i avui no podrà jugar.

0: Bona tarda, són les 3. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa de l'encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu és la sequera al Rin, que limita la navegació i fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna més car que moure'l amb embarcacions pel riu. Els hotels catalans baten rècords aquest juliol, impulsats pel turisme estranger, i registren 2,7 milions de viatges, un 3% més que fa un any. Barcelona és el principal pol d'atracció internacional. 9 de cada 10 pernoctacions a la capital catalana corresponen a visitants de fora de l'estat. Això sí, en un any, la nit d'hotel del país s'ha encarit un 6% de mitjana. El govern espanyol apuja 2.700 als menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana, i admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat. Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Descarta per ara que estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. Declarats culpables dos activistes pro-democràcia de Hong Kong per fer actes de record de la matança de Tiananmen. La justícia admet que eren accions pacífiques, però considera que eren una incitació a la subversió. Podrien ser condemnats a 10 anys de presó. Els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb l'actriu Anna Moliner i una de les guionistes de la sèrie, Júlia Clot.
1: Esports.
2: El Barça femení es presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper. Serà a les 8 del vespre contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. És baixa d'última hora la central Van Aasten, una de les noves incorporacions per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Mentrestant, el Barça masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elche. Avui Rodri s'ha entrenat per primera vegada fent treball individual. L'Espanyol, per la seva banda, rep demà el Madrid i a la segona divisió, avui a les 9, el Girona visita el Còrdoba. I aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Sant Vicenç-Barça i a la competició femenina Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. L'equip vallesà masculí ja espera a la final.
0: I el temps, tarda variable, encara amb clarianes en moltes zones i calor moderada. Màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada.
1: 3Cat Info.
0: Bona tarda, són les 3. Soc en Quim Codines i us acompanyaré fins al punt de les 4. Protecció Civil manté preactivada l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es van activar l'Inuncat dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
1: 3CAT Info.
0: La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències sobretot per al transport de mercaderies pels rius. El Rin, la falta d'aigua, fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
3: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
4: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
3: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
0: El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
5: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
5: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%. El govern espanyol eleva prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. El govern, però, admet que n'hi ha molts més mal vivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a la Ràdio Nacional.
6: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía.
0: Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants, després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsés Mohamed, de l'associació Eileen, està tot ple i això explica, en part, per què torna a haver-hi migrants a la platja.
7: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a estos recursos d'acogida.
0: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut cinc persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península. Per cert, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha encarregat al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la coordinació de la crisi a Ceuta. Tres setmanes més tard de l'entrada massiva, gestionarà l'emergència i coordinarà tots els ministeris implicats. I encara a Ceuta, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de la ciutat autònoma i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol, perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana a El Tarajal i a la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info els principals problemes de salut amb què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen vivint al carrer.
8: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
8: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
8: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes,

0: figures prominents de l'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
1: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
0: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
1: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
1: En un comunicat, Interior assegura que la policia actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar. I Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu, tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Prada, Laura Bertran.
3: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
4: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
3: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
5: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
3: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
1: Passa un minut d'un quart de quatre del migdia. Anem a fer un cop d'ull al trànsit amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
6: Bona tarda, Quim. Tot i que ha provat la tranquil·litat a la xarxa viària, hi ha diferents punts a destacar. Per exemple, a la P7, a Viladasens, en sentit nord cap a Figueres, a causa d'un accident, hi ha només un carril obert. També hi ha retencions a la P7 a la Jonquera en tots dos sentits i a Castellbisbal, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la C25, a l'altura de Sant Hilari Sacalm, l'avaria d'un vehicle fa que hi hagi un carril tallat. La C-147 està tallada a Alt Àneu per esllavissades. I finalment ja a l'àrea de Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Besòs per obres i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb Néstor Gómez.
7: Una tarda més tornarem a parlar de ruixats i de tempestes. De fet, ja aquestes primeres hores de la tarda apareixen els primers cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també de l'Alt d'Empordà i del Pla de l'Estany, però se n'esperen més, no només al Pirineu, sinó també a punts del paralitoral, especialment cap a l'àrea del Montseny i comarques veïnes. Una situació molt més tranquil·la cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, on predominarà el sol, tot i que al massís dels Ports també hi ha l'amenaça de la possibilitat d'algun ruixat. Tot això amb una tarda en la qual s'espera que les temperatures siguin prou suaus. Han baixat clarament les temperatures respecte als valors d'ahir. Ahir encara vam assolir valors de 37 graus. Avui, en principi, les màximes ronden la xifra dels 34 graus cap a les Terres de l'Ebre i, en principi, no s'espera que superin els 35. El canvi de temps important arribarà darrera hora d'avui, de cara al vespre nit. Atenció a les pluges al Camp de Tarragona, també a punts del Garraf, perquè en poden ser durant aquest vespre nit i matinada, poden ser localment molt intenses en aquest sector. pluges acompanyades de calamarsa o fins i tot també de tempesta, i com dèiem, ens poden acompanyar durant bona part de la matinada entre el Camp de Tarragona

0: Tarragona, el Garraf i arriba també al Baix Llobregat. Això durant la matinada, perquè al llarg del matí de dissabte aquestes pluges es concentraran més cap al delta de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Precaució, doncs, en tota aquesta franja costanera entre la matinada i demà al matí. Tot això a les portes d'un cap de setmana que, tret del sud del país, el temps serà prou assolellat. Això sí, demà a la tarda amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu i unes temperatures que tendiran novament a baixar. Si avui les màximes rondaran la xifra del 34-35 graus, demà possiblement tindrem unes màximes que no passaran dels 31 o 32 graus. I també a les portes d'un diumenge que es mantindran les pluges intenses cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, la resta del país, temps assolellat i algun ruixat de tarda només al Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança del Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar a la subversió. Els tres jutges subratllen que volien posar fi a la dictadura del partit únic. Le Cheukian, de 69 anys, i Chow Hontung, de 41, eren els màxims líders de l'Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer s'ha mostrat dolguda per la decisió.
3: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
2: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
4: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
2: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema, en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa. Però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència diplomàtica estrangera i enmig de les crítiques d'organitzacions pro-drets humans, com una mostra de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que lamina la confiança en l'estat de dret i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó. L'Ajuntament del Catllar, al Tarragonès, condemna l'agressió de què ha estat víctima el primer tinent d'alcaldia, el socialista Antonio López, per part d'un veí de la població. Els Mossos han detingut l'agressor per un delicte atemptat contra l'autoritat. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
5: El cas arribarà a judici després que les dues parts no han arribat a cap acord avui en seu judicial. El detingut és un home de 43 anys conegut del regidor. L'incident va ser ahir, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, condemna els fets a 3CAT Info.
6: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort, no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
5: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
2: Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Després de 6 mesos d'utilitzar la IA per tasques del dia a dia, la diferència entre els dos grups comparats ja es nota en els exàmens fets a l'aula. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència en les qualificacions arriba al 24%. L'ús de la IA és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i que les capacitats dels governs per legislar. Roman Orús, expert en la intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3CAT Info.
7: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no has de t'atròfia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús de la intel·ligència artificial per fer els deures.
1: Esports.
2: Amb Roger Arnau.
8: El Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà a primera hora del matí també. Avui l'últim fitxatge, Joan Caucelo, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. Aquesta és la tercera etapa de Caucelo al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel City i del gener al juny d'aquest any cedit per Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Caucelo diu que el Barça és diferent a la resta de clubs.
9: No sé, aquí és diferent, no sé explicar por qué, pero porque me gusta el club, porque me identifico con el club, siento que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos, y entonces voy a dar todo por este club y a intentar ayudar a que logremos los títulos.
8: El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge, amb el dubte precisament de Caucelo per haver arribat a última hora. Del partit de diumenge, precisament, ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
10: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
8: El Barça masculí prepara el debut a la Lliga i el femení avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit que es podrà seguir en directe per TV3. Pere Romeu avui no podrà comptar, per cert, amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa René Van Asten, que és baixa amb una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Avui, qui farà els parlaments com a nova capitana del Barça serà Patri Guijarro en substitució d'Alexia Putellas. La resta de les capitanes aquesta temporada són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Matí i Caroline Graham. A l'Espanyol femení, per cert, avui també juga l'últim amistós de pretemporada a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I l'Espanyol masculí, per part seva, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, tampoc amb Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades, i tampoc amb Quique García, que està lesionat als isquiotibials, s'ha lesionat durant la pretemporada. D'aquesta baixa, de la baixa del davanter, n'ha parlat Pere Milla al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, doncs que sigui sempre per sumar, no?
8: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà d'aquí una estona a les 5 de la tarda en la prèvia del partit. De moment, qui ja ho ha fet és José Mourinho, en la seva primera roda de premsa com a entrenador del Madrid. El portuguès ha lloat l'Espanyol.
12: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
8: Mourinho, per l'altra banda, ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà molt de compromís. I avui també a primera divisió de futbol es juga el Betis a Real Societat, a partit de la segona jornada, avui a les 9 del vespre. Ahir, per cert, el Rayo i l'Alavés ja van jugar i van empatar a 1. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona juga avui al camp del Còrdoba a les 9 del vespre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Van de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unahi, que podria sortir del club, David López, que està lesionat, i els últims fitxatges, Unai i Moumin. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
13: Els més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria. I és els que en trobarem, a més, jugant contra un equip
14: que en teoria som nosaltres que hem baixat i, a més, havent perdut el primer dia i jugant a casa. No?
8: Avui juga el Girona i diumenge ho farà el Sabadell. A Castelló, a Castàlia, 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I més coses. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina juga avui a les 5 de la tarda contra Alemanya. És un partit ja de la segona fase. L'equip amb 12 jugadors catalans ahir va superar Irlanda 3-2. Escoltem el jugador Jordi Bonastre.
15: Doncs la veritat és que amb moltíssimes ganes. Crec que és un rival que els últims anys hem jugat moltes vegades contra ells i tot i que ser un rival, és un rival top, els coneixem molt bé. Crec que a més se'ns dona bé. I bueno, després de veure tot el plantejament tàctic que ells proposen, doncs crec que tindrem moltes oportunitats, serà un partit molt obert.
8: L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar i Nova Zelanda 3-0. Demà jugaran contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en handbol, el Sant Vicenç i el Barça buscaran avui el bitllet per la semifinal, en el seu cas, de la Supercopa de Catalunya, on ja els espera el Granollers, que ahir va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. La segona semifinal es juga avui a les 9 del vespre a Martorell. El xoc entre el Barça és un dia històric, de fet, pel Sant Vicenç, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. En la categoria femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7, Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9, el Mataró ho fa contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme.

0: Dos quarts de quatre. Atenció a les pròximes hores, perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Rècord d'ocupació als hotels catalans aquest juliol, sobretot gràcies al turisme estranger. Han registrat 2,7 milions de viatgers, un 3% més que fa un any. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana. A la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. Des d'ara i fins a les 4 també us explicarem que els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances poden alterar i empitjorar el benestar emocional. Palamós, al Baix Empordà, ha decidit tancar temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a Cala Corbs. I als esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça femení, que disputa avui el trofeu Joan Gamper per a l'estadi Johan Cruyff. L'equip es presenta a les 7 i a les 8 jugarà el partit contra el Brighton anglès. La central Van Aasten és baixa d'última hora per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Mentrestant, el Barça masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Avui Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup i Rodri ha fet treball individual.
0: I el temps tarda variable, encara amb clarianes a moltes zones i calor moderada, màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada. Protecció Civil manté preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir la tarda, el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor. I el fenomen climàtic El Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada any, cada cert temps, i que provoca un augment de les temperatures de la superfície del mar al Pacífic, amb conseqüències per al clima de la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de Llatinoamèrica. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
3: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
4: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte?
3: que se preocupe la presidenta, pero nosotros estamos de hambre, de frío.
2: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
0: La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
5: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
4: La setmana que ve tenen reunió a la llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
6: 3Cat Info.
0: El turisme a l'estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
7: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
7: És un mercat que deixa molt més despesa, que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%. El govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 s'estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
8: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
0: Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsès Mohamed, de l'associació Elin, està tot ple i això explica en part per què torna a haver-hi migrants a les platges.
9: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut cinc persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península. Per cert, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha encarregat al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la coordinació de la crisi a Ceuta. Tres setmanes més tard de l'entrada massiva, gestionarà l'emergència i coordinarà tots els ministres implicats.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Mor un home mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. La víctima tenia 23 anys, Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: L'accident ha passat al voltant de les 10 del matí. L'home feia tasques de rehabilitació d'una casa quan li hauria caigut a sobre una paret de pedra. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de tres dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins allà. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: L'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en més de dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La mitjana mensual, a sis dies de tancar l'agost, se situa en el 2,94%. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència alcista. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys podria encarir-se uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada. I els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública segons l'Organització Mundial de la Salut, amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i els professionals de la salut mental, són factors que poden alterar i empitjorar el benestar emocional amb riscos que poden arribar a ser molt greus. La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats. La soledat no desitjada és una realitat moltes vegades invisibilitzada que comporta una sèrie de riscos. Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta riscos com l'aïllament i la desesperança.
11: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar aquelles persones que poden estar sentint aquest malestar, encara més en moments com l'estiu, en què els professionals de la salut solen estar menys disponibles.
11: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061, disponible les 24 hores del dia. La Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848, i el telèfon de prevenció del suïcidi, el 900-925-555.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap-roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a Cala Corbs. Girona, Núria Peraire.
12: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
13: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part, doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
12: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn i pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: La Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
15: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes doncs, que caldria treballar, es podria prevenir per evitar doncs, esllavissades o ensorraments en les vies.
14: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
0: Passa un minut de 3:15. Trànsit, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
16: Ens començarem dient que hi ha retencions a l'AP7 a Viladasens en sentit nord, cap a Figueres, per un accident. Hi ha només un carril obert. També a l'AP7 a la Jonquera hi ha retencions en tots dos sentits a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat en sentit sud. Mentre que també a Castellbisbal, en sentit nord, hi ha retencions, un carril tallat per un vehicle avariat a la C25. A l'altura de Sant Hilari Sacalm, l'avaria d'un vehicle fa que hi hagi un carril tallat. Està tallada la C-147 a Alt Àneu. Està tallada per esllavissades. I finalment, a Barcelona, la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre la sortida 5 i 6 en tots dos sentits per obres. I també a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
16: Bona tarda.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
17: Una tarda més tornarem a parlar de ruixats i de tempestes. De fet, ja aquestes primeres hores de la tarda apareixen els primers cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també de l'Alt Empordà i del Pla de l'Estany, però se n'esperen més, no només al Pirineu, sinó també a punts del prelitoral, especialment cap a l'àrea del Montseny i comarques veïnes. Una situació molt més tranquil·la cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, on predominarà el sol, tot i que al massís dels Ports també hi ha l'amenaça de la possibilitat d'algun ruixat. Tot això amb una tarda en la qual s'espera que les temperatures siguin prou suaus. Han baixat clarament les temperatures respecte als valors d'ahir. Ahir encara vam assolir valors de 37 graus. Avui, en principi, les màximes ronden la xifra dels 34 graus cap a les Terres de l'Ebre i, en principi, no s'espera que superin els 35. El canvi de temps important arribarà darrera hora d'avui, de cara al vespre nit. Atenció a les pluges al Camp de Tarragona, també a punts del Garraf, perquè en poden ser durant aquest vespre nit i matinada, poden ser localment molt intenses en aquest sector. Pluges acompanyades de calamarsa o fins i tot també de tempesta i, com dèiem, ens poden acompanyar durant bona part de la matinada entre el Camp de Tarragona, el Garraf i arriba també al Baix Llobregat. Això durant la matinada perquè al llarg del matí de dissabte aquestes pluges es concentraran més cap al delta de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Precaució, doncs, en totes aquesta franja costanera entre la matinada i demà al matí. Tot això a les portes d'un cap de setmana que, tret del sud del país, el temps serà prou assolellat. Això sí, demà a la tarda amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu i unes temperatures que tendiran novament a baixar. Si avui les màximes rondaran la xifra dels 34-35 graus, demà possiblement tindrem unes màximes que no passaran dels 31 o 32 graus. I també a les portes d'un diumenge que es mantindran les pluges intenses cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, la resta del país, temps assolellat i algun ruixat de tarda només al Pirineu.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb els seus protagonistes, Clàudia Roses.
19: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
20: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
21: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
20: El gener es va llançar la primera temporada que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
22: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
20: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: El Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí es tanca avui amb una proposta de Le Poème Harmonique, recreant un carnaval barroc i un concert sobre l'univers sonor del compositor anglès John Dowland. La 46a edició s'acaba amb un balanç molt positiu per la fidelització del públic, segons la directora del festival, Montse Faura. Girona, Maria Rovira.
23: L'última jornada del Festival de Torroella de Montgrí portarà una doble proposta per tancar una edició que s'ha basat en un diàleg entre el present i la memòria. Un final d'edició que resumeix, en certa manera, l'essència del festival, segons ens explicava la seva directora, Montse Faura.
24: Comencem a l'Espai Ter, amb el Carnaval Barroc, amb Le Poème Harmonique i Vicent Mestre, un espectacle que ens porta a la disbauxa del Carnaval Romà del segle XVII en música, teatre i moviment, i acabarem la nit a l'Església de Sant Genís en un registre completament diferent, molt més íntim, amb la Clara Brunet i el Bor Suljan i aquest Mr. Dowland Dream que parteix a l'univers de Dowland per arribar fins als segles XX i XXI.
23: Més enllà de les xifres, el festival es tanca amb un balanç positiu, sobretot per la resposta del públic, segons explicava Faura.
24: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
23: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella ha programat una quinzena de concerts quan es va obrir amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, a l'Espai Ter, amb un programa dedicat a Beethoven. El festival ha tornat a combinar grans noms internacionals amb talent local i protagonisme de la música de cambra.
0: Aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre d'altres, estrenarà el nou disc dels Quicos. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
25: Doncs ella és agraciada, a qui vos compararé?
26: Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries a Jota per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
27: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
26: El tret de sortides avui a la tarda a partir de les 7 a Monteller de Can a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
27: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de pitjorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
26: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels Països Catalans. A la vitrina de ningú.
0: Queden 5 minuts per les 4.
6: Esports.
0: Amb Roger Nau, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al Camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà a primera hora. Avui Joan Caucelo, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge amb el dubte precisament de Caucelo per haver arribat a última hora. Del partit de diumenge ja n'ha parlat el migcampista de l'Elx, Fede Redondo, que espera un partit atractiu per l'espectador.
2: Todos los partidos tienen sus matices, ningún partido es igual, ningún rival es igual. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar, como dije al principio, sacar a la luz nuestras virtudes e intentar minimizarlas de ellos.
1: El Barça masculí prepara el debut a la Lliga i el femení avui disputa el trofeu Joan Gamper per a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit que es podrà seguir en directe per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar amb una de les noves jugadores blaugranes, la central neerlandesa René Van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Kerolyn Nicoli. Per cert, l'espanyol femení també juga avui el seu últim amistós de pretemporada. Ho farà a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, amb Cabrera, sancionat durant els tres primers partits de Lliga, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant aquesta pretemporada. De la baixa del davanter, precisament, n'ha parlat Pere Milla al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
1: El tècnic blanquiblau Manolo González parlarà a les 5 de la tarda en la prèvia del partit. De moment, qui ja ho ha fet aquest matí és José Mourinho, la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. El portuguès ha lloat l'Espanyol, ha assegurat que és un gran equip i d'altra banda ha insistit que per tornar a guanyar la Champions, al Madrid li caldrà compromís.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
1: A la segona divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Píxur es baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges de l'equip, Unai i Moment. Quique Álvarez, el tècnic dels gironins, considera que el d'avui serà un partit molt complicat.
5: Els més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria. I és els que en trobarem, més a més, jugant contra un equip que en teoria som nosaltres que hem baixat i més a més havem perdut el primer dia i jugant a casa, no?
1: Avui juga el Girona, diumenge ho farà el Sabadell al camp del Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip.
6: 3CAT Info.
1: I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga avui a les 5 de la tarda contra Alemanya. És un partit de la segona fase. L'equip amb 12 jugadors catalans ahir va superar Irlanda 3-2. El jugador Jordi Bonastre parla sobre el partit d'avui contra Alemanya.
7: Doncs la veritat és que amb moltíssimes ganes. Crec que és un rival que els últims anys hem jugat moltes vegades contra ells i tot i que ser un rival, és un rival top, els coneixem molt bé. Crec que a més se'ns dona bé. I bueno, després de veure tot el plantejament tàctic que ells proposen, doncs crec que tindrem moltes oportunitats, serà un partit molt obert.
1: L'equip femení amb 10 catalanes també ha passat a la segona fase després de guanyar ahir Nova Zelanda per 3-0. Demà jugaran contra l'Argentina a les 9 del vespre. Acabem amb un apunt d'handbol per dir que el Sant Vicenç i el Barça busquen avui el bitllet per la final de la Supercopa de Catalunya. Ja els espera el Granollers a la final, que ahir va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. La segona semifinal d'avui es juga a les 9 del vespre a Martorell. El joc contra el Barça, de fet, és un dia històric pel Sant Vicenç, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la categoria de bronze de l'handbol espanyol.
8: Trescat Info.
16: Bona tarda, són les 4. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa d'un encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu? És la sequera al Rin, que limita la navegació i fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna, més car que moure'l amb embarcacions pel riu. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana, i admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat. Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Descarta ara per ara que estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però, després, obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. La violència masclista és l'eix central de l'última història publicada de Lola Vendetta. L'autora, Raquel Ribarrossi, assegura que és la més dura que ha fet mai, però li ha volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
8: Esports.
1: El Barça femení disputa avui el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff. L'equip a les 7 es presenta davant l'afició i a les 8 juga el partit contra el Brighton anglès. La central Van Aasten és baixa d'última hora per una sobrecàrrega a la cuixa dreta. El Barça masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al Camp de l'Elx. Avui Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup i Rodri ha fet treball individual. L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions el Madrid necessita més compromís. I a la segona divisió, avui a les 9, el Girona visita el camp del Còrdoba. Fan de Vigues la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. I aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Sant Vicenç-Barça, a la competició femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. L'equip vallesà ja espera a la final masculina.
16: I pel que fa al temps, tarda variable encara amb clarianes en moltes zones i calor moderada. Màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada.
8: 3CAT Info.
16: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 4 de la tarda. És divendres 21 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
16: Protecció Civil manté preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També es recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i l'escalamarsada ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor. I precisament, la manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot per al transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
9: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
10: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
9: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
16: El govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
11: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
16: Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elin, està tot ple, i això explica en part per què torna a haver-hi migrants a la platja.
12: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a estos recursos d'acogida.
16: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
13: Encara amb aquest tema, Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat el ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. I l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol perquè cap metge els avisa encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a aquesta emissora que els principals problemes de salut amb què s'estan trobant entre el centenar de migrants que continuen vivint al carrer.
14: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no? Que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
13: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el sarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
14: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no? Desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
13: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
14: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
13: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
15: 3Cat Info. 3Cat Info.
13: Uns 200 funcionaris de presó s'han concentrat aquest migdia al davant del centre penitenciari de Brians 2 per reclamar més seguretat i denunciar les agressions que pateix el personal. Una mobilització convocada per l'Associació de Treballadors Marea Blava després que diumenge passat una visitant ataqués amb violència física a la treballadora del centre. La justícia ha prohibit a la dona que va cometre l'agressió fer més visites a la presó durant un temps, però l'associació exigeix que aquesta restricció sigui permanent i extensiva a totes les presons del país. L'entitat també reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, un augment de les plantilles, un sistema de treball per binomis i més autoritat per als funcionaris per fer complir la normativa. Ho constata el Juanjo, un treballador de Brians 2, en declaracions a la CN.
17: Primeros grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
13: Els treballadors es queixen que les agressions són constants, gairebé setmanals, i precisament avui dos funcionaris han denunciat un nou atac per part d'un intern. Marea Blava ha tornat a recordar l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric ara fa 2 anys per reiterar un cop més que calen canvis urgents per reforçar la protecció dels treballadors. I enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el moviment d'extrema dreta xenòfoba anomenat Save Europe Act ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona a la plaça Sant Jaume. Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
18: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
13: Un moviment que ha fet les seves teories nazis des del domini d'una raça sobre les altres.
18: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca.

0: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribarrossi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
1: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
0: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
1: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
0: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
1: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etcètera, etcètera.
0: Per Raquel Ribarrossi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
1: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.

0: Obrim ara àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs continua havent-hi un carril obert només a Viladasens, a la P7, en sentit nord cap a Figueres, per un accident que hi ha hagut fa una estona. A la Jonquera, en tots els sentits, hi ha retencions també per un accident, tot i que ja s'han obert tots els carrils. Se'n ressent l'N2 en aquest mateix punt, a la Jonquera també, tant en sentit nord com sud. A la P7 també hi ha retencions a Castellbisbal, en sentit nord, un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. A la C25, a l'altura de Sant Hilari Sacalm, l'avaria d'un vehicle també fa que hi hagi un carril tallat. A la C45 hi ha retencions en tots dos sentits a Maials. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la C-147 està tallada a Alt Àneu per esllavissades i, finalment, també a la ronda barcelonina, a la ronda de dalt, entre la sortida 5 i 6, en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Explicar-vos també que el metro de Barcelona estarà obert ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les Festes de Gràcia i l'inici de les Festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des d'avui a les 5 del matí fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones assistents a les activitats nocturnes d'ambdues festes.
2: El temps.
0: Crònica meteorològica amb en Néstor Gómez.
3: Una tarda més tornarem a parlar de ruixats i de tempestes. De fet, ja aquestes primeres hores de la tarda apareixen els primers cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també de l'Alt d'Empordà i del Pla de l'Estany, però se n'esperen més, no només al Pirineu, sinó també a punts del prelitoral, especialment cap a l'àrea del Montseny i comarques veïnes. Una situació molt més tranquil·la cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, on predominarà el sol, tot i que al massís dels Ports també hi ha l'amenaça de la possibilitat d'algun ruixat. Tot això amb una tarda en la qual s'espera que les temperatures siguin prou suaus. Han baixat clarament les temperatures respecte als valors d'ahir. Ahir encara vam assolir valors de 37 graus. Avui, en principi, les màximes ronden la xifra dels 34 graus cap a les Terres de l'Ebre i, en principi, no s'espera que superin els 35. El canvi de temps important arribarà darrera hora d'avui a

0: Cara al vespre, nit, atenció a les pluges al Camp de Tarragona, també a punts del Garraf, perquè en poden ser durant aquest vespre, nit i matinada, poden ser localment molt intenses en aquest sector. Pluges acompanyades de calamars o fins i tot també de tempesta, i com dèiem, ens poden acompanyar durant bona part de la matinada entre el Camp de Tarragona, el Garraf i arriba també al Baix Llobregat. Això durant la matinada, perquè al llarg del matí de dissabte aquestes pluges es concentraran més cap al delta de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Precaució, doncs, en tota aquesta franja costanera entre la matinada i demà al matí. Tot això a les portes d'un cap de setmana que, tret del sud del país, el temps serà prou assolellat. Això sí, demà a la tarda amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu i unes temperatures que tendiran novament a baixar. Si avui les màximes rondaran la xifra dels 34-35 graus, demà possiblement tindrem unes màximes que no passaran dels 31 o 32 graus. I també a les portes d'un diumenge que es mantindran les pluges intenses cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, la resta del país, temps assolellat i algun ruixat de tarda només al Pirineu.
1: Aguanta'm bé, per la feina, ja!
2: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CatInfo.
3: El món casteller és davant d'un dels caps de setmana més espectaculars de la temporada, amb les diades del Catllà i l'Arbós. La diada de Festa Major del Catllà és aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la població del Baix Gaià i actuaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
4: Coincidint amb aquesta actuació hi ha altres diades escampades pel país. A Vilanova del Vallès a les 6 els Xics de Granollers actuen a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora al Picat els castellers de Lleida actuen al Parc del Graó. I a Gelida, també a les 6, hi podreu veure els vailets que actuaran al Passeig Rossell i Massana.
3: Les tres colles que hauran actuat al Catllà tornen a coincidir diumenge a la diada de Festa Major de l'Arbós.
4: Actuen a la una del migdia al costat dels minyons locals. La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona tornaran a coincidir a la plaça de la Vila de la localitat penedesenca. Totes tres formen part del cartell de la diada Sant Fèlix del dia 30 a Vilafranca, com també la Colla Jove Xiquets de Valls. La Joves també actua aquest diumenge. Ho fa un quart d'una a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. És la diada Festa Major de la capital de l'Anoia, que té d'anfitrions els moixiganguers locals i també de convidats els Xiquets de Reus.
3: Són les dues grans diades d'aquest diumenge, però hi ha més actuacions, com la de la plaça de la Vila de Lloret de Mar a les 7 de la tarda amb els Minyons a Terrassa, els Marginers de Guissona i la Colla de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge, a quarts d'una del migdia, també hi ha castells a la plaça de la Constitució de Vilafranca del Penedès. I podreu veure els xicots locals acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i els bous a la Bisbal.
4: I de diumenge encara us avancem un parell d'actuacions més. A Cornudella de Montsant, a les 6, els Brivalls i els Torraires de Montblanc actuen al Pla de l'Església. I a Gelida, també a les 6, els vailets locals i els castellers de Tortosa actuen a la plaça de la Vila.
3: Tota la informació d'aquest cap de setmana casteller i també la previsió per la diada de Sant Fèlix la tindreu diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3CatInfo.
2: 3CatInfo.
5: Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Després de 6 mesos d'utilitzar la IA per fer tasques del dia a dia escolar, la diferència entre els dos grups comparats ja es nota en els exàmens fets a l'aula. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència en les qualificacions arriba al 24%. L'ús de la IA és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i que les capacitats dels governs per legislar. Roman Orús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a aquesta emissora.
6: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no, has de t'atròfia.
5: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús de la intel·ligència artificial per fer els deures. I un últim apunt abans de la informació esportiva. Aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarius a les Terres de l'Ebre. Un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre d'altres, estrenarà el nou disc dels Quicos.
2: Esports.
5: Fins al punt de 4:45 amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
7: Bona tarda. Comencem amb una notícia d'última hora perquè el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa i li ha agraït la seva dedicació al llarg de tots aquests anys al club. Mentrestant, el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà a primera hora. Avui Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodrigo s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge, amb el dubte precisament de Cancelo, que per haver arribat, evidentment, a última hora després de concretar el seu fitxatge. Demà, després de l'entrenament, roda de premsa prèvia de Hansi Flick. De moment, del partit de diumenge i del Barça, ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
8: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
7: El Barça masculí prepara el debut a la Lliga i el femení avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit en directe per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar amb una de les cares noves de l'equip, la central neerlandesa René Van Asten, que es baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i també la davantera brasilera Caroline Nicoli. Per cert, avui també juga l'últim amistós de pretemporada l'Espanyol femení. Ho farà 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I tornant a la Lliga de Primera, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada. Tampoc Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades d'aquesta Lliga, i tampoc Quique García, lesionat als isquiotibials durant la pretemporada. El tècnic blanquiblau, Manolo González, parlarà a les 5 d'aquí uns minuts a la prèvia del partit. De moment, ja ho ha fet el tècnic del Madrid, José Mourinho, en la seva primera roda de premsa com a tècnic del conjunt blanc. El portuguès ha lluat l'Espanyol, ha assegurat que és un gran equip i d'altra banda ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà més compromís. Mourinho, per cert, ha tornat a parlar de Rodri i de l'interès frustrat del Madrid per fitxar-lo.
9: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
7: Avui a la primera divisió ja hi juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre i, de fet, ahir ja es va disputar el Rayo Alavés, que va acabar amb empat a 1 al marcador. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona juga avui al camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Ounahi, que podria sortir del club, David López, que està lesionat, i tampoc els últims fitxatges, Unai i Mumin. Quique Álvarez, el tècnic dels gironins, considera que el d'avui serà un partit molt complicat.
10: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
7: Diumenge, per cert, també juga el Sabadell a la segona divisió, jugarà al camp del Castelló. De fet, 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, juga avui a les 5 de la tarda contra Alemanya. És un partit de la segona fase. L'equip, amb 12 jugadors catalans, ahir va superar Irlanda. El jugador Jordi Bonastre parla del rival d'avui, parla d'Alemanya.
11: Doncs la veritat és que amb moltíssimes ganes. Crec que és un rival que els últims anys hem jugat moltes vegades contra ells i, tot i que ser un rival, és un rival top, els coneixem molt bé, crec que a més se'ns dona bé. I bueno, després de veure tot el plantejament tàctic que ells proposen, doncs crec que tindrem moltes oportunitats, serà un partit molt obert.
7: I en handbol, el Sant Vicenç i el Barça busquen avui el bitllet per la final de la Supercopa Catalunya, on ja els espera el Granollers, que ahir va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. La segona semifinal es juga avui a les 9 del vespre, és un xoc entre el Barça i contra un equip que per ell és un dia històric, el Sant Vicenç, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. Pel que fa a la competició femenina, avui també juguen les dues semifinals. A les 7, Sant Vicenç-Lleida, i a les 9, Joventut Handbol Mataró contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme.

0: Són 4:45. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana, i admet que n'hi ha molts més malvivint a la ciutat. Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. I a partir d'ara us explicarem que els hotels catalans baten rècords aquest juliol, impulsats pel turisme estranger, i registren 2,7 milions de viatgers, un 3% més que fa un any. Barcelona és el principal pol d'atracció internacional. 9 de cada 10 pernoctacions a la capital catalana corresponen a visitants de fora de l'estat. Això sí, en un any, la nit d'hotel al país s'ha encarat un 6% de mitjana. I encara en clau econòmica, Agroseguro preveu tancar les campanyes agràries d'aquest any sense incidents importants. L'asseguradora agrària destaca que aquest estiu, a diferència dels últims 5 anys, no hi ha hagut sinistres destacats. I en clau cultural, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb l'actriu Anna Moliner i una de les guionistes de la sèrie, la Júlia Cot. I pel que fa als esports, Roger Arnau...
1: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. El Barça femení disputa avui el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. Mentrestant, l'Espanyol rep demà el Madrid a la Lliga. José Mourinho lloa el conjunt blanquiblau i assegura que per tornar a guanyar la Champions, el Madrid necessita més compromís.
0: I pel que fa al temps, tarda variable, encara amb clarianes en moltes zones i calor moderada. Màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada. Passen 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda d'aquest divendres 21 d'agost del 2026. Us expliquem ara que Protecció Civil manté preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona. I dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor. I el fenomen climàtic El Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures de la superfície del mar Pacífic amb conseqüències per al clima de la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de Llatinoamèrica. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
3: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
4: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
2: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
0: El govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
5: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía.
0: Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí, la policia els ha encercat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsés Mohamed, de l'associació ELIN, està tot ple. I això explica en part per què torna a haver-hi migrants a la platja.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó XIV, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duró posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
8: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%.
7: 3CAT Info.
0: Ha mort un home mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. La víctima tenia 23 anys. Des de Lleida ens ho explica en Pere Joan Álvarez.
9: L'accident ha passat al voltant de les 10 del matí. L'home feia tasques de rehabilitació d'una casa quan li hauria caigut a sobre una paret de pedra. Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins allà. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: I encara amb en Pere Joan Álvarez us expliquem ara que l'asseguradora Agroseguro fa un balanç positiu de la campanya agrària sense incidents destacats per inclemències meteorològiques. L'entitat no preveu indemnitzacions milionàries a diferència dels últims 5 anys marcats per sequeres, gelades i pedregades.
9: El director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana, qualifica la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les adversitats meteorològiques, sense incidents importants.
10: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
9: Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal s'han salvat aquest any dels estralls per falta d'aigua, gelades o pedregades, a diferència dels últims 5 anys que les indemnitzacions han estat milionàries.
10: Fa dues campanyes vam pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
9: Per tant, la campanya d'aquest any recupera una certa normalitat amb gelades i pedregades puntuals i molt localitzades.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Des de Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb els seus protagonistes. Ens ho explica la Clàudia Roses.
14: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
15: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
16: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
15: El gener es va llançar la primera temporada que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folklore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
17: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el nou Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
15: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: I amb Departament Amades hem arribat al punt de 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei amb la informació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Anna. Comencem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Martorell, en sentit nord, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. També a la Jonquera, en tots dos sentits, per un accident que s'ha produït en sentit sud. També a l'AP7 hi ha intensitat a la Roca del Vallès, en sentit nord. L'N2 se'n ressent també d'aquest accident a la Jonquera i hi ha retencions en aquest punt, en sentit nord. Està tallada la C-147 a Alt Àneu per esllavissades. Hi ha retencions a la C-45 a Maials, en tots dos sentits. També hem de dir que a la C-25 hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a l'altura de Sant Hilari Sacalm. I també a la 2 hi ha retencions a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera per obres. Pel que fa a la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres. I ara parlem dels trens, perquè s'ha restablert la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf i Manresa, després que s'ha resolt la incidència deguda a les condicions meteorològiques. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
0: Crònica aquesta tarda d'en Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per les precipitacions, els ruixats i les tempestes a les comarques de Girona. Ja des de primera hora de la tarda n'han aparegut cap a l'àrea de la Garrotxa i el Ripollès i se n'espera que n'apareguin més i, a més, puguin baixar una miqueta cap a punts del Vallès i no descartem que arribessin a caure fins a l'àrea de Barcelona a mitja tarda. En tot cas, les pluges avui més importants arribaran cap al tard, a partir del vespre, al Camp de Tarragona, on poden ser localment torrencials, és a dir, deixar 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I no només de darrera hora d'avui, sinó que aquesta possibilitat de pluges intenses o molt intenses al Camp de Tarragona poden arribar de matinada també a punts del Garraf i del Baix Llobregat. De fet, s'espera que fins a les 7, les 8 del matí de dissabte, de demà al matí, es mantingui aquest avís meteorològic per pluja intensa al Camp de Tarragona. I posteriorment, al llarg de les immediates hores, és a dir, cap a les 8, les 10, les 11 del matí, es traslladaran les pluges intenses o es donaran cap a les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i Montsià. Fora d'aquest sector, el temps serà força més tranquil, amb un matí que serà assolellat amb alguns núvols i a la tarda sí que es preveuen alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu. Tot això en un dissabte en el qual les temperatures baixaran. Si avui les més altes del dia tot just rondaran la xifra dels 34-35 graus, demà no passaran dels 32. Recuperarem la normalitat i fins i tot ens quedarem per sota del els valors normals per un mes d'agost. I tot això també a les portes d'un diumenge molt més estable arreu, tret de les Terres de l'Ebre, on s'espera novament una matinada i un matí amb ruixats intensos al sud del país.
20: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
20: Escolteu-nos i fem pinya.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública segons l'Organització Mundial de la Salut, amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i els professionals de la salut mental, són factors que poden alterar i empitjorar el benestar emocional amb riscos que poden arribar a ser molt greus. La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats. La soledat no desitjada és una realitat que moltes vegades invisibilitzada que comporta una sèrie de riscos. Montse Villalobos, psicòloga responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta riscos com l'aïllament i la desesperança.
1: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar aquelles persones que poden estar sentint aquest malestar, encara més en moments com l'estiu, en què els professionals de la salut solen estar menys disponibles.
1: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. La Fundació Ajuda Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48, i també el telèfon de prevenció del suïcidi, el 900 925 555.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcapbroig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a Cala Corbs. Des de Girona ens ho explica la Núria Peraire.
22: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
23: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
22: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: La Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
24: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
25: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes doncs, que caldria treballar, es podria prevenir per evitar doncs, esllavissades o ensorraments en les vies.
24: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
0: El Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí es tanca avui amb una proposta de Le Poème Harmonique recreant un carnaval barroc i un concert sobre l'univers sonor del compositor anglès John Dowland. La 46a edició s'acaba amb un balanç molt positiu per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
26: L'última jornada del Festival de Torroella de Montgrí portarà una doble proposta per tancar una edició que s'ha basat en un diàleg entre el present i la memòria. Un final d'edició que resumeix, en certa manera, l'essència del festival, segons ens explicava la seva directora, Montse Faura.
27: Comencem a l'Espai Tera, amb el Carnaval Barroc, amb el Pau Harmònic i Vicent Mestre, un espectacle que ens porta a la disbauxa del Carnaval Romà del segle XVII en música, teatre i moviment, i acabarem la nit a l'Església de Sant Genís en un registre completament diferent molt més íntim, amb la Clara Brunet i el Bor Suljan, i aquest Mr. Dowland Dream, que parteix a l'univers de Dowland per arribar fins als segles XX i XXI.
26: Més enllà de les xifres, el festival es tanca amb un balanç positiu, sobretot per la resposta del públic, segons explicava Faura.
27: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
26: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella ha programat una quinzena de concerts quan es va obrir amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, a l'Espai Ter, amb un programa dedicat a Beethoven. El festival ha tornat a combinar grans noms internacionals amb talent local i protagonisme de la música de cambra.
3: Esports.
0: Fins a les 5 de la tarda amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i també un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa i li ha agraït també la seva dedicació al llarg de tots aquests anys al club. El Barça, mentrestant, continua preparant el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí, ho tornarà a fer demà també a primera hora. Avui Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge, fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte precisament de Cancelo, que va arribar l'últim després de confirmar el seu fitxatge, va arribar tard, per tant, a Barcelona després de confirmar el seu fitxatge. Del partit de diumenge ja n'ha parlat el migcampista de l'Elx, Fede Redondo, un partit que espera, que diu que sigui molt i molt atractiu per la vista dels espectadors.
4: Todos los partidos tienen sus matices, ningún partido es igual, ningún rival es igual. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar, como dije al principio, sacar a la luz nuestras virtudes e intentar minimizarlas de ellos.
2: I mentrestant el Barça femení avui disputarà el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presentarà davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit en directe per TV3. Pere Romeu avui no podrà comptar amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa René Van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i també la davantera brasilera Carolyn Nicoli. Per cert, avui també juga l'últim amistós de pretemporada a l'Espanyol femení. Serà 6:45 de la tarda contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque.
3: 3CAT Info.
2: I tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat fins a finals de la temporada passada. Tampoc podrà comptar amb Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades de Lliga, i tampoc amb Quique García, lesionat als isquiotibials durant aquesta pretemporada. De Quique García i dels altres lesionats n'ha parlat Pere Milla al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí a poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tot sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
2: Qui també ha parlat aquest matí és José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. El portuguès ha lloat l'Espanyol i, d'altra banda, ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà molt de compromís.
6: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sia por resultado negativo, sia por frustración personal.
2: Mourinho, per cert, ha tornat a parlar del blaugrana Rodri, de l'interès que tenia el Madrid per fitxar-lo. Ha assegurat que no el necessita, tot i que ha reconegut que hauria estat la cirereta del pastís. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona juga avui al camp del Còrdoba, a les 9 del vespre, amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Onahi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai i Moumin. Diumenge jugarà el Sabadell al camp del Castelló. 300 aficionats, de fet, acompanyaran l'equip arlequinat. I més coses encara en futbol. La comissió disciplinària de la FIFA ha imposat una sanció de 10 partits al jugador argentí Leandro Paredes, 7 partits de sanció a Nahuel Molina i un a Thiago Almada i també un al blaugrana Gavi pels incidents esdevinguts després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. Tots els jugadors hauran de complir aquests partits de sanció en els pròxims compromisos que tenen amb les seves seleccions, amb l'Argentina i, en el cas de Gavi, amb Espanya. La FIFA, per altra banda, ha multat l'Associació de Futbol Argentí amb una sanció de 321.000 dòlars i, a més, ha decidit que la selecció argentina haurà de jugar els propers partits a casa amb restricció d'espectadors del 50%.
8: Trescat Info.
9: Bona tarda, a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
18: Ara mateix a la P7 hi ha retencions a Martorell en sentit nord per l'averia d'un vehicle que talla un carril, també a la Jonquera en tots dos sentits per l'accident que hi ha hagut fa una estona. L'N2 se'n ressent i també hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord. Està tallada la C-147 a Alt Àneu per les Llevissades. I pel que fa als trens, s'ha restablert la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf i Manresa després que s'ha resolt la incidència deguda a condicions meteorològiques.
9: Protecció Civil, de fet, manté l'alerta encara per l'Inuncat per aquestes pluges intenses que es preveuen entre avui i demà al Camp de Tarragona i també al Delta de l'Ebre. En alguns punts, molta tensió, es poden superar els 60 litres per metre quadrat. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa d'un encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu? La sequera al Rin, que limita la navegació i que fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna. Més car que no pas moure-la amb embarcacions pel riu. Els hotels catalans han batut rècords aquest juliol d'ocupació impulsats pel turisme estranger. Han registrat 2,7 milions de viatgers. Això és un 3% més que ara fa un any. Barcelona és el principal pol d'atracció internacional. 9 de cada pernoctacions es fan a la ciutat i corresponen a visitants de fora de l'estat. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a començaments de setmana, i admet que n'hi ha molts que estan malvivint encara pels carrers de la ciutat. A la platja del Trampolín hi torna a haver migrants. El govern espanyol en va portar uns 300 als espais habilitats, però les ONGs diuen que ja estan plens. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. Aquesta organització no governamental adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer a la travessa. I ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot en els més joves. Descarta que per ara estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada i es podrà veure a la plataforma 3CAT a començaments de l'any vinent. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb l'actriu Anna Moliner i amb una de les guionistes de la sèrie, amb la Júlia Clot.
18: Esports.
2: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables i es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. El Barça femení, per la seva banda, disputa avui el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. Per altra banda, l'espanyol rep demà el Madrid. José Mourinho lluu els blanquiblaus i assegura que per tornar a guanyar la Champions el Madrid necessita més compromís. I a la segona divisió, avui a les 9, el Girona visita el camp del Còrdoba. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. I la comissió disciplinària de la FIFA ha imposat una sanció de 10 partits al jugador argentí Leandro Paredes, 7 a Nahuel Molina i una Tago Almada i també al blaugrana Gavi pels incidents a la final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina.
9: Tarda encara amb estones de sol a Ponent, alguns ruixats a les comarques de Girona i també al Vallès. Hi pot haver pluges a la costa central, però els xàfecs i tempestes més actius els esperem cap a última hora del dia al Camp de Tarragona. Ambient càlid arreu, al normal per aquesta segona quinzena d'agost.
8: 3CAT Info.
9: Una situació que, bona tarda, us parla Jaume Brufau, fa que Protecció Civil mantingui preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i per demà. Les precipitacions més intenses es preveuen avui al vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i demà a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana molta prudència davant de la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques, i també recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució als desplaçaments que es puguin fer. Ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat dijous al migdia, els bombers han atès 153 trucades. Durant la passada nit, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, s'ha pogut desactivar l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat ahir durant l'últim episodi de calor, amb diverses estacions que han superat els 40 graus i amb el sistema d'emergències mèdiques que té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Manca de pluja al centre d'Europa que continua tenint conseqüències sobretot al transport de mercaderies pels rius. Al Rin, aquesta falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. Una sequera que no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya ja ha avisat que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
10: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 euros de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
11: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
10: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
9: Un estiu amb altíssimes temperatures i poca pluja, el turisme estranger ha impulsat l'ocupació catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades al mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ha relacionat aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot també el Mundial de Futbol.
12: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
9: En canvi, entre els turistes residents de l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
12: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
9: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, sobretot en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Han pujat sobretot els preus a la província de Girona, on s'han encarit fins a un 13%. Poc més de 5 minuts i serà un quart de 6 de la tarda. Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà, 3 setmanes més tard de l'entrada massiva de migrants, la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat al periòdico i ho han confirmat de fons del ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats en aquesta situació. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara ha de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, pel futur trasllat dels menors migrants de Ceuta cap a la península. Això el dia que el govern espanyol ha elevat a gairebé 2.700 el nombre d'aquests menors migrants identificats. En són 500 més que a començaments de setmana. Però també han admès que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat així a Ràdio Nacional.
13: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía.
9: A la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per poder-los acollir. Avui al matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, els volen traslladar a grups amb places que encara estan lliures. Però segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elín, està tot ple i això explica en part per què torna a haver-hi persones a la platja del Trampolín.
14: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
9: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut 5 persones que feien servir embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació ha contradit el Ministeri de l'Interior, que assegurava que no havien arribat migrants des de Ceuta cap a la península. L'ONG Metges del Món alerta que aquesta crisi humanitària serà important i assegura que moltes d'aquestes persones tenen ferides que es van fer durant l'entrada a finals de juliol, perquè cap metge encara no els ha pogut visitar. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana a El Tarajal i en aquesta platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu d'aquesta organització no governamental, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què s'estan trobant en els centenars de migrants que continuen als carrers.
15: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
9: Sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Ruiz de Metges del Món ha assegurat que, malgrat l'alarmisme, no se n'estan veient.
15: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
9: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental entre aquest col·lectiu de persones.
15: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
9: I també afirma que encara queden molts d'aquests migrants pels carrers i que serà molt difícil poder-los quantificar. Una crisi que ha propiciat que el moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act hagi convocat una concentració per demà a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Aquesta organització és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
1: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com...

0: s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
1: En un comunicat, el Departament d'Interior assegura que la policia actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
2: 3CAT Info.
1: Un quart de sis. Informació del trànsit a punt. Connexió des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Doncs començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Martorell en sentit nord per l'avaria d'un vehicle que talla un carril i també a la Jonquera en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut ja fa una bona estona. Però encara queden retencions en aquest punt, com dèiem, i se'n ressent l'N2 també a la Jonquera, en aquest cas en sentit nord. Està tallada la C-147 a Alt Àneu per esllavissades i també està tallada l'L-313 a Guissona en tots dos sentits per l'incendi d'un vehicle. Hi ha retencions a la C-45 a Maials en tots dos sentits. També cal assenyalar que a la C-25 hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a l'altura de Sant Hilari Sacalm, a la 2 retencions a Jorba en sentit oest cap a Cervera i a la P-2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc. Finalment, a la Ronda de Dalt també hi ha punts de retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres. I acabarem pel que fa als trens, que direm que s'ha restablert la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf i Manresa, després que s'ha resolt la incidència deguda a les condicions meteorològiques. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A totes aquestes dades hi afegim que el metro de Barcelona estarà obert ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i el començament de les de Sants. TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència de gent. Els combois circularan des d'avui a les 5 del matí fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilita la mobilitat de les persones assistents a totes les activitats nocturnes previstes en totes dues celebracions.
2: El temps.
1: La previsió és de Néstor Gómez.
4: Una tarda més, els ruixats es tornen a presentar, tot i que avui de manera molt puntual cap a les comarques de Girona. Però se n'esperen que al llarg de la tarda n'apareguin també altres punts, no només de les comarques de Girona, sinó que també a punts del Vallès, i no descartem que algun d'aquests petits ruixats arribés a l'àrea de Barcelona. Tot això a l'espera de que arribin les pluges més importants a partir del vespre, però sobretot a partir de la nit a l'àrea del Camp de Tarragona. Atenció a aquesta propera nit a partir dels vols de mitjanit i durant la matinada de dissabte al Camp de Tarragona, perquè poden caure ruixats localment molt intensos i descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, el que es considera pluja torrencial. Això de matinada, perquè demà al matí es concentrarien aquestes pluges intenses cap a l'àrea del Baix Ebre i també cap al Montsià, al sector del Delta de l'Ebre demà al matí, i demà a la tarda les pluges poden ser localment molt intenses en aquesta àrea. A la resta del país, el cap de setmana o almenys dissabte es presentarà al matí amb presència de cel variable i a la tarda sí que s'esperen al Pirineu alguns ruixats, però seran els típics de la segona quinzena del mes d'agost. El que sí que tenim clar són les temperatures, que tiren avall. Avui les més altes freguen la xifra dels 35 graus a Constantí i demà baixaran més que avui. No passaran dels 31 o 32 graus a Ponent, unes temperatures d'enveja comparades amb les grans calorades que teníem a principi de setmana. I de cara a diumenge, doncs, tornarem a parlar de ruixats que poden ser amb pluges intenses al sud del país i, en canvi, a la resta, cel que predomina ara variable amb ruixats de tarda, la tarda de diumenge, a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge remuntaran una miqueta, però encara molt contingudes. No passaran les temperatures dels 32 o 33 graus.
2: 3CAT Info.
1: L'incendi de Sogorb al País Valencià va ser descontrolat amb tres focus molt actius a la serra de la Calderona i ja ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. De moment s'han evacuat algunes masies aïllades de la zona i treballen una dotzena de mitjans aeris i 130 efectius terrestres. Tot apunta que la causa del foc ha sigut la caiguda d'un llamp. A Colòmbia ja són 321 les víctimes mortals pel terratrèmol que va patir el país el passat dia 10. Segons

0: Segons l'últim balanç de les autoritats, hi ha 257 persones desaparegudes i gairebé 4.600 de ferides. El sisme, que va tenir una magnitud de 7,4, va afectar 146.000 famílies a la meitat dels departaments del país. A Suècia, la policia ha detingut l'home armat que aquest migdia, amb una espasa, ha ferit diverses persones en una escola de la ciutat de Fargesta, al centre del país. El detingut ha estat ferit per trets de la policia durant la seva detenció. L'escola on hi ha hagut l'atac, Brinell, aplega gairebé mig miler d'alumnes de secundària d'entre 16 i 20 anys. Fagersta és una petita ciutat industrial d'uns 14.000 habitants, la meitat dels quals són nascuts a l'estranger o fills d'emigrants. Ara fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig que va haver en una altra escola d'adults, en aquest cas a Örebro, també al centre de Suècia, abans de disparar-se contra ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig en la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per haver organitzat vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen l'any 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança al Partit Comunista, generar divisió i incitar la subversió. Els tres jutges subratllen que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyan, de 69 anys, i Chong Wang-tung, que en té 41, eren els màxims líders de l'Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ja dissolt. La dona del primer s'ha mostrat dolguda per la decisió.
1: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
0: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
2: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
0: Fins l'any 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense cap problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència diplomàtica estrangera i enmig de les crítiques d'organitzacions pro-drets humans com una mostra de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança de l'estat de dret i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys empresonats.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada al folclore català, roda segona temporada aquest agost. La podrem veure a la plataforma 3CAT a començaments de l'any vinent. Catalunya Ràdio ha pogut anar al rodatge i parlar amb alguns dels seus protagonistes. Hi ha assistit la Clàudia Roses.
4: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
5: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
6: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
5: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
7: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
5: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15. Roger Arnau, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Ara punt amb en Roger.
3: Esports.
8: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa i li ha agraït la seva dedicació al llarg de tots aquests anys al club. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys procedent de l'Europa. Després de créixer com a futbolista en el futbol base del Barça, a excepció d'uns mesos en què va ser cedit a l'Adam, Marquès va debutar amb el primer equip el passat 7 de febrer en un partit de Lliga contra el Mallorca. Al marge del traspàs de Marquès, el Barça ja prepara el debut de Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí, ho tornarà a fer demà, també a primera hora. Ja avui, Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge, amb el dubte precisament de Cancelo per haver arribat a última hora. De moment, el club blaugrana ja ha inscrit a la Lliga Rodri i Adeyemi. Demà, després de l'entrenament, roda de premsa prèvia de Hansi Flick. De moment, del partit de diumenge i del Barça, ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
9: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
8: Per altra banda, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, el porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria el Barça l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stegne. I més coses, el Barça femení d'altra banda avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit en directe per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar amb una de les noves jugadores del Barça, la central neerlandesa René Van Aasten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Aasten, les tres cares noves del Barça són aquesta temporada la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera del Brasil, Caroline Nicoli. Per cert, avui també juga un amistós de pretemporada l'Espanyol femení, a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque.
3: 3CAT Info.
8: I tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. El tècnic blanc i blau, Manolo González, ara mateix està parlant a la prèvia del partit.
10: És un partit complicat, tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
8: El tècnic blanquiblau no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat fins a finals de temporada passada, Cabrera, sancionat durant 3 primeres jornades de Lliga, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant aquesta pretemporada. Aquest matí ha parlat, de fet, del partit José Mourinho, el tècnic del Madrid, en la seva primera roda de premsa com a tècnic blanc. El portuguès ha lloat l'Espanyol i ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà compromís. Mourinho, per cert, ha tornat a parlar de Rodri i de l'interès frustrat del Madrid per fitxar-lo.
11: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
8: D'altra banda, a la segona divisió, el Girona juga aquesta nit al camp del Còrdoba a 9:00 PM amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Van de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga des de les 5 contra Alemanya. El partit ja a la segona fase d'aquesta competició. L'equip amb 12 jugadors catalans ahir va superar Irlanda 3-2. De moment, contra Alemanya el marcador és d'empat a 0 al marcador. L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar Nova Zelanda banda, demà jugarà contra l'Argentina a les 9 del vespre. D'altra banda, també està en marxa a aquesta hora el partit de tennis de quart de final del torneig de dobles del Masters 1000 de Cincinnati. Juga Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos, contra Darderi i Echeverri.

0: Molt bona tarda, són 6:15. Comencem fent atenció al trànsit equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació millorada de respecte de fa mitja hora. A la P7 continuen retencions a Martorell en sentit nord per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. A la Jonquera en sentit nord hi ha retencions i se'n ressent l'N2 també en aquest punt i en el mateix sentit. Dues carreteres tallades, la C-147 al Tànau per esllavissades i l'L-313 a Guissona per l'incendi d'un vehicle. Finalment també s'ha restablert la circulació de trens a la línia RL4 entre Calaf i Manresa després que s'ha resolt la incidència deguda a les condicions meteorològiques.
0: Unes incidències meteorològiques que fan que Protecció Civil ja hagi alertat de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. Atenció que en alguns punts poden superar, en poca estona, els 60 litres per metre quadrat. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a començaments de setmana. A la platja del Trampolín hi torna bé migrants. El govern espanyol en vol portar uns 300 als espais habilitats, però les organitzacions no governamentals que hi treballen diuen que ja estan plens. Des d'ara fins a les 6 de la tarda, entre altres qüestions, us explicarem que els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer els treballs a classe rendeixen un 20% menys als exàmens. I l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes. Serà a partir de l'any vinent i es podran beneficiar d'aquesta mesura més de 2.000 persones cada any. En el seguiment de l'actualitat esportiva, aquesta hora, 3 Catinfo, i tenim en Roger Arnau. Bona tarda, Roger.
2: Bona tarda.
0: Què destaques?
2: Doncs que ara mateix podem dir que el Barça i el Braga han arribat a un acord per traspassar Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. Mentrestant, l'equip prepara el debut a la Lliga de diumenge al Camp de l'Elx i confia a inscriure tots els jugadors. De moment, el club blaugrana ja ha inscrit a la Lliga Rodri i també a Adeyemi. I tot plegat mentre el Barça femení disputa aquest vespre el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff. A les 7 es presenta i a les 8 juga contra el Brighton anglès. La central Van Aasten és baixa per una lesió muscular.
0: Mica en mica van creixent les nuvolades que poden portar aquests ruixats a les comarques de Girona i també el Vallès. Hi pot haver pluges a la costa central, però els més importants els esperem cap a última hora del dia al Camp de Tarragona, amb un ambient càlid, suau a bona part del país. Preactivada, doncs, la prealerta del Pla Inuncat per part de Protecció Civil per aquestes pluges intenses que es preveuen. Protecció Civil demana molta prudència davant de la possibilitat de crescudes sobtades de rieres i rius, especialment en zones que habitualment estan seques, i també recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius alhora que extremar la precaució al màxim als desplaçaments. Ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han hagut d'atendre 135 trucades. Durant la passada nit, la majoria d'avisos es concentraven a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. Ja s'ha pogut desactivar l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat dimarts. Durant aquest últim episodi de calor que hem tingut, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calorada. El fenomen climàtic El Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid que tindrem. El Niño és una variació natural del clima que se produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures de la superfície del mar al Pacífic, amb conseqüències per al clima de la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten darrerament en diversos països, sobretot de Llatinoamèrica, corresponsal Joan Biosca.
3: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
4: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
5: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
3: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
6: 3CAT Info.
0: Agroseguro fa un balanç positiu de la campanya agrària sense incidents destacats per inclemències del temps. L'entitat no preveu indemnitzacions milionàries, a diferència dels últims 5 anys, marcats per sequeres, gelades, pedregades... Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: El director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana, qualifica la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les adversitats meteorològiques, sense incidents importants.
8: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
7: Tant la fruita dolça com el raïm o els cereals s'han salvat aquest any dels estralls per falta d'aigua, gelades o pedregades, a diferència dels últims 5 anys que les indemnitzacions han estat milionàries.
8: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
7: Per tant, la campanya d'aquest any recupera una certa normalitat amb gelades i pedregades puntuals i molt localitzades.
0: La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 100.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i a la recuperació del rec d'estiu Tarragona, Ricard Buigues.
9: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3CAT Info.
10: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, continuen produint i produeixen bé.
9: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6:30 de la tarda, uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat avui al migdia davant de la seu del centre penitenciari de Brians 2 per reclamar més seguretat i per denunciar les agressions que pateix el personal. Una mobilització convocada per l'Associació de Treballadors Marea Blava, després que diumenge passat una visitant ataqués amb violència física la treballadora del centre. La justícia ha prohibit que la dona, que va cometre l'agressió, pugui fer més visites a la presó durant un temps, però l'associació exigeix que aquesta restricció sigui permanent i extensiva a totes les presons del país. L'entitat també reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, un augment de les plantilles, un sistema de treball per binomis i més autoritat per als funcionaris per fer complir la normativa. Ho ha explicat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, el Juanjo, un treballador de Brians 2.
11: Primeros grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad, por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors es queixen que les agressions són constants, gairebé setmanals, i precisament avui dos funcionaris han denunciat un nou atac per part d'un intern. Marea Blava ha tornat a recordar l'assassinat d'una cuinera a Mas Enric ara fa 2 anys, per reiterar una vegada més que calen canvis urgents, afirmen, per reforçar la protecció d'aquest col·lectiu de treballadors. L'Ajuntament del Catllal Tarragonès ha condemnat l'agressió que ha patit el primer tinent d'alcaldia, el socialista Antonio López, per part d'un veí. Els Mossos han detingut l'agressor per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
9: El cas arribarà a judici després que les dues parts no han arribat a cap acord avui en seu judicial. El detingut és un home de 43 anys conegut del regidor. L'incident va ser ahir, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la festa major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, condemna els fets a 3Cat Info.
12: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
9: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que han seguit 27.000 estudiants xinesos i d'entre 12 i 18 anys, durant 2 anys i mig. Els investigadors han comprovat que els alumnes que fan servir aquesta intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys als exàmens. Després de mig any de fer servir la IA per les tasques del dia a dia, la diferència entre els dos grups comparats es nota als exàmens que es fan a classe. A les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència entre les qualificacions arriba a un 24%. David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm, és un dels autors d'aquest estudi.
13: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: L'ús d'aquesta intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. Un dels experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i que les capacitats dels governs per legislar. Roman Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, ens n'ha parlat a 3Cat Info.
14: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats dels exàmens després de fer servir la intel·ligència artificial per fer els deures. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 euros si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri durant el primer trimestre de l'any que ve. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficiïn més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia al Consistori barceloní.
15: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: Els nous aparcaments per a aquestes bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant. Gairebé 6:15. Mobilitat a aquesta hora arreu del país. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Hi ha retencions a Martorell, en sentit nord, per la varilla d'un vehicle que talla un carril. També a la P7, retencions a la Jonquera, en sentit nord, i a la Roca del Vallès, en el mateix sentit nord. A l'N2 se'n ressent les retencions de la P7 a la Jonquera i també en té a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord. Continua tallada la C-147 a Alt Àneu per les llevissades, mentre que s'ha reobert l'L-313 a Guissona, que estava tallada per l'incendi d'un vehicle. Retencions a la C-45 a Maials en tots dos sentits. A la C-25 hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a l'altura de Sant Hilari Sacalm. A la 2, retencions a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la P-2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc. A l'N-340 al Vendrell en sentit sud. A la C-58 a l'entrada a Barcelona. A la ronda de dalt, retencions entre la sortida 5 i 6 en tots dos sentits per obres, i la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat i a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pels ruixats. Ruixats que es poden presentar a les comarques de Girona, àrees del prelitoral preferentment al Vallès, i no es descarta que algun ruixat arribés fins i tot a l'àrea de Barcelona fruit d'aquestes grans nuvolades que estan creixent a l'àrea metropolitana. A la resta del país, sobretot cap a l'interior, el que predominarà és el sol, a bona part de les comarques de Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que avui es mantenen contingudes, les més altes 35 graus cap a Constantí, 34 graus a les cases d'Alcanar, a les Terres de l'Ebre. Res a veure amb les grans calorades dels darrers dies. I el temps més sever s'espera darrere hora del dia, especialment cap al Camp de Tarragona, punts del Garraf, fins i tot alguns punts del Baix Penedès, aquesta cap als vols de mitjanit, i durant tota la matinada poden ser pluges intenses en aquest sector. Unes pluges intenses que ens acompanyaran de matinada i que demà al matí, dissabte al matí, es concentraran més cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, cap al Baix Gebre i també cap al Montsià. I aquí es concentrarien també no només durant el matí, sinó també durant la tarda. Fora de l'àmbit del sud del país, el temps en principi aquest dissabte es presenta assolellat, amb cel variable, amb alguns ruixats normals de tarda a l'àrea del Pirineu i amb unes temperatures més baixes que les d'avui. Si avui ja es nota la refrescada, demà es notarà una miqueta més. Les més altes, les temperatures màximes més altes del dia, no passaran dels 31-32 graus a Ponent. Tot això dissabte. De cara a diumenge, de nou les pluges més importants a les Terres de l'Ebre i a la resta cel variable amb ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures diumenge seran similars a les de dissabte.
6: 3CatInfo. Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça. Torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit. 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
17: A un país per voltar hem anat a la Vila Marinera de l'Escala, a l'Alt Empordà.

0: visitem el Museu de l'Anxova i la Sal.
1: Temps era temps a l'escala, hi havia uns pescadors.
2: És un museu en el qual trobarem vàries de les eines que feien servir els pescadors.
0: En Nic Duserma ens dona la benvinguda.
2: Curiositats sobre tot el tema de salaons en només 4 sales. És un museu molt petit, però com diuen, en el bot petit hi ha la bona confitura.
1: La barca ben amarrada.
0: L'exposició del museu ens mostra la història de la pesca des del segle XVI fins ara i, sobretot, la salaó d'anxoves, la indústria que ha estat el motor de l'escala i l'ha fet famosa arreu del món.
2: Aquí a la primera sala, sobretot, trobarem tot el tema de la sal. Ens trobarem que la sal no es produïa aquí, sinó que es produïa al sud de la Comunitat Valenciana, Torrevella, al delta de l'Ebre, en tenim també d'Eivissa. Aquesta sal arribava aquí en barcasses i aquesta sal es utilitzava precisament per preservar, com deia abans, l'excés de producció. Però abans havia de passar per un edifici que tenim aquí una fotografia, que era l'edifici de l'Alfolí. L'Alfolí és on posaven la tassa, el que seria la sal. Hi ha unes fotos molt interessants de pescadors que, òbviament, no tenen l'edat que representen.
0: La pell molt curtida, eh?
2: Molt curtida, eh? Aquí és quan els nens diuen que si aquests tenen 100, 110 anys, òbviament no és així, però abans n'hi havia cremes de sol ni la feina era precisament molt dura. I es veu aquí.
0: Tercera sala.
2: A la tercera sala ens trobem un bidó enorme on tenim una xarxa de cotó que no és de color blanc, sinó que és un color amarronat, perquè el que feien, el cotó és feble, el que feien és bullir-ho amb escorça de pi, de manera que quedés tenyit, perquè el peix no pogués veure com un mur, i al mateix temps li dona una mena d'oli que el fa resistent.
0: Arribem a una altra sala i veiem una maqueta espectacular.
2: Veiem una maqueta fantàstica. Hem de tenir en compte que la gran majoria de baixos de les cases, tot al voltant de lo que és la platja Port, hi havia els salaons. La producció es feia allà mateix.
0: On avui hi ha les terrasses de bars i restaurants, hi havia els salaons.
2: Els bars, els restaurants, etc., és on hi havia els salaons.
0: Quantes indústries queden de sal?
2: Ara n'hi ha 4. En els seus millors moments podien haver-hi fins a 40 o més.
0: I una de les indústries va fer fortuna, la de les olives farcides. Sabeu que l'origen és justament a l'escala?
2: En aquest plafó el que tenim és algunes de les etiquetes antigues. Veiem, per exemple, una cosa curiosa, que són les olives farcides d'anxoves. L'Eugeni Jué va ser la primera vegada que algú va tenir la original idea de farcir una oliva amb anxova.
0: Amb anxova de l'escala.
2: Exacte. Llàstima que aquest home no hi va pensar amb codícia i va fer un copyright, si no ara seria milionari, veritat.

0: Ara que hem acabat la visita al museu, podem visitar alguna d'aquestes fàbriques?
1: Per exemple, hi ha una molt a prop d'aquí, que és Can Solers, i després n'hi ha una altra a la carretera també, que aquestes deixen veure el taller. I algunes d'elles...
0: No només hi ha la botiga que deuen vendre, sinó que també pots...
1: Exacte, i a més, algunes tenen degustació, pots prendre't una cerveseta amb unes quantes anxovetes amb pa amb tomata.
0: Fer un bon vermut.
1: I després una bona volta per al centre històric, el casc antic de l'Escala, que també és superinteressant, amb la seva església, l'antic port...
0: Moltes gràcies i ens retrobem aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Més informació al web municipal visitlescala.com o directament a museudelescala.cat. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran les 6.
0: Esports.
1: Roger Nau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa i li ha agraït la seva dedicació al llarg de tots aquests anys al club. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys procedent de l'Europa i el passat 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge de Livakovic, el porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà, a primera hora. Avui, Joan Caucelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge, fent treball individual. El Barça confia poder inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. Rodri i Adeyemi ja estan inscrits a la Lliga i ara mateix només falten Gordon i Cancelo i Bissibu en fitxa del filial. De moment, del partit i del Barça, n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
2: El Barça femení, d'altra banda, avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit en directe per TV3. Pere Romeu avui no podrà comptar amb una de les cares noves de l'equip, la central neerlandesa René Van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar les altres novetats, les altres incorporacions de l'equip, la portera estanudinenca Taylor McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Per cert, avui també juga l'última amistosa de la seva pretemporada, l'Espanyol femení. A 7:15 juga contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Manolo González ha parlat fa uns minuts a la prèvia del partit.
4: Bueno, nosaltres en primer lloc no tenim cap subidó. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no, ni hay mal que dure 100 anys, ni lo bo dura sempre.
2: Paraules del tècnic blanc i blau de Manolo González, que demà no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat, ho ha fet aquest matí, José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. El portuguès arriba a lloar l'Espanyol.
5: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
2: Mourinho, d'altra banda, ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà compromís. Avui també a la primera divisió juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre, mentre que ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a la segona divisió el Girona juga al camp del Còrdoba a les 9 del vespre amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixure es baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López, que està lesionat, i tampoc els últims fitxatges Unai i Moumin. Diumenge serà el torn del Sabadell, que juga a Castalia, a l'estadi del Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I encara en futbol, la comissió disciplinària de la FIFA ha imposat una sanció de 10 partits i 90.000 dòlars al jugador argentí Leandro Paredes, 7 partits i 90.000 dòlars a Nahuel Molina i un partit i 30.000 dòlars a Thiago Almada i també al jugador del Barça Gavi pels incidents de després de la final del Mundial entre Espanya i Argentina a Nova Jersey. Tots aquests partits de sanció els hauran de complir en els pròxims compromisos de seleccions. I mentrestant, el Mundial d'Hockey Herba està en marxa el partit de la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans. Juga des de les 5 contra Alemanya el primer partit de la segona fase de la competició. Ara mateix, en temps de descans, el marcador és d'un a 0 a favor de l'equip alemany. També està en marxa en tenis el partit de quarts de final del torneig de dobles dels Masters 1000 de Cincinnati. En aquest cas, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos juguen contra l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. El marcador ara mateix el dominen Granollers i Ceballos, han guanyat el primer set per 6 a 3. Per cert, encara en tenis, el tenista italià Jannik Sinner, número 1 del món, ha anunciat que no podrà disputar l'Open dels Estats Units, el quart i últim gran slam de la temporada, perquè encara necessita temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret. Ho ha dit justament l'endemà que Carlos Alcaraz confirmés que sí que participaria al gran slam dels Estats Units. I acabem en handbol per dir que el Sant Vicenç i el Barça busquen avui, a partir de les 9, el bitllet per la final de la Supercopa de Catalunya, on ja els espera el Granollers, que hi va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20 a 34. A la categoria femenina, en competició femenina, avui es juguen dues semifinals. El Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i el Joventut Mataró ho fa contra el Granollers. Contra el Granollers.
0: 3CAT Info.
6: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
7: Tant a l'AP7 com a l'N2, retencions a la Jonquera en sentit nord. També a l'AP7, retencions a Martorell en sentit nord. I de Montornès del Vallès a la Roca en sentit nord. Continua tallada la C-147 al Tàneu per esllavissades, mentre que s'ha reobert l'L-313 a Guissona, que estava tallada per l'incendi d'un vehicle. Finalment, retencions a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres.
6: La policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a Andalusia. Hi ha 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros pel trajecte. És una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Descarta per ara que estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Nou atac de Rússia contra Ucraïna en un centre comercial amb almenys 6 morts. L'atac amb drons s'ha produït a la ciutat de Kryvyi Rih, al centre del país, i a més de les 6 víctimes mortals, ha causat ferides a 90 persones, entre les quals hi ha 6 infants. Els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. La violència masclista és l'eix central de l'última història publicada de Lola Vendetta. L'autora, Raquel Ribarrossi, assegura que és la més dura que ha fet mai, però li ha volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
0: Esports.
2: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El Barça ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables i es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. D'altra banda, el Barça també té encarrilat el fitxatge de Livakovic. El porter croat de 31 anys, el Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. I l'equip femení es presenta avui davant l'afició al Tromeu Joan Gamper, que es disputa a les 8 del vespre al Johan Cruyff contra el Brighton anglès. La presentació començarà una hora abans, a les 7. I a la primera divisió avui es juga el Betis a Real Societat. A les 9, demà jugaran l'Espanyol i el Madrid. També avui, a segona, juga el Girona al camp del Còrdoba.
6: I pel que fa al temps, tarda de sol a ponent i de ruixats a les comarques de Girona i el Vallès. Tampoc es descarten pluges a la costa central. Ara bé, els xàfecs i les tempestes més actives s'esperen cap a darrera hora del dia al camp de Tarragona. L'ambient serà càlid, el normal de la segona quinzena d'agost.
0: 3CAT Info.
6: Molt bona tarda. Passen 4 minuts del punt de les 6 de la tarda. És divendres 21 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escureixas.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Mentrestant, a la platja del Trampolín de Ceuta torna a haver-hi centenars de migrants després del desallotjament d'ahir i la reubicació d'un miler de persones en els dos primers centres d'emergència habilitats. Ramsés Mohamed, de l'ONG Ellin, explica per què la platja s'ha tornat a omplir.
8: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
6: D'altra banda, el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais cedits per les associacions veïnals. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a aquesta emissora.
9: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía.
6: Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. I ara sí, estàvem escoltant fins ara les paraules de Patricia Ruiz, la portaveu de l'ONG Metges del Món, que alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta, que assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. A més, Patricia Ruiz explicava que sobre possibles brots de malalties endèmiques, com el xarampió, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
9: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
6: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
9: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
6: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los. Mentrestant, el Departament d'Interior assegura que els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona, convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. La policia ha previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals. Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, que és especialitzat en l'extrema dreta.
10: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
6: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
10: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
6: Esquerra i els comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, n'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
6: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agència del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar. Uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat aquest migdia al davant del centre penitenciari de Brians 2 per reclamar més seguretat i denunciar les agressions que pateix el personal. Una mobilització convocada per l'Associació de Treballadors Marea Blava després que diumenge passat una visitant ataqués amb violència física a la treballadora del centre. La justícia ha prohibit a la dona que va cometre l'agressió fer més visites a la presó durant un temps, però l'associació exigeix que aquesta restricció sigui permanent i extensiva a totes les presons del país. L'entitat també reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, un augment de les plantilles, un sistema de treball per binomis i més autoritat per als funcionaris per fer complir la normativa. Ho constata el Juanjo, que és un treballador de Brians 2, en declaracions a la CN.
12: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad, no estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
6: Els treballadors es queixen que les agressions són constants, gairebé setmanals, i precisament avui dos funcionaris han denunciat un nou atac per part d'un intern. Marea Blava ha tornat a recordar l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric ara fa 2 anys, per reiterar un cop més que calen canvis urgents per reforçar la protecció dels treballadors.
0: 3CAT Info.
6: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials previstes per aquesta tarda i nit al Camp de Tarragona i dissabte cap al Delta de l'Ebre i al sud del país. Es preveuen precipitacions que poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. De moment no es preveuen desbordaments generalitzats, però la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté avisos per la possibilitat de crescudes sobtades. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, uns fenòmens que ahir, de fet, ja van provocar incidents a bona part del país. La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació de la població de Gatòbia al Camp de Túria per l'incendi forestal de Sogorb. És una localitat on viuen habitualment unes 450 persones, tot i que a l'estiu n'hi ha més que hi van de vacances. El foc té 3 focus molt actius i un d'ells, com explica el director tècnic Pablo Vila, és a prop d'aquesta localitat.
13: Unos riscos altos que hay en la zona entre Gatoba y Segorbe, que en esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar. Y ahí hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio.
6: L'incendi ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. Tot apunta que la causa del foc és la caiguda d'un llamp.
0: 3CAT Info.
6: A Ucraïna, almenys 6 persones han mort en un atac rus amb drons contra un centre comercial a Kryvyi Rih, un municipi del centre del país i ciutat natal del president Volodymyr Zelensky. El governador de la regió ha informat que l'atac ha provocat, amb més de les 6 víctimes mortals, ferides a 90 persones, de les quals 21 estan greus. Entre els ferits hi ha 6 infants, un dels quals està en situació greu. Zelensky ha qualificat l'atac d'absolutament cínic perquè després del primer dron, que ha caigut en plena llum del dia, un segon dron ha tornat a caure al mateix centre comercial mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes de la primera explosió. I a Suècia, un home armat amb una espasa ha ferit diverses persones a l'escola Brinell de la ciutat de Fargesta, al sud del país. La policia ha entrat al centre i ha detingut un sospitós com a autor de l'agressió i l'està interrogant. L'atac s'ha produït tocades les 2 del migdia i la policia escorcolla la zona, alhora que els alumnes del centre, uns 500, i el d'escoles del voltant estan confinats per raons de seguretat. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes feines, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba al 24%. David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm, és un dels autors de l'estudi.
14: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
6: Segons l'estudi, on es nota més la baixada és en els alumnes més joves i en els nois. I els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no de

0: És un quart de set, moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs tant a l'AP7 com a l'N2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord. També de Montornès del Vallès a la Roca en sentit nord, en aquest cas per un accident, i també a Castellbisbal en sentit nord, finalment. Hem de parlar també de la localitat a l'AP7 de Torredembarra en sentit sud. Retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'A2 a Jorba en tots dos sentits, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la C31 a Gualta, en sentit nord cap a Torroella de Montgrí, a l'N260 a Puigcerdà, en sentit nord, i també a la C53, l'avaria d'un vehicle talla un carril a Tornabous, en sentit sud cap a Tàrrega. A la C58, retencions a l'entrada a Barcelona i finalment també a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre la sortida 5 i 6 per obres, retencions entre aquests dos punts. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: I aprofitem la informació de l'equip viari per explicar-vos que el metro de Barcelona estarà obert ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des d'avui a les 5 del matí fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones assistents a les activitats nocturnes de totes dues festes.
2: El temps.
0: Crònica meteorològica d'en Néstor Gómez.
3: Una tarda més, els ruixats es tornen a presentar, tot i que avui de manera molt puntual cap a les comarques de Girona. Però se n'esperen que al llarg de la tarda n'apareguin també altres punts, no només de les comarques de Girona, sinó que també a punts del Vallès, i no descartem que algun d'aquests petits ruixats arribés a l'àrea de Barcelona. Tot això a l'espera de que arribin les pluges més importants a partir del vespre, però sobretot a partir de la nit a l'àrea del Camp de Tarragona. Atenció a aquesta propera nit a partir dels vols de mitjanit i durant la matinada de dissabte al Camp de Tarragona, perquè poden caure ruixats localment molt intensos i descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, el que es considera pluja torrencial. Això de matinada, perquè demà al matí es concentrarien aquestes pluges intenses cap a l'àrea del Baix Ebre i també cap al Montsià, al sector del Delta de l'Ebre demà al matí, i demà a la tarda les pluges poden ser localment molt intenses en aquesta àrea. A la resta del país, el cap de setmana o almenys dissabte es presentarà al matí amb presència de cel variable, i a la tarda sí que s'esperen al Pirineu alguns ruixats, però seran els típics de la segona quinzena del mes d'agost. El que sí que tenim clar són les temperatures, que tiren avall. Avui les més altes freguen la xifra dels 35 graus a Constantí i demà baixaran més que avui. No passaran dels 31 o 32 graus a Ponent, unes temperatures d'enveja comparades amb les grans calorades que teníem a principi de setmana. I de cara a diumenge, doncs, tornarem a parlar de ruixats que poden ser amb pluges intenses al sud del país, i en canvi a la resta, cel que predominarà variable amb ruixats de tarda, la tarda de diumenge, a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge remuntaran una miqueta, però encara molt contingudes. No passaran les temperatures dels 32 o 33 graus.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Palamós, el Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cabroig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a la Cala Corps. Girona, Núria Paraire.
4: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre, que va cremar 4 hectàrees, cal evitar el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
5: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
4: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment

0: geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn i pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
1: La Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes que caldria treballar. Es podria prevenir per evitar esllavissades o ensorraments en les vies.
2: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
1: I al Catllà, al Tarragonès, l'Ajuntament condemna l'agressió de què ha estat víctima el primer tinent d'alcaldia, el socialista Antonio López, per part d'un veí de la població. Els Mossos han detingut l'agressor per un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Tarragona, Ricard Boigas.
4: El cas arribarà a judici després que les dues parts no han arribat a cap acord avui en seu judicial. El detingut és un home de 43 anys conegut del regidor. L'incident va ser ahir, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, condemna els fets a 3CatInfo.
5: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
4: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
6: 3CatInfo.
1: Lola Vendetta, el famós personatge feminista creat per Raquel Ribarrosi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, també ha hagut de fer front a la violència masclista. Ho veiem en el seu últim episodi, Catanazo a l'amor romántico, que publica Planeta Còmic. Valeria Obareda.
7: La història la presenta en dos volums i hi veiem la deconstrucció dels mites efectius, un passat de maltractament i la sanació personal. Raquel Ribarrosi no tenia cap dubte que Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
8: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític, com fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no? I sent ella la que vivia això, podia jo també fer aquest procés.
7: I el que sí que tenia clar l'autora és l'esperit que havia de respirar la història. Això després d'haver participat en tallers amb les víctimes.
8: Hem dibuixat personatges de còmic, hem fet personatges de ficció i sempre que a elles els toca dibuixar-se elles mateixes en un món paral·lel tipus Lola Vendetta, diguéssim, es dibuixen molt èpiques, es dibuixen com si fossin una guerrera, com si fossin personatges preparats per la lluita, no? Llavors vaig dir, vale, vull fer un còmic que faci honor una mica a això que jo he vist.
7: Però la història no es queda només amb el fet en si, com s'exerceix la violència masclista. També ofereix el que ve després.
8: Quan et trobes que has de conviure amb el cap que t'ha deixat aquesta relació, amb totes les, si li podem dir així, com lesions psicològiques, i redescobrir-te tu mateixa, d'entendre patrons de comportament de l'altre que tu has patit durant tot aquest temps i que no eren culpa teva, etcètera, etcètera.
7: Per Raquel Ribarrosi, aquest és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai i n'està satisfeta.
8: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
7: Catanazo, l'amor romàntic, és una història que ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb les víctimes.

0: Esports.
1: Fins a 6:45 amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb dos apunts esportius d'esport en directe, perquè ara mateix està en marxa el Mundial d'Hoquei Herba, el partit de la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans, que juga des de les 5 contra Alemanya, el primer partit de la segona fase de la competició. Ara mateix, quan falten 7 minuts i mig per acabar el partit, el marcador és d'un gol a 2 a favor del combinat espanyol. Per altra banda, també està en marxa, en aquest cas en tennis, el partit dels quarts de final del torneig de dobles del Masters 1000 de Cincinnati. El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos juguen aquest partit de quarts contra l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. Ara mateix, el marcador és d'un set a favor de Granollers i Ceballos. Han guanyat 6-3 el primer set i dominen per 5-4 el segon. Per tant, Granollers està a punt de classificar-se, si tot va bé, per aquestes semifinals del Masters 1000 de Cincinnati. I tot plegat, mentre el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa uns anys, procedents de l'Europa, i el 7 de febrer d'aquest any va debutar amb el primer equip en partit de Lliga contra el Mallorca. Per cert, el Barça també té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, el porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria al Barça l'any que ve, coincidint amb el final del contracte de Chesney. I tot plegat, mentre l'equip, el Barça, prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí, ho tornarà a fer demà a primera hora. Avui jo ho cancelo, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podria inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. De fet, Rodri i Adeyemi ja estan inscrits a la Lliga. Ara mateix només faltarien Gordon i Cancelo i Bissibo amb fitxa del filial. De moment, d'aquest partit de diumenge al camp de l'Elx i del Barça n'ha parlat precisament el tècnic de l'equip alegantí, Martín Anselmi.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
2: El Barça femení, d'altra banda, avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a partir de les 7 i el partit començarà a les 8 en directe, tot plegat per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa Renee van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar les altres tres cares noves de l'equip, la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Per cert, avui també juga un partit amistós de pretemporada. L'Espanyol femení disputa a partir de 2:15, és a dir, a partir d'aquesta hora, contra el Villarreal, un partit amistós, com diem, a la ciutat esportiva Dani Jarque. I encara en futbol, tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a Cornellà al Prat, a 10:15. Escoltem el tècnic blanquiblau Manolo González.
4: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
2: I qui també ha parlat del partit de demà entre l'Espanyol i el Madrid és José Mourinho, en la seva primera roda de premsa com a tècnic blanc. El portuguès ha lloat l'Espanyol i ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà compromís.
5: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
2: L'Espanyol Madrid jugarà demà al vespre. Avui, de moment, a la primera divisió, ja hi ha el primer partit, Betis Real Societat.

0: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a la península. Hi ha 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per trajecte. És una informació que contradiu el Ministeri de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Mentrestant, Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. I a partir d'ara, en clau econòmica, destacar-vos que els hotels catalans han batut rècords aquest juliol, impulsats pel turisme estranger, i han registrat 2,7 milions de viatgers, un 3% més que fa un any. Barcelona és el principal pol d'atracció internacional. 9 de cada 10 pernoctacions a la capital catalana corresponen a visitants de fora de l'estat. Això sí, en un any, la nit d'hotel al país s'ha encarit un 6% de mitjana. I Agroseguro preveu tancar les campanyes agràries d'aquest any sense incidents importants. L'asseguradora agrària destaca que aquest estiu, a diferència dels últims 5 anys, no hi ha hagut sinistres destacats. I pel que fa als esports, Roger Arnau?
1: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. D'altra banda, el Barça també té encarrilat el fitxatge de Livakovic, el porter croat de 31 anys. Juga al Dinamo de Zagreb, s'ha dit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. I tot plegat, mentre el Barça, en aquest cas femení, disputa avui el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'Espanyol demà rep el Madrid i aquesta nit juga el Girona al camp del Còrdoba.
0: I pel que fa al temps, tarda variable, encara amb clarianes en moltes zones i calor moderada. Màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada. Passant 2:30 del punt de 6:45 de la tarda. A aquesta hora us expliquem que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones, de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Mentrestant, a la platja del Trampolín de Ceuta torna a haver-hi centenars de migrants després del desallotjament d'ahir i la reubicació d'un miler de persones en els dos primers centres d'emergència habilitats. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, explica per què la platja s'ha tornat a omplir.
2: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: D'altra banda, el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 s'estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais cedits per les associacions veïnals. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials previstes per aquesta tarda i nit al Camp de Tarragona i dissabte cap al Delta de l'Ebre i al sud del país. Es preveuen precipitacions que poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. De moment no es preveuen desbordaments generalitzats, però la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté avisos per la possibilitat de crescudes sobtades. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, uns fenòmens que ahir, de fet, ja van provocar incidències a bona part del país. 3CAT Info. 3CAT Info. El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó XIV, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
3: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
3: És un mercat que deixa molt més despesa, que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%. Un home ha mort mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. La víctima tenia 23 anys. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: L'accident ha passat al voltant de les 10 del matí. L'home feia tasques de rehabilitació d'una casa quan li hauria caigut a sobre una paret de pedra. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins allà. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: No deixem Lleida i no ens desconnectem d'en Pere Joan, perquè l'asseguradora Agroseguro fa un balanç positiu de la campanya agrària sense incidents destacats per inclemències meteorològiques. L'entitat no preveu indemnitzacions milionàries, a diferència dels últims 5 anys, marcats per sequeres, gelades i pedregades.
4: El director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana, qualifica la campanya d'aquest any de molt bona pel que fa a les adversitats meteorològiques, sense incidents importants.
5: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
4: Tant la fruita dolça com el raïm o els cereals s'han salvat aquest any dels estralls per falta d'aigua, gelades o pedregades, a diferència dels últims 5 anys que les indemnitzacions han estat milionàries.
5: Fa 2 campanyes vam pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
4: Per tant, la campanya d'aquest any recupera una certa normalitat amb gelades i pedregades puntuals i molt localitzades.
0: I al Camp de Tarragona, la campanya de l'avellana ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Boigas.
6: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
7: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, continuen produint i produeixen bé.
6: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: L'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en més de dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variables. La mitjana mensual, a 6 dies de tancar l'agost, se situa en el 2,94%. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència alcista. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys podria encarir-se uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: 3Cat Info.
0: El príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànica els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat aquest diari sensacionalista d'haver obtingut informació de manera il·legal, com per exemple piratejant telèfons i punxant trucades de forma il·lícita. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no s'han demostrat les acusacions. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona Meghan Markle, els ducs de Sussex, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar de Califòrnia. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen el 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar a la subversió. Els tres jutges subratllen que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Le Chiu Yan, de 69 anys, i Chow Hang-tung, de 41, eren els màxims líders de l'Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ja dissolt. La dona del primer s'ha mostrat dolguda per la decisió.
9: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
0: El cap del Departament de Seguretat Nacional ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
10: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
0: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa. Però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència diplomàtica estrangera i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra de l'erosió de les llibertats del territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret, i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó. I el Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí es tanca avui amb una proposta de la Poema Harmonique, recreant un carnaval barroc i un concert sobre l'univers sonor del compositor anglès John Dowland. La 46a edició s'acaba amb un balanç molt positiu per la fidelització del públic, segons explica la directora del festival, Montse Faura. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
11: L'última jornada del Festival de Torroella de Montgrí portarà una doble proposta per tancar una edició que s'ha basat en un diàleg entre el present i la memòria. Un final d'edició que resumeix, en certa manera, l'essència del festival, segons ens explicava la seva directora, Montse Faura.
12: Comencem a l'Espai Tera, amb el Carnaval Barroc, amb el Poema Harmònic i Vicent Mestre, un espectacle que ens porta a la disbauxa del Carnaval Romà del segle XVII en música, teatre i moviment, i acabarem la nit a l'Església de Sant Genís en un registre completament diferent molt més íntim, amb la Clara Brunet i el Bor Suljan, i aquest Mr. Dowland Dream, que parteix a l'univers de Dowland per arribar fins als segles XX i XXI.
11: Més enllà de les xifres, el festival es tanca amb un balanç positiu, sobretot per la resposta del públic, segons explicava Faura.
12: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
11: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella ha programat una quinzena de concerts quan es va obrir amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, a l'Espai Ter, amb un programa dedicat a Beethoven. El festival ha tornat a combinar grans noms internacionals amb talent local i protagonisme de la música de cambra.

0: Són 3:15, moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Hi ha més de 4 quilòmetres de retencions a l'AP7, a la Riera de Gaià, en sentit sud. Hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident. Tant a l'AP7 com a l'N2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit nord, i també a l'AP7 comença a haver-hi intensitat de trànsit a la Roca del Vallès en sentit nord. També a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'A2 a Jorba en tots dos sentits, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la C31 a Gualta en sentit nord cap a Torroella de Montgrí, a l'N260 a Puigcerdà en sentit nord, a la C53 a Tornabous en sentit sud cap a Tàrrega hi ha un vehicle avariat i això fa que hi hagi un carril tallat. També a la C63 a Lloret de Mar cap a les platges. I finalment ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, per obres, entre les sortides 5 i 6 hi ha retencions en tots dos sentits. De moment és tot. Ampliem aquesta informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Una crònica del Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pels ruixats. Ruixats que es poden presentar a les comarques de Girona, àrees del prelitoral, preferentment al Vallès, i no es descarta que algun ruixat arribés fins i tot a l'àrea de Barcelona, fruit d'aquestes grans nuvolades que estan creixent a l'àrea metropolitana. A la resta del país, sobretot cap a l'interior, el que predominarà és el sol, a bona part de les comarques de Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que avui es mantenen contingudes, les més altes 35 graus cap a Constantí, 34 graus a les cases d'Alcanar, a les Terres de l'Ebre. Res a veure amb les grans calorades dels darrers dies. I el temps més sever s'espera darrere hora del dia, especialment cap al Camp de Tarragona, punts del Garraf, fins i tot alguns punts del Baix Penedès, aquesta cap als vols de mitjanit i durant tota la matinada poden ser pluges intenses en aquest sector. Unes pluges intenses que ens acompanyaran de matinada i que demà al matí, dissabte al matí, es concentraran més cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. I aquí es concentrarien també no només durant el matí, sinó també durant la tarda. Fora de l'àmbit del sud del país, el temps en principi aquest dissabte es presenta assolellat, amb cel variable, amb alguns ruixats normals de tarda a l'àrea del Pirineu i amb unes temperatures més baixes que les d'avui. Si avui ja es nota la refrescada, demà es notarà una miqueta més. Les més altes, les temperatures màximes més altes del dia, no passaran dels 31-32 graus a Ponent. Tot això dissabte. De cara a diumenge, de nou les pluges més importants a les Terres de l'Ebre i a la resta cel variable amb ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures diumenge seran similars a les de dissabte.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 euros si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficiïn més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància, ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sant ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant. Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Des de Prada ens ho explica la Laura Bertran.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
5: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
7: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
5: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.

0: Sam Smith, Brandon Flowers o Georgia Smith protagonisten les principals novetats musicals de la setmana. Les repassem amb el nostre company Marc Ruiz. Is all that I need?
1: My morning star. El cantant britànic Sam Smith publica avui Hazel Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per aprofundir com a artista. A més, diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que hi ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. Sigui com sigui, Smith continua seduint amb una veu càlida i delicada que es torna espectacular quan hi afegeix un cor de gospel. What Are the Odds, el nou disc de Georgia Smith, ha rebut els elogis de la crítica abans de publicar-se. La cantant britànica hi mescla hip-hop, R&B, house i UK grime per crear un estil únic. Sota una superfície molt ballable, les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.

Happiest Day of My Life és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson. Irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar la depressió. La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium de Nirvana i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.

El cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa. I assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat l'àlbum en Asheville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.

Chelsea Wolfe aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark. Dos anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna amb un disc més madur i reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat. També publiquen disc nou artistes i bandes com Wizard, Sondre Lerche, Julia Holter o Lamb Chop, entre d'altres.

0: Esports.
1: Fins al punt de les 7 de la tarda amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb dos marcadors d'última hora. En primer lloc, el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans ha guanyat fa uns minuts per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina espanyola, també amb 10 jugadores catalanes, s'estrenarà demà en aquesta segona fase, en el seu cas, contra l'Argentina a les 9 del vespre. I per altra banda, en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'acaba de classificar per les semifinals del torneig de dobles. Fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: 3CAT Info.
2: I a aquesta hora, a les 7, quan faltin ara mateix, falten 4 minuts per les 7, el Barça femení es presenta al trofeu Joan Gamp per a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu, justament a aquesta hora, a partir de les 7, es presenta davant l'afició, mentre que el partit contra el conjunt anglès començarà a les 8 en directe per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar ni amb Aitana Bonmatí, ni tampoc amb una de les noves jugadores blaugranes, la central neerlandesa Renee van Asten, que és baixa, en el seu cas, per una sobrecàrrega al rec anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar les altres tres cares noves de l'equip blaugrana, la portera estatunidenca Tyler McKemmy, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. També s'estrena com a capitana, en aquest cas Patri Guijarro, en substitució d'Alexia Putellas. Per cert, també, des de 6:45 està en marxa l'últim amistós de pretemporada de l'Espanyol femení. Juga contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Ara mateix, a la primera part, es manté el marcador d'empat a 0. I encara en futbol, en aquest cas en parlem del Barça masculí, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El conjunt blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa uns anys procedent de l'Europa i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de l'ICAP Livakovic, el porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria al Barça l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Szczesny. I tot plegat, mentre el Barça podrà escriure, debutarà demà a la Lliga contra... diumenge al camp de l'Elx, a la Lliga. L'equip s'ha entrenat al matí i ho tornarà a fer demà a primera hora. Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball amb l'equip. Com diem, confia el Barça, podrà inscriure tots els futbolistes per debutar diumenge al camp de l'Elx. Rodri i Adeyemi ja estan inscrits a la Lliga. Ara mateix només falten Gordon i Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. De moment, del partit i del Barça, ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx.
3: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
2: Paraules d'elogi del tècnic de l'Elx, Martín Anselmi. I l'Espanyol, per la seva banda, rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45. El tècnic blanquiblau, Manolo González, confia veure un bon partit.
4: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
2: També ha parlat del partit José Mourinho, el tècnic del Madrid. Ha dit bones paraules de l'Espanyol, l'ha lloat, i també ha dit que el Madrid, per guanyar un altre Champions, haurà de millorar el seu compromís.
5: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
0: 3CAT Info.
6: Bona tarda, a les 7. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
7: Doncs són gairebé 5 els quilòmetres de retencions que hi ha a la P7 a l'altura de la Riera de Gaià en sentit sud. Hi ha dos carrils tallats a causa d'un accident. També hi ha intensitat a la P7 a la Roca del Vallès en sentit nord, a l'N2 a la Jonquera en sentit nord i finalment també a la Ronda de Dalt a causa de les obres que s'hi fan entre les sortides 5 i 6 en tots els sentits.
6: La policia espanyola desarticula dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a Andalusia. Hi ha 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros pel trajecte. És una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva i irregular a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. Aquesta organització no governamental adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa. I ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre infants. Protecció Civil manté l'alerta d'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen les pròximes hores entre avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts poden superar els 60 litres per metre quadrat. Nou atac de Rússia contra Ucraïna. En aquesta ocasió, en un centre comercial, com a mínim 6 morts. Ataca amb drons que s'ha produït a la ciutat de Kivri-Ri, al centre del país, i que, més a més de les 6 víctimes mortals, ha causat ferides a 90 persones, entre les quals 6 infants. La policia sueca ha detingut l'home armat amb una espasa i un casc, un presumpte exalumne que ha ferit com a mínim 3 persones en una escola de secundària. L'atac ha passat en un moment en què la inseguretat és el tema central de debat a Suècia, on hi haurà eleccions generals i locals el 13 de setembre. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada i es podrà veure a la plataforma 3CAT a començaments de l'any vinent. Catalunya Ràdio pugui anar al rodatge d'aquesta sèrie i parlar amb l'actriu Anna Moliner i amb una de les seves guionistes, amb la Júlia Cot.
0: Esports.
2: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables. D'altra banda, el club blaugrana té encarrilat el fitxatge del porter Livakovic, que arribaria a l'equip l'any vinent. A aquesta hora el Barça femení es presenta davant l'afició del trofeu Joan Camper contra el Brighton anglès, mentre que a les 9 el Girona visita el Còrdoba a la segona jornada de la segona divisió. I a primera l'Espanyol rebrà demà el Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions el Madrid necessita més compromís. El Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola amb 12 catalans, ha derrotat Alemanya per 1-2 en el primer partit de la segona fase, mentre en tenis, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb Horacio Ceballos.
6: Pluges que aniran arribant a última hora del dia pel Penedès n'esperem de molt intenses al Camp de Tarragona, una situació que s'allargarà durant la matinada, però que demà al matí veurà ja com les pluges van cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable amb pluixats d'estiu a la tarda al Pirineu i menys calor.
0: 3CAT Info.
6: Ara passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Mentrestant, a la platja del Trampolín de Ceuta, torna a haver-hi centenars de migrants després del desallotjament d'ahir i de la reubicació d'un miler de persones en els dos primers centres d'emergències habilitats. Ramsès Mohamed, de l'ONG LIN, ha explicat per què la platja s'ha tornat a omplir.
8: a lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
6: El govern espanyol eleva gairebé 2.700 als menors migrants identificats a Ceuta. En són 500 més que a començaments de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais cedits per les associacions veïnals. I Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi. Ángel Víctor Torres assumirà, 3 setmanes més tard de l'entrada massiva, la gestió d'aquesta emergència que continua enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat a El Periódico i ho ha confirmat el ministre a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del Partit Popular, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Una situació que fa que l'ONG Metges del Món alerti que la crisi humanitària en què es troben aquests migrants, amb moltes ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol, és perquè cap metge els ha pogut visitar. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i a aquesta platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu d'aquesta ONG, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen malvivint als carrers.
9: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
6: Sobre posibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, asseguren que, tot i l'alarmisme, no n'estan veient.
9: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
6: Pero sí, d'altres problemes importants.
9: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
6: I afegeix que en aquests moments encara hi ha molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil poder-los quantificar a tots. El Departament d'Interior assegura que els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació convocada per demà a Barcelona pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europact. La policia ha previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals. Save Europact és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
10: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
6: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
10: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
6: Esquerra i els comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, n'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són d'extrema dreta violenta.
6: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar. I Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè no s'acosti a Aliança Catalana. Assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president de la formació, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Ho hem seguit a Prada amb Laura Bertran.
12: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
13: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
12: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
14: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
12: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
6: Tres minuts i mig i serà un quart de vuit de la tarda. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials previstes per aquestes pròximes hores al Camp de Tarragona i també per demà cap al Delta de l'Ebre i al sud del país. Es preveuen precipitacions que entre les 8 de la tarda i demà al migdia poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana molta prudència davant de la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, sobretot en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables, no acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. De moment no es preveuen desbordaments generalitzats, però la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté avisos per la possibilitat de crescudes sobtades. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, fenòmens que ahir ja van provocar incidències a bona part del país. El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14 o el Mundial de Futbol.
15: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
6: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
15: És un mercat que deixa molt més despesa, que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
6: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més que ara que l'estiu passat. Pugen sobretot preus a la província de Girona, s'han encarit un 13%. La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació de la població de Gàtova, al Camp de Túria, per l'incendi forestal de Sogorb. És una localitat on viuen habitualment unes 450 persones, tot i que a l'estiu n'hi ha més que hi van de vacances. És un foc que té en aquests moments tres focus molt actius i un d'ells, com ha explicat el director tècnic Pablo Vila, molt a prop d'aquesta localitat de Gàtova,
16: unos riscos altos que hay en la zona entre Gátova y Segorbe, que en esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar, y ahí hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio.
6: L'incendi ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. Tot apunta que la causa del foc ha estat la caiguda d'un llamp.
0: 3CAT Info.
6: En punt, un quart de vuit. Trànsit i temps. Comencem amb la connexió amb l'equip viari.

0: per obres. Hi ha retencions entre la sortida 5 i 6 i també a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: Tarda però tranquil·la arreu del país, amb alguns ruixats cap a les comarques de Girona i també a punts de la costa central. És el cas de Barcelona, fins i tot del delta del Llobregat. I, en canvi, molta tranquil·litat aquesta tarda, la que s'ha viscut a punts de l'interior, especialment cap al Pla de Lleida, amb un gran domini del sol. De cara a les pròximes hores, ben dominades encara pels ruixats a les comarques de Girona, majoritàriament de caràcter feble, tot i que puntualment poden ser moderats o intensos, però s'espera que les pluges més intenses arribin cap al tard d'avui, cap al Penedès i, sobretot, cap al Camp de Tarragona. És en aquesta zona on les pluges poden ser molt intenses, deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, el que es considera torrencial, i, a més, allargar-se i prolongar-se durant la propera matinada, fins pràcticament demà al matí. I demà al matí sortiran de l'àrea del Camp de Tarragona i s'esperen que poden ser localment intenses en el cas de les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. A la resta del país, el cap de setmana començarà amb el cel variable i només demà a la tarda s'esperen alguns ruixats de tarda típics d'estiu a l'àrea del Pirineu. I per una altra banda destaquem les temperatures. Avui han caigut respecte als valors d'ahir. Fa dos dies arribàvem als 40, ahir als 37, avui als 35 i demà no passarem dels 31 o 32 graus. Unes temperatures que avui han estat normals per un mes d'agost i demà possiblement ens quedarem una mica per sota del llindar de la normalitat. De cara a diumenge tornarem a parlar de ruixats al sud del país durant el matí, a la tarda ruixats a l'àrea del Pirineu i temperatures similars a les de dissabte.
1: A Ucraïna, com a mínim 6 persones han mort en un atac rus amb drons contra un centre comercial a Grivri, municipi al centre del país i ciutat natal del president Volodymyr Zelensky. El governador de la regió ha informat que l'atac ha provocat, a més, de les 6 víctimes mortals, ferides a 90 persones més, de les quals 21 han quedat greus. Entre les persones ferides hi ha 6 infants, un dels quals en situació greu. Zelensky ha qualificat l'atac d'absolutament cínic perquè, després del primer dron, que ha caigut en plena llum del dia, un altre dron ha tornat a caure al mateix centre comercial, mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes de la primera explosió que havia hagut. A Suècia, la policia ha detingut l'home que avui al migdia, armat amb una espasa i un casc, ha ferit com a mínim 3 persones, 2 d'elles de gravetat, en una escola de la ciutat de Fagersta, al centre del país. El detingut ha estat ferit per trets de la policia i es tracta presumptament d'un exalumne d'aquest centre. L'atac ha causat commoció, com ha expressat un dels gairebé 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
4: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: L'escola de l'atac, anomenada Brinell, aplega estudiants entre 16 i 20 anys en una petita ciutat industrial d'uns 14.000 habitants, la meitat dels quals són nascuts a l'estranger o fills d'immigrants. Ara fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig que va haver en una escola d'adults d'Örebro, també al centre de Suècia, després de disparar-los, ell mateix també es va disparar, en el que ha estat qualificat com el pitjor tiroteig de la història del país. Arran d'aquell atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. Els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes feines, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió que s'extreu d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els investigadors han comprovat que els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial després rendeixen un 20% menys que els seus companys als exàmens. I a les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba al 24%. David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm, és un dels autors de l'estudi.
5: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
1: Segons l'estudi, on més es nota la baixada és en els alumnes més joves i els nois.

0: 3CAT Info.
1: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a començaments de l'any vinent. Catalunya Ràdio pugui anar al rodatge i parlar amb alguns dels seus protagonistes. Els ha visitat la Clàudia Roses.
2: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
3: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
4: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
3: El gener es va llançar la primera temporada que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
5: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
3: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
6: Aguanta'm bé, per la feina ja!
0: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
7: El món casteller és davant d'un dels caps de setmana més espectaculars de la temporada, amb les diades del Catllà i l'Arbós. La diada de Festa Major del Catllà és aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la població del Baix Gaià i actuaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
8: Coincidint amb aquesta actuació hi ha altres diades escampades pel país. A Vilanova del Vallès a les 6 els Xics de Granollers actuen a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora al Picat els castellers de Lleida actuen al Parc del Graó. I a Gelida, també a les 6, hi podreu veure els bailets que actuaran al Passeig Rossell i Massana.
7: Les tres colles que hauran actuat al Catllà tornen a coincidir diumenge a la Diada de Festa Major de l'Arbós.
8: Actuen a la una del migdia al costat dels minyons locals. La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona tornaran a coincidir a la plaça de la Vila de la localitat penedesenca. Totes tres formen part del cartell de la Diada Sant Fèlix del dia 30 a Vilafranca, com també la Colla Jove Xiquets de Valls. La Jove també actua aquest diumenge. Ho fa un quart d'una a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. És la Diada Festa Major de la capital de l'Anoia, que té d'anfitrions els moixiganguers locals i també de convidats els Xiquets de Reus.
7: Són les dues grans diades d'aquest diumenge, però hi ha més actuacions, com la de la plaça de la Vila de Lloret de Mar a les 7 de la tarda amb els Minyons a Terrassa, els Marjaners de Guissona i la Colla de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge, a quarts d'una del migdia, també hi ha castells a la plaça de la Constitució de Vilafranca del Penedès. I podreu veure els xicots locals acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i els bous a la Bisbal.
8: I de diumenge encara us avancem un parell d'actuacions més. A Cornudella de Montsant, a les 6, els Brivalls i els Torraires de Montblanc actuen al Pla de l'Església. I a Gelida, també a les 6, els bailets locals i els castellers de Tortosa actuen a la plaça de la Vila.
7: Tota la informació d'aquest cap de setmana casteller i també la previsió per la Diada de Sant Fèlix la tindreu diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3CAT Info.
1: 5 minuts i seran 7:45.
0: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça femení està presentant davant l'afició la plantilla del primer equip a l'estadi Johan Cruyff, just abans de disputar la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení contra el Brighton anglès. El partit començarà a les 8 i es pot seguir en directe per TV3. Escoltem l'entrenador Pere Blaugrana, Pere Romeu, volem dir, en els parlaments.
10: Però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip.
9: Escoltem ara també Patrick Guijarro, que s'estrena com a nova capitana.
11: Como ya sabéis, este año cojo un papel algo diferente como primera capitana. Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí.
9: Avui Pere Romeu no podrà comptar ni amb Aitana Bonmatí ni amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa Renee van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar les altres tres cares noves de l'equip, la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Per cert, des de 6:45 està en marxa l'últim amistós de pretemporada de l'Espanyol femení contra el Villarreal. Al descans guanya l'equip blanquiblau 1-0 a la ciutat esportiva Dani Jarque. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. En un comunicat, el Barça ha desitjat a Marquès molta sort en aquesta nova etapa. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys, procedent de l'Europa, i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria el Barça l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Chesney. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà a primera hora. Avui, João Cancelo, presentat ahir, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. Rodri i Adeyemi ja han estat inscrits a la Lliga i ara mateix només falten Gordon i Cancelo, i Bissibu amb fitxa del filial. De moment, del partit i del Barça ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx.
12: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola, y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
9: Escoltàvem el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, i l'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid al RCD Stadium a 6:45. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
13: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
9: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat, ho ha fet aquest matí, José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid.
14: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a Andalusia. 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per fer el trajecte. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses les pròximes hores i fins demà al Camp de Tarragona i Delta de l'Ebre en alguns punts poden acumular-se en molt poca estona més de 40 litres per metre quadrat. Els hotels catalans han batut rècords d'ocupació aquest juliol, impulsat pel turisme estranger i registrant 2,7 milions de viatgers, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la principal ciutat d'atracció internacional perquè 9 de cada 10 pernoctacions a la ciutat corresponen a visitants de fora de l'estat. Des d'ara fins a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que els experts alerten que durant l'estiu s'acostuma a greujar el que es coneix com a soledat no desitjada, un problema de salut pública amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries o l'absència de persones referents perquè marxen de vacances poden alterar i empitjorar el benestar emocional de moltes persones. I Palamós, al Baix Empordà, ha decidit tancar temporalment alguns camins a l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona des que es va cremar el novembre i el risc de despreniments a Cala Corps. I el seguiment de l'actualitat esportiva a aquesta hora a 3CAT Info l'estem fent amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques a aquesta hora?
2: Que el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables i es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. D'altra banda, el Barça té encarrilat el fitxatge de l'Ivakovic. El porter croat de 31 anys juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. I el Barça femení es presenta en aquests moments davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès, mentre que a partir de les 9 el Girona visita el Córdoba a la segona jornada de la segona divisió.
1: Pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes pluges que a última hora arribaran cap al Penedès i que poden ser molt intenses al Camp de Tarragona. Fins demà, al matí de dissabte, en què n'hi haurà més també a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable amb ruixats d'estiu a la tarda al Pirineu i menys calor. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Mentre estan a la platja del Trampolín de Ceuta, torna a haver-hi centenars de migrants, després del desallotjament ahir i de la reubicació d'un miler de persones als dos primers centres d'emergències habilitats. Ramsès Mohamed, de l'ONG ELIN, explica per què la platja s'ha tornat a omplir.
3: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol eleva fins a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que els principals de la setmana, però admet també que n'hi ha molts més encara que no tenen localitzats. Fins a 1.400 persones en aquests moments encara estan en punts de la ciutat de Ceuta amb el que és la immigració irregular. A més, avui el govern elevava aquesta xifra. Admet, però, que n'hi ha molts més que encara no tenen localitzats. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials previstes per avui a la tarda i nit al Camp de Tarragona i dissabte cap al Delta de l'Ebre i al sud del país. Es preveuen precipitacions fins demà al matí en punts també del sud de Catalunya que poden ser de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de tensió de fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana molta prudència davant de la possibilitat d'aquestes crescudes que poden haver-hi de rius i rieres. Tempestes que poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, fenòmens que ahir ja van provocar incidències a bona part del país. I la manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències sobretot pel transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només, però, el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya ja ha avisat. Hi ha zones on ha pujat el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
0: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
4: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
0: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
1: El fenomen climàtic del Niño aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures de la superfície del mar al Pacífic, amb conseqüència per al clima de la resta del planeta. Sobre el terreny, darrerament sobretot també amb els efectes en diversos països de Llatinoamèrica, corresponsal Joan Biosca.
5: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
6: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
7: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
5: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 5 minuts i seran 7:45. El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics. Sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que a Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
9: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
1: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
9: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
1: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, sobretot en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat, i pugen sobretot els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%.
8: 3CAT Info.
1: Uns 200 funcionaris de presó s'han concentrat avui al migdia davant del centre penitenciari de Brians 2 per reclamar més seguretat i per denunciar les agressions que pateix el personal. Una mobilització convocada per l'Associació de Treballadors, Marea Blava, després que diumenge passat una visitant ataqués amb violència física a una treballadora del centre. La justícia ha prohibit a la dona que va cometre l'agressió fer més visites a la presó durant un temps, però l'associació exigeix que la restricció sigui permanent i extensiva a totes les presons del país. L'entitat també reclama més contundència a l'hora de fer complir condemnes, un augment de les plantilles, un sistema de treball per binomis i més autoritat per als funcionaris per fer complir la normativa. Ho ha constatat un treballador de Brians 2 en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el Juanjo.
10: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
1: Els treballadors es queixen sobretot que les agressions són constants, gairebé setmanals diuen, i avui dos funcionaris han denunciat un nou atac per part d'un intern. Els experts alerten que durant els mesos d'estiu acostuma a greujar-se la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública, segons l'Organització Mundial de la Salut, que té importants conseqüències físiques i de salut mental per moltes persones. Canvis de rutines, la pausa d'activitats comunitàries, l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, són factors que poden alterar i empitjorar el benestar emocional amb riscos que poden arribar a ser molt greus. La gent gran que viu sola, sobretot, els adolescents o les persones migrants sense xarxa, són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats. La soledat no desitjada és una realitat moltes vegades invisibilitzada que comporta una sèrie de riscos. Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta riscos com l'aïllament i la desesperança.
11: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar aquelles persones que poden estar sentint aquest tipus de malestar, encara més en moments com l'estiu, en què molts professionals de la salut acostumen a estar menys disponibles.
11: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per qualsevol dubte, qualsevol consulta, qualsevol emergència, Salut compta amb el telèfon 061, funciona tot el dia, les 24 hores. La Fundació Ajuda i Esperança té a disposició un altre telèfon, el telèfon de l'Esperança, que és el 93 414 48 48, i també el telèfon de prevenció del suïcidi, que és el 900 925 555.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius, l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments que hi ha a Calacorps Girona, Núria Peraire.
12: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, que l'evitaria el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
13: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
12: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
8: 3CAT Info.
1: Gairebé passa un minut de 7:45. Trànsit des de l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
14: Bona tarda, Jaume. Hi ha retencions a l'AP7 a l'altura de la Riera de Gaià en sentit sud per un accident. Hi ha un carril tallat. Sant Recent l'N340 hi ha retencions tant a Creixell com al Vendrell en sentit sud. També a l'N260 en trobem a Puigcerdà en sentit nord i a la C31 a Gualta en sentit nord cap a Torroella de Montgrí. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, la Ronda de Dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres i a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot per ara.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Fins ara.
8: El temps.
1: La previsió és de Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les pròximes hores venen encara encapçalades per la presència dels ruixats i alguna tempesta que pot presentar-se a l'interior de les comarques de Girona, àrees del Vallès, punts de Barcelona, però sobretot el que s'espera és que de cara a aquesta propera nit i matinada siguin intenses, puntualment torrencials al Camp de Tarragona o alguns punts del Penedès. Com dèiem, durant la propera nit i matinada fins demà al matí. Demà al matí les pluges intenses es concentrarien cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i al Montsià. A la resta del país, dissabte s'espera amb el cel assolellat o variable i només a la tarda, a l'àrea del Pirineu, s'esperen els típics ruixats de tarda de la segona quinzena del mes d'agost. Tot això amb unes temperatures que, si avui ja hem notat que han baixat, demà encara baixaran més i les més altes del dia no passaran dels 31 o 32 graus. Aquesta situació de ruixats al matí a les Terres de l'Ebre i ruixats a la tarda a l'àrea del Pirineu també el tindrem de cara diumenge amb unes temperatures que potser pujaran una miqueta però es mantindran sempre dintre del rang de la normalitat per aquestes dates.
16: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
17: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
17: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya. L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
17: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
16: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
17: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
19: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca Plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Gené.
20: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliant en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no veia manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
19: Gené va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa primer i la Copa d'Europa amb el Barcelona ja amb gener al costat després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiardi va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
2: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada això era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
19: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
21: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
19: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
22: Continuava sent el que estigava primer sent el de parar per entrenar. Només amb una mirada els companys i els seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no ho feia com a professional, si era com entenia a l'esport.
19: A inicis dels 90, Estiardi buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a l'Atlanta i ja amb Joan Jané a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
23: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, però hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan mal.
19: Després de dos conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
23: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que se m'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i havia el meu germà i tal i qual.
19: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiardi per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiardi se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
24: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
17: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
25: Ronaldo Gassís Moreira.
16: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
1: Un espai amb en David Ubach i fins a arribar a les 8 i amb els arguments en aquest àmbit. Pro del dia...
17: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
26: Bona tarda. El Barça femení acaba de presentar davant l'afició la plantilla del primer equip a l'estadi Johan Cruyff, just abans de disputar la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení contra el Brighton anglès. El partit començarà en uns minuts, a les 8, i es pot seguir en directe per TV3. Escoltem l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, en els parlaments reivindicant l'aportació del planter a l'equip.
27: El projecte del Barça sempre ha sigut el d'intentar incorporar talent, intentar incorporar bones futbolistes, però tot i així la temporada passada ja vau veure que molta jugadora del filial es va assentar al primer equip. Vam tenir una temporada molt bona i molt exitosa, en gran part gràcies a tota aquesta energia i a totes aquestes jugadores joves que vau donar una passada endavant. Estic convençut que aquesta temporada es tornarà a ser igual.
26: També ha parlat per l'afició la nova capitana, Patri Guijarro.
28: Como ya sabéis, este año cojo un papel algo diferente como primera capitana.
0: Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí.
26: Avui Pere Romeu no podrà comptar ni amb Aitana Bonmatí ni amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa Renee van Asten. Baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar els altres tres fitxatges de l'equip, la portera estatunidenca Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Carolyn Nicoli. Per cert, està en joc un altre resultat de futbol femení. Ha començat a 6:45 l'últim partit amistós de l'Espanyol femení contra el Villarreal. Al minut 67 el resultat és d'1-0 favorable a l'equip blanc i blau a la ciutat esportiva Dani Jarque. I en futbol masculí, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys, procedent de l'Europa, i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui Joao Cancelo, presentat ahir, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que, de moment, Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit a la Lliga fa uns minuts Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Visibu en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
26: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
4: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
26: El tècnic blanc i blau no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest matí José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid, que s'ha referit a l'Espanyol.
5: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
26: Avui a la primera divisió es juga el Betis-Reial Societat a 9:00 PM i ahir el Rayo i l'Alavés van empatar 1. A la segona divisió el Girona juga al camp del Còrdoba a 9:00 PM amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai i Mumin. Diumenge el Sabadell juga a Castelló amb 300 aficionats arlequinats que s'han desplaçat per acompanyar l'equip.
6: 3CAT Info.
26: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. Escoltem el jugador català de la selecció i del júnior, Bruno Font.
7: Hem currat molt durant tot el partit i bueno, s'han adelantat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons. Han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt que ens ho hem portat.
26: A la selecció femenina s'entrenarà demà a les s'estrenarà, volem dir, demà a la segona fase contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tenis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de finals han guanyat contra Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
8: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 8. La policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a Andalusia. Hi ha 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros pel trajecte. És una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Descarta per ara que estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. A Ucraïna s'eleva a 14 el nombre de morts per l'atac rus contra un centre comercial a la ciutat natal de Zelensky. El president ucraïnès ha qualificat el bombardeig de cínic i covard perquè després de la caiguda d'un primer dron, un segon ha explotat mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes. A més dels 14 morts, hi ha 120 ferits. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb l'actriu Anna Moliner i una de les guionistes de la sèrie, la Júlia Cot.
1: Esports.
2: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic, que juga al Dinamo de Zagreb. S'ha dit pel Fenerbahçe que arribaria al Barça l'any vinent. I el Barça femení es presenta a aquesta hora davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès, mentre que a partir de les 9 el Girona visita el Córdoba a la segona jornada de la segona divisió. A primera, l'Espanyol rebrà demà el Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions, el Madrid necessitarà més compromís. Al Mundial masculí d'hoquei i herba, la selecció espanyola, amb 12 catalans, ha derrotat Alemanya per 1-2 en el primer partit de la segona fase de la competició. I en tenis, al Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Als quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: I pel que fa al temps, a última hora del dia les pluges arribaran al Penedès i se n'esperen de molt intenses al Camp de Tarragona, una situació que s'allargarà durant la matinada. Durant el matí de dissabte hi haurà més pluges a les Terres de l'Ebre. La resta del país, cel variable amb ruixats d'estiu a la tarda al Pirineu i menys calor.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 8 del vespre. És divendres 21 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones, des de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Tot plegat, mentre aquesta tarda s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades ara fa 3 setmanes. Es tracta dels primers enterraments i se'n preveuen més durant els propers dies. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. D'altra banda, a la platja del Trampolín torna a haver-hi centenars de migrants després del desallotjament d'ahir i la reubicació d'un miler de persones en els dos primers centres d'emergència habilitats. Ramsés Mohamed, de l'ONG ELIN, explica per què la platja s'ha tornat a omplir.
3: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: A més, avui el govern espanyol ha elevat a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. I Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència, que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. L'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol perquè cap metge els ha vist encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana a El Tarajal i la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continúan viviendo al carrer.
4: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
4: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
4: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
0: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los. El Departament d'Interior assegura que els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. La policia ha previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals. Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, que és especialitzat en l'extrema dreta.
5: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
0: Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
5: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Esquerra i els comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. De fet, la convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són les 8:10, moment d'explicar-vos que hi ha hagut una matança russa en un centre comercial al centre d'Ucraïna. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones i n'ha ferit 120 més, entre les quals hi ha una vintena d'infants. L'atac, que Volodymyr Zelensky ha qualificat de cínic i covard, s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades. Primer ha caigut un dron i després, quan els equips d'emergències ja estaven rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, i a la regió de Dnipro. A més de l'atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort a 17 persones. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials que poden afectar a partir d'aquest vespre el Camp de Tarragona i també les comarques del sud del país. L'episodi serà molt intens aquesta nit i matinada, especialment al Penedès i al Camp de Tarragona. Durant la matinada, les precipitacions es podrien desplaçar cap al mar i tornar a entrar posteriorment pel Delta de l'Ebre, on s'esperen pluges molt intenses de cara al matí. Durant la tarda de dissabte encara es poden produir xàfecs molt intensos a les comarques del sud. El Servei Meteorològic preveu que en aquestes zones, des d'aquest vespre fins demà al migdia, es poden arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i pot haver-hi acumulacions superiors als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables, no acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. De moment no es preveuen desbordaments generalitzats, però la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté avisos per la possibilitat de crescudes sobtades. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, un fenomen que, de fet, ahir ja van provocar incidents a bona part del país. La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació de la població de Gàtova, al Camp de Túria, per l'incendi forestal de Sogorb. És una localitat on viuen habitualment unes 450 persones, tot i que a l'estiu n'hi ha més que hi van per vacances. El foc té 3 focus molt actius i un d'ells, com explica el director tècnic Pablo Vila, és a prop d'aquesta localitat.
6: Unos riscos altos que hay en la zona entre Gàtova y Segorbe, que en esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar. Y ahí hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio.
0: L'incendi ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. Tot apunta que la causa del foc és la caiguda d'un llamp.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures tenen millors notes en aquestes feines, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba al 24%. David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm, és un dels autors de l'estudi.
7: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: Segons l'estudi, on es nota més la baixada és en els alumnes més joves i en els nois. I a Suècia, la policia ha detingut l'home que aquest migdia, armat amb una espasa i un casc, ha ferit almenys 3 persones, 2 d'elles de gravetat, en una escola de la ciutat de Fagersta, al centre del país. El detingut ha estat ferit per trets de la policia i es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressa un dels 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
8: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: L'escola de l'Atac, anomenada Brinell, aplega estudiants d'entre 16 i 20 anys en una petita ciutat industrial d'uns 14.000 habitants, la meitat dels quals són nascuts a l'estranger o fills d'immigrants. Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Orebro, també al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig en la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals del debat entre els suecs que el 13 de setembre, celebraran eleccions generals i locals. Amb aquesta informació hem arribat al punt d'un quart de nou del vespre. Obrim l'àrea de servei i ho fem sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon vespre.
9: Bon vespre, Anna. Doncs comencem parlant de la P7, perquè una bona notícia és que ja s'han obert tots els carrils que es mantenien tallats fins ara a l'altura de la Riera de Gaià en sentit sud a causa

0: cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia, com dèiem, i l'inici de les de Sants. TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3, la verda, i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions de més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit de divendres fins diumenge a les 12 de la nit. D'aquesta manera es vol facilitar la mobilitat dels assistents a les festes que estan programades per aquest cap de setmana.
1: El temps.
0: Crònica del Néstor Gómez.
2: Tarda però tranquil·la arreu del país, amb alguns ruixats cap a les comarques de Girona i també a punts de la costa central. És el cas de Barcelona, fins i tot del delta del Llobregat. I, en canvi, molta tranquil·litat aquesta tarda la que s'ha viscut a punts de l'interior, especialment cap al Pla de Lleida, amb un gran domini del sol. De cara a les pròximes hores, venen dominades encara pels ruixats a les comarques de Girona, majoritàriament de caràcter feble, tot i que puntualment poden ser moderats o intensos, però s'espera que les pluges més intenses arribin cap al tard d'avui, cap al Penedès i, sobretot, cap al Camp de Tarragona. És en aquesta zona on les pluges poden ser molt intenses, deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, el que es considera torrencial, i, a més, allargar-se i prolongar-se durant la propera matinada, fins pràcticament demà al matí. I demà al matí sortiran de l'àrea del Camp de Tarragona i s'esperen que poden ser localment intenses en el cas de les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. A la resta del país, el cap de setmana començarà amb el cel variable i només demà a la tarda s'esperen alguns ruixats de tarda, típics d'estiu, a l'àrea del Pirineu. I per una altra banda, destaquem les temperatures. Avui han caigut respecte als valors d'ahir. Fa dos dies arribàvem als 40, ahir als 37, avui als 35 i demà no passarem dels 31 o 32 graus. Unes temperatures que avui han estat normals per un mes d'agost i demà possiblement ens quedarem una mica per sota del llindar de la normalitat. De cara a diumenge, tornarem a parlar de ruixats al sud del país durant el matí, a la tarda ruixats a l'àrea del Pirineu i temperatures similars a les de dissabte.
1: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Prada, Laura Bertran.
7: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
8: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
7: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
9: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació. Perquè no fer-ho, crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
7: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
0: Els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública, segons l'Organització Mundial de la Salut, amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i els professionals de la salut mental, són factors que poden alterar i empitjorar el benestar emocional amb riscos que poden arribar a ser molt greus. La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats. La soledat no desitjada és una realitat moltes vegades invisibilitzada que comporta una sèrie de riscos. Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació

0: ajuda i esperança, ressalta riscos com l'aïllament i la desesperança.
1: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Villalobos apela a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar aquelles persones que poden estar sentint aquest malestar, encara més en moments com l'estiu, en què els professionals de la salut solen estar menys disponibles.
1: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. La Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48, i el telèfon de prevenció del suïcidi, el 900 925 555.
2: 3CAT Info.
0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb els seus protagonistes, Clàudia Rosés.
3: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix.
4: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
5: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
4: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folklore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
6: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
4: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: Esports.
0: Fins a 8:45 amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
7: Bona tarda. En joc la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça s'enfronta al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit ha començat a les 8 i al minut 15 el resultat és d'1-1. Han marcat Bracks al minut 7 i han empatat Seike per les britàniques al 12. Podeu seguir aquest Gamper femení en directe per TV3. Abans, a la gespa del Johan s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Aleixandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat del genoll dret.
8: Però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip. T'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo llarga durada de l'equip. T'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo que la recuperació estigui anant bé. T'estic veient cada dia i confio que així és, així que en res et tindrem amb nosaltres, que sàpies que trobem molt a faltar allà.
7: També ha parlat Patrick Guijarro sobre el repte d'assumir la capitania de l'equip.
9: Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí.
7: A part de Laia Aleixandri, no juguen al Gamper per lesió ni Aitana Bonmatí ni René Van Asten. La central neerlandesa, un dels últims fitxatges, té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que podran jugar els altres tres fitxatges de l'equip: la portera estatunidenca Tyler McCamey, la davantera brasilera Caroline Nicoli i la defensa catalana Martina Fernández. Martina, de fet, ha sortit titular. Per cert, des de 7:15, està en marxa l'últim amistós de pretemporada de l'Espanyol femení contra el Villarreal. De fet, acaba d'acabar el partit amb resultat final de 2-0 favorable a l'equip blanquiblau a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. En futbol masculí, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys, procedent de l'Europa, i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge, fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit a la Lliga fa uns minuts Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Visibo en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
10: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
7: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
11: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
7: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest matí José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid, que s'ha referit a l'Espanyol.
12: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación. Y estamos preparados.
7: Avui a la primera divisió de futbol es juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. A la segona divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba d'aquí poc més de mitja hora a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai i Mumin. Diumenge el Sabadell jugarà a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina s'entrenarà demà a la segona fase, en el seu cas, contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-3 i 7-6 Luciano Darderi i Tomás Echeverri.
13: Catalunya atreu més turistes que mai i el juliol ha batut rècords. Bona tarda, són 9:15.
14: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
13: Gairebé 2.700.000 visitants s'han allotjat en hotels catalans durant el juliol i això és un 3% més que fa un any. La visita del Papa, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol pels jugadors del Barça han impulsat el turisme, no només a Barcelona, també a la Costa Brava. Això sí, venen sobretot visitants estrangers. Ho són el 90% dels que s'allotgen a la capital catalana. En canvi, entre els turistes espanyols, la partida la guanya Madrid. Avui, un estudi internacional confirma que la intel·ligència artificial pot ser un mal company a les escoles.
15: The general purpose generative AI tools are not designed to help students learn.
13: Fer servir la IA a l'hora de fer els deures o treballs de classe redueix un 20% l'aprenentatge dels alumnes. Els experts avisen que és un repte majúscul que marcarà els pròxims cursos. Aprendre bé els usos de la intel·ligència artificial, doncs, continuarà com a assignatura pendent. A Ucraïna, un nou atac amb drons de Rússia ha deixat almenys 14 morts. L'objectiu ha estat un centre comercial de la ciutat natal del president Zelensky. Al centre del país hi ha també més d'un centenar de ferits. És divendres, dia en què normalment la mobilitat es multiplica, però les carreteres també continuen mig de vacances. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda. Carmina, bona tarda.
16: Em sents?
13: Ara sí.
16: Ara. Hi ha circulació prou fluida a aquesta hora. Ja es pot circular amb normalitat a l'AP7 a l'altura de la Riera de Gaià, on hi ha hagut un accident en sentit sud que ha mantingut fins a dos carrils tallats durant el vespre. A banda d'això, encara hi ha retencions a l'N260 Puigcerdà en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud i a la Ronda de Dalt. Retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per les obres que s'hi fan. Això és tot des de l'equip viari.
13: Gràcies, Carmina. Seguim en alerta per pluges intenses al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es preparen per al patac d'aigua que hi pot caure aquesta nit i matinada. Per això, Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat fins demà, perquè en alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Mirem de treure'n l'entrellat. Néstor Gómez, hola, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
13: A veure, què ha fet fins ara i, sobretot, què hem d'esperar en les pròximes hores?
17: Doncs la tarda ha sigut prou tranquil·la, tot i que han caigut alguns ruixats puntualment intensos cap a les comarques de l'interior de Girona, també algunes cap al Vallès, àrees també de Barcelona o fins i tot al delta del Llobregat, però diríem que aquests són els ruixats de típica tarda d'estiu. I ara sí que s'espera que durant darreres hores d'avui, pràcticament tot coincidint amb mitjanit i sobretot de matinada, apareguin aquests ruixats i descarreguin amb força a punts del Camp de Tarragona, també a punts del Penedès, preferentment cap al Baix Penedès, on poden descarregar 40 litres en 30 minuts. És el que es considera pluja torrencial. Aquesta per una banda, perquè un cop passi la matinada, aquestes pluges tendiran a desaparèixer, però en principi se n'esperen de noves cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, concentrades entre el Baix Ebre i el Montsià. I en aquesta zona sí que s'esperen pluges que poden ser intenses tant al matí com durant la tarda, afectar també zones dels ports, cosa que aquí d'aquí que puguin baixar algunes rierades. A la resta del país, d'aquest dissabte s'espera bastant assolellat, amb cel variable, amb força núvols cap a ponent i algun ruixat ja puntual de tarda al Pirineu. I el que sí que hem notat avui és la davallada de les temperatures, unes temperatures típiques ja i tòpiques del mes d'agost, i demà encara baixaran una miqueta més.
13: Doncs convé que a partir d'ara fem cas d'aquestes crides que ens fan a la prudència. Néstor, gràcies, bon cap de setmana.
17: Bon cap de setmana, fins dilluns.
13: I en temps de la cultura, avui ens fixarem en el Festival Tradicionarius, que ha començat aquest vespre a les Terres de l'Ebre, i assistirem al rodatge de la segona temporada de Departament Amades. És la sèrie de comèdia de 3CAT centrada en el folclore català. Comencem un Catalunya Vespre que avui acabarem quan faltin 5 minuts per les 9. Després arribarà tota la colla de la transmissió del Girona, el Tot Gira, avui Còrdoba-Girona.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 8:45. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers. I això és un 3% més respecte al juliol de l'any passat, Roger Santaló.
2: Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid. I els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa al Grande Part del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
3: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
2: Els hotels han arribat al seu màxim històric, també els de la Costa Brava, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. El turisme espanyol té més preferència per Madrid que per Catalunya. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra és de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya, similar a la de l'any passat. I hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients dels allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat.
1: Utilitzar la intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets pot acabar passant factura a les notes. Això ho diu un estudi internacional que ha analitzat com afecta la tecnologia a les aules, i és que recórrer a la IA fa que els alumnes acabin aprenent un 20% menys que els que s'espavilen tots sols, Maria Costa.
4: L'estudi ha seguit 27.000 estudiants xinesos entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Ha analitzat les notes i també el temps que l'alumnat triga a fer els deures si fan servir intel·ligència artificial, i també les notes dels exàmens en els quals no poden fer cap consulta. I la conclusió és clara: els alumnes que fan servir la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20%, però és que cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm i un dels autors de l'estudi.
5: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
4: Un impacte que els experts ja alerten que deixarà petjada si no s'hi fa alguna cosa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
6: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no, es t'atrofia.
4: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els hi baixen més la nota als exàmens i fan servir la IA en els deures.
1: Gràcies, Maria. La crònica internacional ens situa d'entrada a Ucraïna. Ho estem seguint. Aquest vespre hi ha hagut una matança russa en un centre comercial al centre d'Ucraïna. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones i n'ha ferit 120 més, entre les quals hi ha una vintena d'infants, Ignasi Abad.
7: Sí, l'atac a Volodymyr Zelensky, qualificat de monstruós, cínic i covard, s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades. Primer ha caigut un dron i després, quan els equips d'emergència ja estaven rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, la regió de Dnipro. A més de l'atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha matat 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna en els últims dies. La nit de dimecres a dijous, recordem, un atac amb míssils balístics a la capital, Kyiv, va causar la mort de 17 persones.
1: Més coses. Turquia ha demanat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, Clàudia Serra.
8: Sí, i ho fa per la detenció de centenars d'activistes que viatjaven en una flotilla que portava ajuda a Gaza i que Israel va saltar al maig en aigües internacionals. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc Recep Tayyip Erdogan de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria, justificant l'atac per un possible desplegament militar turc que Síria ha negat.
1: Mentrestant, avui tenim un nou episodi de violència a Cisjordània. Un palestí de 17 anys ha mort i un de 70 ha quedat greument ferit pels trets d'un colon jueu a l'aldea de Sair, Miquel Àngel Violant.
9: Segons l'exèrcit israelià, el colon va disparar després que uns palestins li llancessin pedres. Un grup de colons va entrar a la vila palestina sense autorització de l'exèrcit, teòricament responsable de la seguretat, i després de l'atac, els soldats aleshores sí, van intervenir i van dispersar els colons i els palestins. Un grup de 8 països islàmics han protestat contra la política israeliana d'assentaments a Cisjordània i les actuacions violentes dels colons jueus. Segons aquests països, els atacs volen impedir la creació d'un estat palestí independent. El govern israelià va aprovar dimarts la construcció de més de 1.200 nous habitatges a Cisjordània, malgrat l'oposició de la comunitat internacional.
1: I ens hem de situar també a Suècia. Allà la policia ha detingut l'home que aquest migdia, armat amb una espasa i un casc, ha ferit almenys 3 persones, dues de les quals de gravetat, en una escola de la ciutat de Fargesta.
9: El detingut ha estat ferit per 3 de la policia i es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
9: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults de Örebro, també al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix, en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre, per cert, celebraran eleccions generals i locals.
1: 3 minuts i 3 quarts de nou. Avui tornem a estar molt pendents del temps perquè des d'aquest vespre, però sobretot un cop entrada la nit i la matinada, poden caure pluges molt intenses i torrencials que afectaran el Penedès, el Camp de Tarragona i la Costa Daurada, i a mesura que avancin les hores es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Per tot això, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana que s'extremin les precaucions en els desplaçaments i s'evitin les zones inundables. Davant de tots aquests avisos, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
12: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
11: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
13: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
11: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
1: Gràcies, Clara. Els que estan molt pendents del temps, òbviament, són els pagesos. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així, per tant, la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Els últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
1: Ara són 9:15. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a la península. Cobraven fins a 9.000 euros per aquest trajecte, Marc Camps.
16: Sí, de fet, en els últims dies, alguns migrants han aconseguit creuar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts.
1: Mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ahir, s'ha tornat a omplir.
16: Sí, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG ELIN.
17: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a estos recursos d'acogida.
16: I aquesta tarda s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta.
1: I tres setmanes més tard, Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi.
16: Ángel Víctor Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries i per liderar la reforma de la llei d'estrangeria.
1: Gràcies, Mar. Més coses, els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho assegura el Departament d'Interior, Joan Vilaplana.
18: Sí, s'ha previst reforçar el dispositiu policial per detectar possibles delictes d'odi en càntics, símbols o pancartes. Save Europe Act, qui convoca, és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració que compta amb el suport de partits com Vox i de figures com Elon Musk. Esquerra i els Comuns han demanat que es prohibeixi la manifestació de David Cid dels Comuns en declaracions a l'escena.
19: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són d'extrema dreta violenta.
18: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error que han retirat i que la mobilització no és benvinguda a la ciutat.
1: I Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident Pere Aragonès. Prada, Laura Bertran.
20: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
21: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
20: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
22: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
20: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
1: I el príncep Enric d'Anglaterra i cinc famosos més del Regne Unit, com Elton John o Liz Carly, hauran de pagar almenys 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal, han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànic els obliga a pagar les despeses, Laia Framis.
8: Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail de piratejar telèfons i de punxar trucades de forma il·lícita i també de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
2: M'expliques un conte, papa?
0: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
3: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
23: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
24: Et veig una mica inquiet aquests dies.
25: Ara qui viu com solíem viure?
23: Perquè tot un món s'acaba.
25: La casa, el servei.
24: Quants en veus fora, doncs?
25: Uns quants.
24: Ai, senyor.
23: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 10 minuts i arribarem a les 9. Avui arrenca Roquetes a la comarca del Baix Ebre, l'edició abrenca del Festival Tradicionarius. Un dels plats forts serà el concert Jota per cobla de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, Marc Ruiz.
5: El fundador de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, Arturo Gaya, destaca la fusió que representa el treball que han fet amb la cobla Reus Jove i que estrenen demà.
26: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
5: Gaia és també codirector del Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, que es fa avui i demà, i manté aquesta mescla de tradicions en el cartell del festival. Així actuaran artistes de Lleida, Mallorca o el Pirineu, les lleidatanes silvestres, que mesclen polifonia tradicional amb electrònica per fer cançons de pandero, gojos i romansos, encapçalen el cartell aquesta nit. I demà, a més dels Quicos, hi actuaran les mallorquines Pitxorines i l'orquestra pirinenca Trama Vall.
1: I parlant de tradicions...
27: Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex...
1: Departament Amades, que és la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest mes i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Avui Catalunya Ràdio ha anat al rodatge a Montse Pujol.
28: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho ha explicat una de les actrius principals, l'Anna Moliner.
29: Penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
28: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
30: Criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel.
28: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir les il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
1: I acabem el Catalunya Vespre parlant de cinema. A face! I és que la pel·lícula L'Odissea, de Christopher Nolan, es corona com el film per a públic per sobre dels 16 anys més taquiller de la història, amb més de 1.350 milions de dòlars recaptats a tot el món. Ha superat Deadpool and Wolverine, que tenia el rècord fins ara.
5: La franquícia creada per Ryan Reynolds, Deadpool, amb una recaptació de 1.338 milions de dòlars, això són uns 1.150 milions d'euros, era la pel·lícula per a públic més gran de 16 anys que ostentava el rècord de beneficis. Però l'epopeia grega de 3 hores de Christopher Nolan, protagonitzada protagonitzada per Matt Damon i Anne Hathaway, ha superat els 1.350 milions de dòlars, uns 1.170 milions d'euros, impulsada per les projeccions en format IMAX. Així tot, la versió cinematogràfica de Les aventures d'Ulisses queda lluny de les xifres de pel·lícules per tots els públics com Avatar, que és la pel·lícula amb més beneficis de la història, amb més de 2.900 milions de dòlars recaptats, que són uns 2.500 milions d'euros.

6 minuts i arribarem a les 9. Aquí posem punt final al Catalunya Vespre. A les pròximes hores compta amb les pluges intenses que es preveuen sobretot a les comarques del Camp de Tarragona i també de l'Ebre. Alerta de Protecció Civil en aquesta zona, sobretot fins demà al migdia. Ho seguirem també ben pendents aquí a Catalunya Ràdio. Ara us deixem amb la transmissió del Girona amb aquest partit entre el Còrdoba i el Girona, els del Catalunya Vespre, i tornarem dilluns a partir de 2:15. Bon cap de setmana a tothom.

0: I a aquesta hora, 3Cat Info, quan falten 5 minuts perquè siguin les 9 de la nit.
1: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
2: Bona nit. En joc la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça s'enfronta al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit ha començat a les 8 i quan s'està jugant el temps afegit de la primera meitat, el resultat és de 3-1. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, sé que ha empatat per les angleses al 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer fa pocs minuts abans del descans. Podeu seguir aquest Gamper femení en directe per TV3. Abans, a la gespa del Johan, s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret.
3: Però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip. T'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo que la recuperació estigui anant bé, t'estic veient cada dia i confio que així és, així que en res et tindrem amb nosaltres, que sàpies que trobem molt a faltar allà.
2: També ha parlat Patrick Guijarro sobre el repte d'assumir la capitania de l'equip.
4: Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí.
2: A part de Laia Alexandri, no juguen per lesió tampoc Aitana Bonmatí ni René Van Asten. La central neerlandesa, un dels últims fitxatges, té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. Sí que poden jugar els altres tres fitxatges de l'equip, la portera estatunidenca Tyler McCamey, la davantera brasilera Carolyn Nicoli i la defensa catalana Martina Fernández. Martina, de fet, ha sortit de titular. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. A la segona divisió, el Girona juga en uns minuts al camp del Còrdoba, a les 9 del vespre, amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Ja tenim alineació i el Girona surt amb Batzaniga, Arnau, Francesc, Júnior, Àlex Moreno, Morante, Fran Beltrán, Isan, Brian, Abel i Minsu. Fan de Vic és entre els convocats, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unai, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai i Mumin. Diumenge el Sabadell juga a Castelló i tindrà el suport de 300 aficionats arlequinats que acompanyaran l'equip. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa 11 anys, procedent de l'Europa, i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, porter croat de 31 anys. Livakovic és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribarà al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stenzne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui, Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre cada moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ho ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
5: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
2: L'Espanyol rep per la seva banda demà al vespre el Real Madrid al RCD Stadium a 9:45. Sentim el tècnic blanc i blau Manolo González.
6: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
2: I avui és a punt de començar a la primera divisió de futbol el Betis-Real Societat a les 9 del vespre. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1.
1: 3CAT Info.
7: Bona nit, són les 9. Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. A Ucraïna s'eleva a 14 el nombre de morts per l'atac rus contra un centre comercial a la ciutat natal de Zelensky. El president ucraïnès ha qualificat el bombardeig de cínic i covard perquè després de la caiguda d'un primer dron, un segon dron ha explotat mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes. A més dels 14 morts, hi ha 120 ferits. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 40 litres al metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. La policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions que es dedicaven al tràfic de persones des de Ceuta fins a Andalusia. Hi ha 5 detinguts. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros pel trajecte. És una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. La policia sueca deté l'home armat amb una espasa i un casc, un presumpte exalumne, que ha fet almenys 3 persones, que ha ferit almenys 3 persones en una escola de secundària. L'atac té lloc en un moment en què la inseguretat és el tema central del debat a Suècia, on hi haurà eleccions generals i locals el 13 de setembre. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
2: El Barça femení es presenta davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès. Al descans, 3-1, guanyen les blaugranes. El Girona juga ara a les 9 al camp del Còrdoba, la segona jornada de la segona divisió. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic, que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe, i arribaria al Barça l'any vinent. A primera, l'Espanyol rebrà demà el Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions, el Madrid necessitarà més compromís. Al Mundial masculí d'hoquei i herba, la selecció espanyola amb 12 catalans ha derrotat Alemanya per 1-2 en el primer partit de la segona fase de la competició. I en tenis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb Horacio Ceballos, a quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverry per 6-3 i 7-6.
7: I pel que fa al temps, les pluges més intenses del dia s'esperen cap al tard al Camp de Tarragona i al Penedès i persistiran durant la matinada. Durant el matí, els ruixats intensos se situaran a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, aquest dissabte serà variable, amb ruixats d'estiu al Pirineu. L'ambient serà molt agradable.
1: 3CAT Info.
7: Molt bona nit. Passen 4 minuts del punt de les 9 del vespre, divendres 21 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el gran depart del Tour, o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
7: Els hotels han arribat al seu màxim històric, també els de la Costa Brava, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. El turisme espanyol té més preferència per Madrid que per Catalunya. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la de l'any passat. I hi ha zones que, fins i tot, han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets pot acabar passant factura a les notes. Ho conclou un estudi internacional que ha analitzat com afecta la tecnologia a les aules. I és que recórrer a la IA fa que els alumnes acabin aprenent un 20% menys que els que s'espavilen sols. L'estudi ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Ha analitzat les notes i també els temps que l'alumne triga a fer els deures als si fa servir intel·ligència artificial i també les notes dels exàmens en els quals no poden fer cap consulta. I la conclusió és clara. Els alumnes que fan servir la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20%, però és que cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm i un dels autors de l'estudi.
9: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
7: Un impacte que els experts ja alerten que deixarà petjada si no s'hi fa alguna cosa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orus.
10: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, se t'atrofia.
7: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens i fan servir la IA per fer els deures.
1: 3CAT Info.
7: Matança russa en un centre comercial al centre d'Ucraïna. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones i n'ha ferit 120 més, entre les quals hi ha una vintena d'infants. L'atac, que Volodymyr Zelensky ha qualificat de cínic i covard, s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades. Primer ha caigut un dron i després, quan els equips d'emergència ja estaven rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kirby Rih, la ciutat natal de Zelensky, i a la regió del Dnipro. A més de l'atac d'avui, en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort a 17 persones.
1: 3CAT Info.
7: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials que a partir d'aquesta nit i matinada poden caure al Penedès, al Camp de Tarragona i la Costa Daurada, i que a mesura que passin les hores també es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que hi puguin arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i que en alguns punts se superen els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant dels avisos del SECAT, Els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Des de Tarragona ens amplia aquesta informació la Clara Chavarría Domingo.
11: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
12: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
11: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
13: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
11: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
7: El País Valencià continua sense control l'incendi forestal de Sogorb pel Camp de Túria, que ha obligat a evacuar un miler de persones que eren a la població de Gàtova. El conseller d'Emergències del Govern valencià, Juan Carlos Valderrama, ha explicat que un canvi de la direcció del vent ha complicat l'extinció i que ja se superen les 400 hectàrees cremades.
14: Provisionalmente son 423 hectáreas las que han estado afectadas. Indudablemente no todas son del Parque Natural de la Sierra de Calderona, pero son el número de hectáreas que actualmente tenemos registradas y perimetradas. Y estamos hablando aproximadamente de 11,4 kilómetros.
7: El foc té ara dos fronts actius i hi treballen uns 250 efectius. L'orografia de la zona fa que en moltes zones només es pugui actuar amb els mitjans aeris. Els bombers esperen una situació més favorable aquesta nit amb una millora de les condicions del temps. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'arribada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ahir, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
15: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a...
7: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. D'altra banda, aquesta tarda s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat el Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
1: 3Cat Info.
7: I a Suècia, la policia ha detingut l'home que aquest migdia, armat amb una espasa i un casc, ha ferit almenys 3 persones, dues de les quals de gravetat, en una escola de la ciutat de Fagersta. El detingut ha estat ferit per trets de la policia i es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
16: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
7: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults a Örebro, també al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix. Aquest va ser el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. Amb aquesta informació hem arribat al punt d'un quart de 10. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
17: Bona nit, Anna. Doncs circulació prou fluida. A aquesta hora assenyalem només els punts de retenció a l'N260, Puigcerdà, sentit nord, també a la C31, entre Torroella de Montgrí i Verges, en tots dos sentits, com també a la Ronda de Dalt, a l'altura de la sortida 6, en sentit Besòs, a causa de les obres que s'hi fan. Això és tot des de l'equip viari.
7: Moltes gràcies.
1: El temps.
7: Una crònica del Néstor Gómez.
18: De cara a les pròximes hores venen dominades pel temps insegur. S'espera pluges que poden ser intenses al Camp de Tarragona, també cap al Penedès, Baix Penedès preferentment, a partir cap als vols de mitjanit i poden persistir durant la matinada. Unes pluges que poden descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, cosa que implicaria torrencialitat. I destaquem que aquestes pluges marxarien a primera hora de dissabte, però

0: de tarda cap al Pirineu diumenge a la tarda i unes temperatures que encara diumenge es mantindran molt contingudes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act, ho assegura el Departament d'Interior. S'ha previst reforçar el dispositiu policial per detectar possibles delictes d'odi en càntics, símbols o pancartes. Save Europe Act, qui convoca, és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Esquerra i els Comuns han demanat que es prohibeixi la manifestació de Bitsit dels Comuns en declaracions a l'escena.
3: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
2: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error, que han retirat i que la mobilització no és benvinguda a la ciutat. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2 després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració que s'ha fet aquest divendres al migdia l'han convocat l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, que és treballador de Brians 2.
4: Primero grado que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
2: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible. I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcalde del Catllar, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser ahir, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord avui en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat contra l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. Ferida una dona en un tiroteig dins d'un domicili del barri d'Artigues, a Badalona. La víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels fets. Ha passat a la matinada pels vols de 4:45. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i la investigació continua oberta.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat avui al rodatge, ens ho explica la Montse Pujol.
1: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho ha explicat una de les actrius principals, l'Anna Moliner.
2: Penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
3: Criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel.
1: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA,

0: que va rebre algunes crítiques i ara faran servir les il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
1: Avui arrenca a Roquetes al Baix Ebre l'edició ebrenca del Festival Tradicionarius. Un dels plats forts serà el concert de Jota per Cobla de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. El fundador de Quico el Cèlio, el Noi i Mut de Ferreries, Arturio Gaya, destaca la fusió que representa el treball que han fet amb la Cobla de Reus Jove i que estrenen demà.
2: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
1: Gaya és també codirector del Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, que es fa avui i demà, i manté aquesta mescla de tradicions en el cartell del festival. Així hi actuaran artistes de Lleida, Mallorca o el Pirineu, les lleidatanes silvestres, que mesclen polifonia tradicional amb electrònica per fer cançons de pandero, gojos i romansos, encapçalen el cartell d'aquesta nit. I demà, a més dels Quicos, hi actuaran les mallorquines Pitxorines i l'orquestrina pirinenca Tramavall. A face. La pel·lícula L'Odissea, de Christopher Nolan, es corona com el film per a públic per sobre dels 16 anys més taquiller de la història, amb més de 1.350 milions de dòlars recaptats a tot el món. Ha superat Deadpool Wolverine, que tenia el rècord fins ara. La franquícia creada per Ryan Reynolds, Deadpool, amb una recaptació de 1.338 milions de dòlars i uns 1.150 milions d'euros, era la pel·lícula per a públic més gran de 16 anys que ostentava el rècord de beneficis. Però l'epopeia grega de 3 hores de Christopher Nolan, protagonitzada per Matt Damon i Anne Hathaway, ha superat els 1.350 milions de dòlars, uns 1.170 milions d'euros, impulsada per les projeccions en format IMAX. Així i tot, la versió cinematogràfica de Les aventures d'Ulisses queda lluny de les xifres de pel·lícules per a tots els públics com Avatar, que és la pel·lícula amb més beneficis de la història, amb més de 2.900 milions de dòlars recaptats, és a dir, uns 2.500 milions d'euros.
3: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
4: Bona nit. En joc el partit del Girona a la segona divisió al camp del Còrdoba. El partit ha començat a les 9 del vespre i al minut 23 el resultat és d'1-0, perd el Girona. Ha marcat Víctor Sánchez al minut 11 pels cordobesos, rematant de cap dins l'àrea petita una centrada des de la banda esquerra. Podeu seguir el partit amb la transmissió del Tot Gira en directe a Catalunya Ràdio. Fran de Vic avui ha tornat a la convocatòria i és a la banqueta entre els suplents. No ha anat convocat Pixur per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges Unai i Mumin. També a segona, diumenge el Sabadell juga a Castelló, on 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. Un últim marcador de futbol. A la primera divisió s'està jugant el Betis Real Societat. Al minut 24 el resultat és d'empat a 0. El partit ha començat també a les 9 del vespre. I seguim amb futbol en directe perquè s'està disputant la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení, en què el Barça s'enfronta al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit ha començat a les 8 i al minut 8 de la segona meitat el resultat és de 3-1 favorable a les blaugranes. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Graham el tercer abans del descans. Podeu seguir aquest Gamper femení en directe per TV3. Abans, a la gespa del Johan s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro ha assegurat que assumeix el repte de ser la capitana de l'equip amb molta il·lusió i orgull. No juguen per lesió ni Laia Alexandri, com hem dit, ni Aitana Bonmatí ni Renei Fanasten. Han debutat, això sí, tres fitxatges. Martina Fernández, que ha sortit titular, i a la segona han entrat la portera Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. El migcampista barceloní va arribar a les categories inferiors del Barça fa uns anys, procedent de l'Europa, i el 7 de febrer va debutar amb el primer equip a la Lliga contra el Mallorca. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge de Livakovic, porter croat de 31 anys, que és del Fenerbahçe i juga cedit al Dinamo de Zagreb. A priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat, mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui Joao Cancelo s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix, només falta per inscriure Cancelo i Bissibu en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
5: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
4: També ha parlat aquest mateix José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid, que s'ha referit a l'Espanyol.
6: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat les xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. A Ucraïna s'eleva a 14 el nombre de morts per l'atac rus contra un centre comercial a la ciutat natal de Zelensky. El president ucraïnès ha qualificat el bombardeig de cínic i covard perquè després de la caiguda d'un primer dron, un segon ha explotat mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes. A més dels 14 morts, hi ha 120 ferits. I a partir d'ara, Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu, tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I optimisme de cara a la campanya de l'avellana, que ja ha començat al Camp de Tarragona. Es preveu que la producció arribi a les 7.000 tones, que és una de les millors previsions dels últims anys, gràcies a les pluges i la recuperació del rec de l'estiu. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: A la segona divisió, el Girona juga des de les 9 del vespre al camp del Còrdoba. De moment, al minut 30, derrota per 1-0. El Barça femení es presenta davant l'afició al trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès. A la segona part, 3-1, guanyen les blaugranes. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Lakovic, Livakovic, volem dir, que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. I a primera, l'Espanyol rebrà demà al Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions al Madrid necessita més compromís.
0: I pel que fa al temps, les pluges més intenses del dia s'esperen cap al tard al Camp de Tarragona i al Penedès i persistiran durant la matinada. Durant el matí, els ruixats intensos se situaran a les Terres de l'Ebre. La resta del país aquest dissabte serà variable, amb ruixats d'estiu al Pirineu. L'ambient serà molt agradable. Molt bona nit, passen 3 minuts del punt de 9:15 d'aquest divendres 21 d'agost del 2026. Comencem aquesta segona part de l'informatiu explicant-vos les xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa al Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
2: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, també els de la Costa Brava, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. El turisme espanyol té més preferència per Madrid que per Catalunya. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la de l'any passat i hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol de l'any passat. Utilitzar la intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets pot acabar passant factura a les notes. Ho conclou un estudi internacional que ha analitzat com afecta la tecnologia a les aules, i és que recórrer a la IA fa que els alumnes acabin aprenent un 20% menys que els que s'espavilen sols. L'estudi ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Ha analitzat les notes i també el temps que l'alumne triga a fer els deures si fa servir intel·ligència artificial, i també les notes dels exàmens en els quals no poden fer cap consulta. I la conclusió és clara. Els alumnes que fan servir la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20%, però és que cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm i un dels autors de l'estudi.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: Un impacte que els experts ja alerten que deixarà petjada si no s'hi fa alguna cosa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, has de t'atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures.
5: 3CAT Info.
0: Matança russa en un centre comercial al centre d'Ucraïna. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones i n'ha ferit 120 més, entre les quals hi ha una vintena d'infants. L'atac, que Volodymyr Zelensky ha qualificat de cínic i covard, s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades. Primer ha caigut un dron i després, quan els equips d'emergència ja estaven rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kyiv-Ri, la ciutat natal de Zelensky, la regió del Dnipro. A més de l'atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort a 17 persones.
5: 3CAT Info.
0: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials que a partir d'aquesta nit i matinada poden caure al Penedès i al Camp de Tarragona, i que a mesura que passin les hores també es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que puguin arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i que en alguns punts se superin els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant dels avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica la Clara Echevarría Domingo.
6: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
7: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
6: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
8: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
6: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a la península. Cobraven fins a 9.000 euros per trajecte. De fet, en els últims dies, alguns migrants han aconseguit creuar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries, una informació que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'arribada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts. Mentrestant, la platja del Trampolín ha estat desallotjada desallotjada, que va estar desallotjada i s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed de l'ONG Elin.
9: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a aquests recursos d'acollida.
0: I aquesta tarda s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. I tres setmanes més tard, Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi. Ángel Víctor Torres coordinarà tots els ministres implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries i per liderar la reforma de la llei d'estrangeria. Mentrestant, l'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
10: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
5: 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Des d'allà ens n'informa la Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones després de les pluges de l'hivern i d'haver superat la sequera, cosa que ha permès recuperar el rec d'estiu. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
15: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia dos anys que no ho aconseguíem.
14: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
15: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades.
14: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: I els que estan molt pendents del temps, òbviament, són els pagesos. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: Recordem, per exemple, que l'any L'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Els últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
17: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
16: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les Festes de Gràcia i l'inici de les Festes de Sants. TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia 3, la Verda, i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit de divendres fins diumenge a les 12 de la nit. La mesura vol facilitar la mobilitat dels assistents a les festes programades aquest cap de setmana.
5: El temps.
0: Crònica del Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. S'esperen ruixats, tempestes i fins i tot poden ser molt intenses durant la propera matinada al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. De matinada, concentrades pràcticament al Camp de Tarragona fins pràcticament a primera hora del dia i després les pluges mantindran actives a l'àrea de les Terres de l'Ebre tant al matí com també a la tarda. Fora d'aquest sector, fora del sud del país, el cel es mostrarà entre variable, una mica més tapat cap a les comarques de Lleida durant el matí, més assolellat durant la tarda. I tot això amb unes temperatures que es mantindran, diríem, suaus, perquè baixaran encara més respecte als valors de divendres. Si divendres les màximes més altes van arribar tot just a la xifra dels 35 graus, en el cas de Constantí, avui pràcticament no passarem dels 31-32 graus. Hi ha aquesta situació de ruixats a les Terres de l'Ebre, sobretot al matí. Algun ruixat de tarda es mantindrà també de cara a diumenge, també amb unes temperatures molt contingudes.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable de acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
19: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
19: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48. Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cabroig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar al novembre s'erosiona més ràpid i, a més, hi ha risc de despenyiments a Cala Corps. Des de Girona ens ho explica la Núria Paraire.
20: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
1: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
20: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Pere Joan Álvarez.
16: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i, en principi, es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficiaran unes 8.000 persones. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a Cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo a l'amor romántico, 2 volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels milers dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
22: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
22: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Katanazo a l'amor romántico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.

0: El Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí tanca edició avui amb un balanç molt positiu, segons l'organització. S'han exhaurit les entrades per alguns dels espectacles. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
1: El festival es tanca aquesta nit amb un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland, amb la soprano Clara Brunet i el músic Bård Zulgen. La directora del festival, Montse Faura, destaca que, més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: Hem tingut una ocupació extraordinària, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert del grup especialitzat en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avia Vital.
3: 3CAT Info. Esports.
0: Fins a les 10 de la nit amb en Pau d'Expa. Bona nit.
4: Bona nit. Al descans el partit del Girona de la segona divisió al camp del Còrdoba. Mala primera part de l'equip gironí que perd 2-0. Ha fet el primer gol dels cordobesos Víctor Sánchez al minut 11, rematant de cap dins l'àrea petita una centrada des de la banda esquerra. Al minut 35, Diego Brí ha fet el segon, rematant una centrada que aquesta vegada ha arribat per banda dreta. Podeu seguir el partit amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Fan de Vic avui ha tornat a la convocatòria i és a la banqueta entre els suplents. No ha anat convocat Pixur per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai i Mumin. També a segona, el Sabadell jugarà a Castelló diumenge. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'està jugant el Betis Reial Societat. Al descans a la Cartuja, 0-0. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I seguim amb futbol en directe perquè s'està disputant la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça s'enfronta al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. El partit ha començat a les 8 del vespre i al minut 31 de la segona part el resultat és de 3-1 favorable a l'equip blaugrana. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Podeu seguir aquest Gamper femení en directe per TV3. Abans, a la gespa del Johan s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Aleixandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patri Guijarro ha assegurat que assumeix el repte de ser la capitana de l'equip amb molta il·lusió i orgull. No juguen per lesió ni Laia Aleixandri, com hem dit, ni Aitana Bonmatí, ni Renei Fanasten. Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, i a la segona part han entrat la portera Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicole. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí, en aquest cas. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup després de ser presentat ahir, mentre cada moment Rodri s'ha exercitat al marge, fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
5: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
6: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
4: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest matí José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid, que s'ha referit a l'Espanyol.
7: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
4: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina s'estrenarà demà a la segona fase, en el seu cas contra l'Argentina, a les 9 del vespre. I en tenis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, després de guanyar Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
3: 3CAT Info.
8: Bona nit, són les 10. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Una quinzena de persones moren a Ucraïna com a conseqüència d'un atac rus a un centre comercial de la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky mentre estava ple de gent. El bombardeig perpetrat en dues fases ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky ha qualificat l'atac de monstruós. Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Gairebé 2.700.000 viatgers han fet estada a casa nostra, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer els deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%, ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península Ibèrica. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Esquerra Republicana pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari a Aliança Catalana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Aquest divendres, Junqueras ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha coincidit amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I ha quedat en llibertat amb mesures cautelars l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès. Està investigat per delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. També li dicten un ordre d'allunyament.
3: Esports.
4: El Girona juga des de les 9 del vespre al camp del Còrdoba i el descans perd 2-0. El Barça femení es presenta davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès. A la segona part, 3-1 favorable a les blaugranes. I el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès, el conjunt portuguès, per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic, que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. L'Espanyol rebrà demà el Madrid. José Mourinho, Joan conjunt blanquiblau i assegura que per tornar a guanyar la Champions el Madrid necessitarà més compromís. Al Mundial Masculí d'Hoquei i Herba, la selecció espanyola, amb 12 catalans, ha derrotat Alemanya per 1-2 en el primer partit de la segona fase. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Als quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverry per 6-3 i 7-6.
8: I pel que fa al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable, amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
3: 3CAT Info.
8: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials que a partir d'aquesta nit i matinada podrien caure al Penedès i al Camp de Tarragona i que a mesura que passin les hores també es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que puguin arribar a caure fins a 40 litres metre quadrat en només mitja hora i que en alguns punts se superin els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant dels avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat el seu plans d'actuació per aquesta previsió de pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
9: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del pla d'actuació municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
10: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
9: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
11: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
9: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
8: I el País Valencià continua cremant sense control l'incendi forestal de Sogorb al Camp de Túria, que ha obligat a evacuar un miler de persones que eren a la població de Gàtova. El conseller d'Emergències del Govern Valencià, Juan Carlos Valderrama, ha explicat que un canvi de la direcció del vent ha complicat l'extinció i que ja se superen les 400 hectàrees cremades.
12: Provisionalmente son 423 hectàrees les que han estat afectades. Indudablemente no todas son del Parque Natural de la Serra de Calderón, pero son el número de hectáreas que actualmente tenemos registradas y perimetradas. Y estamos hablando aproximadamente de 11,4 kilómetros.
8: El foc té ara dos fronts actius i treballen uns 250 efectius. L'orografia de la zona fa que en moltes zones només es pugui actuar amb els mitjans aeris. Els bombers esperen una situació més favorable aquesta nit amb una millora de les condicions del temps.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
8: Ara passen 7 minuts de les 10 de la nit. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial estava ple de gom a gom i s'ha perpetrat en dues fases. Això vol dir que primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant a les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a aquesta acció de Moscou.
13: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
8: Obviamente, respondremo. Del centenar llarg de ferits que dèiem, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha almenys 5 menors d'edat. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, que és la ciutat natal de Volodymyr Zelensky, a la regió de Dnipro. A més d'aquest atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort a almenys 17 persones. I encara de l'àmbit internacional destaquem que Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir llavors un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i també de segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel, literalment, i també ha titllat el president turc, també literalment, de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria sempre ha negat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Ho hem destacat també en titulars, xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa al Gran Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
14: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
8: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures d'aquest estiu i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025 i hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol de l'any passat. I encara de l'àmbit econòmic, destaquem que l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge, però, d'aquesta pujada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets pot acabar passant factura a les notes. Així ho conclou un estudi internacional que ha analitzat com afecta la tecnologia a les aules, i és que recórrer a la intel·ligència artificial fa que els alumnes acabin aprenent un 20% menys que els que s'espavilen sols. L'estudi ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Ha analitzat les notes i també el temps que l'alumnat triga a fer els deures si fa servir intel·ligència artificial i també les notes dels els exàmens en els quals no poden fer cap consulta. La conclusió és molt clara. Els alumnes que fan servir la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20%, però és que cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, un 24%. N'ha parlat a 3Cat Info David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm i un dels autors d'aquest estudi.
15: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
8: Un impacte que els experts ja alerten que deixarà petjada si no s'hi fa alguna cosa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
16: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no és d'atròfia.
8: Segons aquest estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures.
17: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
3: Vols saber què passa al Parlament?
18: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
19: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
3: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
20: Podem dir que està en temps de descompte.
21: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
22: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
23: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
24: La prohibició de les compres especulatives serà...
25: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
3: Escolta l'Hemicicle.
26: S'aixeca la sessió.
3: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
8: Ara és 10:15 de la nit.
3: El temps.
8: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
27: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. S'esperen ruixats, tempestes i fins i tot poden ser molt intenses durant la propera matinada al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. De matinada, concentrades pràcticament al Camp de Tarragona fins pràcticament a primera hora del dia i després les pluges mantindran actives a l'àrea de les Terres de l'Ebre tant al matí com també a la tarda. Fora d'aquest sector, fora del sud del país, el cel es mostrarà entre variable una mica més tapat cap a les comarques de Lleida durant el matí, més assolellat durant la tarda. I tot això amb unes temperatures que es mantindran, diríem, suaus, perquè baixaran encara més respecte als valors de divendres. Si divendres les màximes més altes van arribar tot just a la xifra dels 35 graus, en el cas de Constantí, avui pràcticament no passarem dels 31-32 graus. Hi ha aquesta situació de ruixats a les Terres de l'Ebre, sobretot al matí. Algun ruixat de tarda es mantindrà també de cara a diumenge, també amb unes temperatures molt contingudes.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
8: Ara passa un minut d'un 10:15 de la nit. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'arribada massiva de mitjans de juliol a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 persones detingudes. Mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada ahir, avui s'ha tornat a omplir, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elín.
28: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso.

0: I a tot això, l'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3Cat Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
1: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I adverteix que també comencen a aflorar problemes de salut mental, fins i tot en menors d'edat. Pel que fa a la dimensió política d'aquesta crisi migratòria, Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència, que segueix enquistada per la falta, com dèiem, d'espais d'acollida. Ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat des del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, pel futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
2: 3Cat Info.
0: 10 minuts i seran 2 quarts. Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Ens ho explica des de Prada Laura Bertran.
3: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
4: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
3: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Oriols.
5: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
3: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: Els Mossos d'Esquadra actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho assegura el Departament d'Interior. S'ha previst reforçar el dispositiu policial per detectar possibles delictes d'odi en càntics, símbols o pancartes. Save Europe Act, qui convoca, és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Esquerra i els comuns han demanat que es prohibeixi la manifestació. David Cid, dels comuns, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error, que han retirat i que la mobilització no és benvinguda a la ciutat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la festa major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
8: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
7: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Ferida una dona en un tiroteig a dins d'un domicili del barri de

0: Artigas, de Badalona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor dels fets. Ha passat a la matinada, cap a quarts de cinc, el Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i la investigació continua oberta. I uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2 després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocat l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies, en Juanjo, que és treballador de Brians 2.
1: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad, por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és del tot insostenible. I també us podem explicar que un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. En té més detalls des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: 5 minuts i seran 10:45 de la nit.
3: Esports.
0: Amb el Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. En joc el partit del Girona de la segona divisió al camp del Còrdoba, al minut 62... El Girona perd per 2-0. Ha fet el primer gol dels cordobesos Víctor Sánchez al minut 11, rematant de cap dins l'àrea petita una centrada des de la banda esquerra. Al minut 35, Diego Bri ha fet el segon, rematant una centrada aquesta vegada des de banda dreta. Podeu seguir el partit amb la retransmissió del Tot Gira a Catalunya, amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. També a segona, diumenge el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I a la primera divisió s'està jugant el Betis Reial Societat. Al minut 65 guanya l'equip andalús 1-0 a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al 12, i Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans, a la gespa del Johan, s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrí Guijarro ha assegurat que assumeix el repte de ser la capitana de l'equip amb molta il·lusió i orgull. No han jugat per lesió ni el Laia Alexandri, com hem dit, ni Aitana Bonmatí, ni René Van Asten, la central neerlandesa que ha fitxat el Barça aquest estiu. Han debutat, sí, 3 fitxatges. Martina Fernández, que ha sortit de titular, i a la segona part han entrat també la portera Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I seguim en futbol, en aquest cas masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga, s'ha dit, al Dinamo de Zagreb, i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Chesney. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui Joao Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge mentre fa treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium, a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
5: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
4: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest matí José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
6: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina s'estrenarà demà a la segona fase, en el seu cas contra l'Argentina, a les 9 del vespre. I en tennis, en el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6. I ara en vol, el Barça ha guanyat al camp del Sant Vicenç per 23-49 en la segona semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà la final contra el Granollers, que hi va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. En les semifinals femenines, el Lleida ha guanyat al camp del Sant Vicenç per 20-36 i jugarà la final contra el Granollers, que s'ha desfet del Joventut en vol Mataró.

0: Ara són 11:15 de la nit. Esteu escoltant 3CAT Info i aquestes són les principals notícies que estem destacant a aquesta hora. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent prevista al Penedès, al Camp de Tarragona i a les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A més, una quinzena de persones han mort a Ucraïna com a conseqüència d'un atac rus a un centre comercial de la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky mentre estava ple de gent. El bombardeig perpetrat en dues fases ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky ha qualificat aquest atac de monstruós. I Catalunya rep cada vegada més turistes. Al juliol, 2.700.000 persones. Això és un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions hoteleres de tot l'estat. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit també us explicarem que a Suècia la policia ha detingut l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit 3 més a una escola. La policia creu que l'agressor de 18 anys és un exalumne. També passarem pel Regne Unit per explicar que el príncep Enric d'Anglaterra i 5 famosos més, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar almenys 11 milions d'euros als editors del Daily Mail, i també destacarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques. Es calcula que se'n podran beneficiar unes 2.000 persones cada any. I en esports, què destacarem, Pau?
1: A la segona divisió, el Girona està jugant al camp del Còrdoba i de moment amb derrota per 2-0 pels gironins, al minut 70. El Betis està jugant a la primera divisió, guanyant 1-0 de moment a la Reial Societat. I el Barça femení ha guanyat el trofeu Joan Gamper per 3-1 davant el Brighton anglès. El Barça masculí i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tomi Marquès al conjunt portuguès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic, que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. I l'Espanyol rebrà demà el Madrid. José Mourinho lloa el conjunt blanc i blau i assegura que per tornar a guanyar la Champions el Madrid necessitarà més compromís.
0: I pel que fa al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable, amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus. Ara passen 3 minuts de 11:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses i torrencials que a partir d'aquesta nit i matinada poden caure al Penedès i al Camp de Tarragona i que a mesura que passin les hores també es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que puguin arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i que en alguns punts se superin els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant dels avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans de actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns del Barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del Barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant en ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua o pedregades. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
7: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
6: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i a la recuperació del rec d'estiu. Ricard Boigas.
8: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
9: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part de avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
8: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
9: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
8: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I del món, avui és notícia a Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial estava ple de gom a gom i s'ha perpetrat en dues fases. Això vol dir que primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant a les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a aquesta acció de Moscou.
10: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits que dèiem, 29 han estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, que és la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. A més de l'atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig, en aquest cas de la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics, en aquest cas a la capital, a Kyiv, va causar la mort de 17 persones. I avui també hi ha hagut un nou episodi de violència a Cisjordània. Un palestí de 17 anys ha mort i un de 70 anys ha quedat greument ferit pels trets d'un colon jueu a l'aldea de Sair. Segons l'exèrcit israelià, el colon va disparar després que uns palestins li llancessin pedres. Un grup de colons va entrar a la vila palestina sense autorització de l'exèrcit, teòricament responsable de la seguretat d'aquesta zona. Després de l'atac, els soldats aleshores sí que van intervenir i van dispersar els colons i els palestins. Un grup de 8 països islàmics han protestat contra la política israeliana d'assentaments a Cisjordània i les actuacions violentes dels colons jueus. Segons aquests països, els atacs volen impedir la creació d'un estat palestí independent. El govern israelià va aprovar dimarts la construcció de més de 1.200 nous habitatges a Cisjordània, malgrat l'oposició de la comunitat internacional. Ara passen 10 minuts de dos quarts i també destaquem que la policia sueca ha detingut l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Färjestad i ha matat una persona i n'ha ferit tres, de les quals dues estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne d'aquest centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
11: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Recordem que fa un any un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults al centre de Suècia abans de disparar-se a ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran d'aquest atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i també locals. I encara de l'àmbit internacional hem de parlar de la sequera que hi ha a Alemanya, perquè l'economia d'aquest país continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Ens ho explica el corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
12: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer camions cisterna que són més cars, i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
13: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
12: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: El príncep Enric d'Anglaterra i cinc famosos més del Regne Unit, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar almenys 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Ara han perdut un judici i el Tribunal Superior de Justícia Britànica els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail de piratejar telèfons i de punxar trucades de forma il·lícita i també de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és, de fet, una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, recordem, Enric d'Anglaterra i la seva dona Meghan Markle han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans. Hi han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels que hi ha a Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Tour de França o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
14: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar aquesta eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025 i hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment a la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte a l'estiu de l'any passat. I ara hem de passar pel Baix Empordà, concretament per Palamós, perquè ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcabroig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar al novembre es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
15: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
16: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
15: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
17: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i el Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i els professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
18: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
18: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició també el telèfon de l'Esperança.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana a motiu de l'última nit de les festes del barri de Gràcia i l'inici de les festes del barri de Sants. TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia 3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit d'aquest divendres i fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades en aquestes dues festes majors durant aquest cap de setmana. I l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i, en principi, es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n podran beneficiar unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per unes 160 bicicletes elèctriques.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat avui al rodatge. Montse Pujol.
1: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho ha explicat una de les actrius principals, l'Anna Moliner.
2: Penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega centrarà en altres personatges del folclore català, com la Vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
3: Criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel.
1: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir les il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: I un apunt de cinema? A face! Perquè la pel·lícula L'Odissea, de Christopher Nolan, es corona com el film per a públic per sobre dels 16 anys més taquillera de la història, amb més de 1.350 milions de dòlars recaptats a tot el món. Ha superat Deadpool, Wolverine, que tenia el rècord fins ara. La franquícia creada per Ryan Reynolds, Deadpool, amb una recaptació de 1.338 milions de dòlars, uns 1.150 milions d'euros, era la pel·lícula per a públic més gran de 16 anys que ostentava el rècord de recaptació, però la epopeia grega de 3 hores de Christopher Nolan, protagonitzada per Matt Damon i Anne Hathaway, ha superat els 1.350 milions de dòlars. Això són uns 1.170 milions d'euros, impulsada per les projeccions en format IMAX. Tot i així, la versió cinematogràfica de Les aventures d'Ulisses queda lluny de les xifres de pel·lícules per a tots els públics, com Avatar, que és la pel·lícula amb més recaptació de la història, amb més de 2.900 milions de dòlars. Això són uns 2.500 milions d'euros.

0: I el Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. Al punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc, de la Poème Harmonique i també un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: Esports. Pau Dax, bona nit.
3: Bona nit. En joc el partit del Girona de la segona divisió al camp del Còrdoba. Quan s'estan disputant el temps afegit, el Girona perd per 2-1. Víctor Sánchez i Diego Bri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. El partit es pot seguir a la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a segona, el Sabadell juga diumenge a Castelló, on 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I a la primera divisió s'està jugant el Betis Reial Societat. Al minut, el temps afegit, s'han afegit 6 minuts, el Betis guanya a la Cartuja per 1-0. Ahir el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I s'ha disputat la cinquena edició del Gran per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seik ha empatat per les angleses al minut 12 i Pina ha fet el segon i Graham el tercer abans del descans. Abans, a la gespa del Johan s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Jarro ha assegurat que assumeix el repte de ser la capitana de l'equip amb molta il·lusió i orgull. Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, i a la segona part la portera Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, Renee Van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol, en aquest cas amb masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. Avui João Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu en fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
4: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
5: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors. tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest matí José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
6: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0-0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
3: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina s'estrenarà demà a la segona fase, en el seu cas contra l'Argentina, a les 9 del vespre. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos.
7: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, al Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel que fa al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs seguiment i vigilància, així com doncs la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt el mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut

0: perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
1: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
2: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
4: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
3: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
4: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
3: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
5: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
6: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se t'atrofia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra, perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
8: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil, tornem una miqueta als orígens, i aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats,

0: festival que converteix un any més el recinte de l'Horta Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
1: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
2: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
3: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
4: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
5: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
6: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
5: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
7: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
5: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
8: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
5: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
9: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
5: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, com a gran protagonista.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirineu i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple parc natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
6: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
7: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
6: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elim.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
2: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
14: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
2: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
16: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comptarà l'aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficia seran unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar al novembre es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
19: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
20: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
19: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn i pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
1: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
1: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
21: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
22: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
21: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
22: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
21: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
23: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
23: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Catanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
7: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
24: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'espanyol José Mourinho.
25: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
3: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
9: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Hors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del Govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no

0: L'operació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
1: Calculem que collíem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
0: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
1: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
0: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no està atròfia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
6: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
5: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
7: el que m'agrada més

0: Més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
2: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
3: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
4: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
4: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
3: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
8: Són 2:15.
1: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirineu i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
4: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
1: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
10: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
9: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
11: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
9: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat a aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
12: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
9: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
1: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
13: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
14: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
13: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
1: Encara en clau internacional us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
15: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
1: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada de dijous s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elin.
16: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri A3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
17: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
18: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
17: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
19: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
17: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
1: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllar, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
20: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
21: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
20: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
1: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
2: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
1: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
22: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficiarà unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
1: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
3: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
5: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
3: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores.
1: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
6: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
6: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
7: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
24: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
7: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
24: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
7: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital. My music, my
25: perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
4: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
1: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
4: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
1: Katanazo, a l'amor romàntico, ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
1: Amb en Pau Dacs.
9: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
10: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
9: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estat estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
11: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
9: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
12: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
9: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
13: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
9: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'Espanyol José Mourinho.
14: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
9: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
25: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Hors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc
2: de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente nos sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Els últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu

0: aquestes pujades, si no tornarem a estar com sempre.
1: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
2: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, se't atrofia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
6: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
5: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
7: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
2: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica

0: una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Julia Cot.
1: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
4: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
5: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
6: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
3: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
7: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
3: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
2: Són 2:15.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirineu i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
6: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer camions cisterna que són més cars, i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
7: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
6: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ja de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elin.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri A3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
2: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
14: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
2: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
16: Primer grado que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficiarà unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
19: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, que l'evitaria el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
20: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
19: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn i pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
1: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
1: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
21: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
22: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
21: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
22: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
21: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
23: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com feta la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
23: És el llibre més bèstia que he il·lustrat amb tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Catanazo, a l'amor romàntico, ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dacs.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian ha adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
7: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
24: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'Espanyol José Mourinho.
25: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
3: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
9: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en